ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa. Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

I can't go wrong trying to make things right.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda,

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't.
2: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Partit Popular i Vox encenen els ànims de cara a les protestes que s'han convocat aquest vespre en diverses localitats de l'estat espanyol en solidaritat amb Ceuta. Els partits han animat a convertir les concentracions convocades als ajuntaments d'arreu d'Espanya en un clam contra Pedro Sánchez. L'executiu espanyol els acusa d'instrumentalitzar les mobilitzacions i fa una crida a la no violència. Sentim la popular Esther Muñoz, l'ultra Pepa Millán i Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
2: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países. Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí.
3: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
4: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia. Por supuesto, hay libertad de manifestación, pero que lo hace utilizando la violencia creo que pierde los argumentos.
1: A última hora, el Partit Popular va assenyalar ahir la Moncloa per voler prohibir, assegurant la protesta de Madrid. La delegació del govern espanyol ho va negar. Diu que es podrà fer amb normalitat i que s'han limitat a recordar que serà un acte en format d'acte institucional perquè els ajuntaments no poden convocar manifestacions. Passem ara a altres informacions en format més breu, amb l'Anna Alfonso.
5: L'Ajuntament de Manresa convoca per aquest migdia un minut de silenci en record a l'home mort ahir a mans presumptament de dos menors d'edat. Els fets van passar quan la capital del Bages tancava els actes de la festa major i han generat molta indignació entre els veïns. La víctima era un home de 45 anys, de Castellnou del Bages i molt conegut a la comarca.
1: El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig del 4 d'agost passat i en anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha aportat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya.
5: Nou atac de gran abast dels Estats Units a l'Iran, que ha deixat almenys 4 morts i diversos ferits, mentre que Teheran amenaça d'enfortir encara més el bloqueig de l'estret d'Hormuz. L'escalada ha passat just el dia que Washington ha fet un pas més per controlar el 20% del petroli de Venezuela i n'ha confirmat la concessió per 100 anys a una empresa privada.
1: El sindicat Metges de Catalunya amenaça més vagues i no descarta una aturada indefinida. El sindicat ha carregat contra el govern espanyol per haver aprovat l'Estatut Marc, malgrat la seva oposició frontal. El nou text acaba amb les guàrdies de 24 hores, però els metges avisen que la nova norma no resoldrà els problemes del sistema. El Teatre Texas de Barcelona aposta per la dramatúrgia catalana contemporània i l'humor en la seva nova temporada.
5: Entre les propostes destaquen el retorn de la Pols, l'èxit de Llàtzer García, ara dirigit per Sílvia Munt, i la comèdia negra Bona nit, Poncelles, de Víctor Borràs. A més, la Sala de Gràcia celebrarà els 10 anys de Fairfly. Segons un dels responsables de l'espai, Rubén García, serà una temporada eclèctica i molt diversa.
6: La família, l'amor, les relacions, el dol, les cures, el món de l'habitatge, la feina, la memòria o les decisions. Hem preparat una temporada molt eclèctica. Hi ha comèdia, musical, monòlegs i un tret en comú que és parlar del present des de la proximitat.
5: Oferta d'humor la completen monologuistes com Oye Sherman o Carlo Padial.
1: Esports, el Barça ha anunciat aquest dimarts mateix, el dia del tancament del mercat, el fetxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029, procedent de l'Arsenal. El club blaugrana també ha inscrit el porter croat Dominic Livaković. El capítol de les sortides, Marc Caçador, se'n va cedit al Deportivo de la Corunya.
5: Pel que fa a l'Espanyol, ha canviat de lateral dret, ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit en Doni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao amb una opció de compra.
1: I el Barça de bàsquet ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'alè Justin Minaya, un estatunidenc amb passaport dominicà que prové de la Lliga del Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA.
0: Fins aquí les notícies.
7: Catalans, és dimecres, un cafè i a saltar del llit.
8: Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 2 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui el temps serà estable, un dia de sol de cap a cap a gran part del país. De bon matí hi haurà alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà amb màximes de 36 graus a Ponent i a la Conca de Tremp. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Roses veuran sortir el sol a les 7 i 14 del matí i aquí el dia durarà exactament 13 hores i 6 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui toca cita de Ferran Adrià per arrencar el dia que li han atorgat la medalla d'or de la Generalitat. I diu així: la gastronomia és el nou rock and roll. Si un no es transforma, està mort.
0: Bona cita, sens dubte, del mestre Ferran Adrià per engegar aquest dimecres. Bé, ja sabeu que hi ha dies mundials per tots els gustos i colors. Avui, 2 de setembre, és el dia mundial del coco. I mireu, no ens va gens malament, sobretot per recordar la pel·li de Pixar i Disney i la seva banda sonora.

0: llagrimeta a l'estudi dels matiners de Catalunya Ràdio. De fet, si no l'heu vist, us podríem resumir que Coco, entre altres coses, parla de la importància de recordar les persones que ja no són entre nosaltres. I en un món canviant on la IA avisa de la seva ferotge presència a les nostres vides, poca broma, ahir podíem llegir al Mundo una entrevista amb el CEO de l'empresa Afterlife, Chris William. El titular era, si més no, sorprenent. Deia, d'aquí 5 o 8 anys podràs parlar amb l'holograma d'un familiar mort a la taula de Nadal. Que cadascú pensi el que vulgui, però que no ens prenguin el record, no només el record dels que han mort i que gràcies a la ment tenim presents, també de les persones que, per exemple, han passat per la nostra vida i han caminat amb nosaltres un temps. El record passa inevitablement pel cor i, per sort, ni el millor dels hologrames podran substituir tot el que hem sentit. Ai, la IA. Ai.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Bos, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, ens situem a Bolívia, on el govern té un petit problema econòmic. El banc central d'aquest país, de Bolívia, va tenir una idea que els semblava genial i se'ls ha girat en contra.
0: A veure.
2: Van fer uns bitllets per commemorar el bicentenari de la independència del país. Es van gastar uns 340.000 euros en dissenyar i imprimir 1 milió de bitllets. Però resulta...
0: Què ha passat? I a veure, qui ha fet el disseny? És que clar,
2: en venen molt pocs. Que en venen molt pocs. De fet, en venen uns 270 al mes. Només han venut un 4% del milió que et deia.
0: El disseny els hi ha sortit fatal.
2: I es calcula que aquest ritme trigaran uns 200 anys a vendre el milió de bitllets. Un fracàs.
0: Absolut.
2: Absolut. I el govern bolivià vol que rodin caps. Ha denunciat a 7 exdirectius del Banc Central de Bolívia perquè, segons denuncia, la creació dels bitllets es va fer sense fer un estudi de mercat, ni tan sols. Una mica com anar al súper, comprar 1 milió de pots de mel, arribar a casa i dir, algú em menja? Bàsicament seria això.
0: Bona, bona, Àlex.
2: En fi, que ara Bolívia té una herència enverinada, un munt de bitllets,
0: Sí.
2: No es vendran ni en 200 anys. Això és una bona hipoteca.
0: Ara estava pensant, espero que els caps que rodin no triguin precisament 200 anys, que ja sabem que a vegades la política és una mica lenta.
2: Doncs espero que no, la veritat.
0: Ah, gràcies, Àlex.
2: Adéu-siau.
0: Alerta, perquè avui el món serà un lloc millor si hi ha més pilots d'avió amb empatia. Andreu Merino.
3: Empatia és precisament el que ha demostrat el pilot d'un avió que anava direcció a Mallorca. En un moment del vol, l'aparell va començar a patir turbulències i això, és clar, va provocar nervis entre els passatgers. El pilot va reaccionar amb serenitat i va dirigir el missatge que ara escoltarem al passatge, conscient que més d'un ho devia estar passant d'allò més malament.
4: No nos sale nada al radar, nosotros, por lo tanto, no es ninguna tormenta, no es ninguna nube que produzca así un poquito como un informe, que son un poquito las que generan más turbulencia. Simplemente, como les digo, tenemos como 100 kilómetros por hora de viento en cola ahora y estas nubes del Sahara, que es la que nos produce esta, que la atmósfera está un poquito extra. Muy probablemente la cosa deje de moverse. Por favor, sigan disfrutando el vuelo y que nadie se me asuste, que si yo no estoy preocupado, ustedes no tienen que estar.

0: traient les lleganyes dels ulls.
1: Mare meva, literalment.
0: Sí, sí, perquè esteu avui amb una cara de son.
1: Avui costarà la cosa, eh?
0: Ens ha costat dormir a l'equip dels matiners avui.
1: Molt.
0: No sé què ha passat, noi. Estem començant ja la temporada i no ens en recordàvem de que a vegades passem nits una mica complicades.
1: Ai, sí.
0: Per això tenim tres bones notícies per començar el dia. Alerta, perquè els castellers de Vilafranca fan història, Marta.
2: Sí, ha passat a la dia de Sant Fèlix, que han aconseguit descarregar, atenció, el Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals. Així es va retransmetre.
3: Embogeix la plaça de la vila! Tothom el dona per descarregat per primera vegada en la història dels castells. La realitat supera la ficció!
2: El moment, sens dubte, es va viure a flor de pell i així ho explicaven doncs, els mateixos castellers.
4: Com un tap aquí que no sabies si riure, si plorar.
5: Això només passa als anys que has fet una fita històrica.
6: Quan la gent va ser conscient de que l'estan descarregant, el crit era impressionant, és que no podies caure.
7: Es desbordava la plaça amb una energia, un moment màgic.
2: Aquest castell es veu que ja ho van intentar el 2024 i ara, doncs, per fi ho han aconseguit.
8: La setmana que ve direm, hòstia, això que hem fet és molt grossa.
6: Tant per nosaltres com pel món casteller en general.
2: I si us pregunteu què passarà en un futur, doncs això és el que deien.
9: Ara es celebra moltíssim.
8: No crec que haguem tocat el cel amb els castells. Fa uns anys no ens imaginàvem el Pilar de Nou i ara hi és.
6: A nosaltres ens encanta somiar i ens encanta fer coses noves, vull dir que per què no?
0: Felicitats, sens dubte, als castellers de Vilafranca i molta atenció, la crisi dels 40 ja no es cura amb un cotxe descapotable.
10: Els més avançats de les tendències conclouen que els problemes d'edat adulta en els homes ja no se solucionen amb l'ostentació dels diners ni presumint d'èxit en l'àmbit professional. Per això la contaminació d'un Porsche o un Mercedes classe A, el típic cliché, s'ha substituït, entre altres coses, per la bicicleta. Els Estats Units parlen de middle age men into lycra, homes de mitjana edat aficionats a vestir lycra per fer referència al mallot de ciclista. O també middle age men into coffee, homes de mitjana edat apassionats pel cafè. Segons llegim a la revista Icon del País, la febre pel bon cafè és un dels símptomes de la crisi dels 40. Els psicòlegs ho veuen positiu, perquè demostra que els homes ja no es pregunten què tinc, sinó com em sento.
0: I mentre Ot Serra ens demostra les seves habilitats amb l'anglès, que ben pronunciat, a Lleida encara resisteixen desenes de comerços històrics centenaris, Lara.
11: En concret, són 32 establiments que continuen aixecant la persiana cada dia després de 100 anys d'activitat. Ho llegim al Segre. Alguns d'aquests comerços han resistit guerres, crisis econòmiques i l'auge de les grans superfícies. Des de Pimec Comerç Lleida avisen, però, que necessiten relleu.
12: El seu tancament es produeix per falta de relleu generacional i estem perdent les ciutats, aquesta gent i aquest actiu que durant tantes generacions ens ha acompanyat.
13: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Pau i Amor, oients dels matiners. Tal dia com avui començava la gira mundial Human Rights Now a Londres.
1: Una gira que començava a l'estadi de Wembley amb noms com Sting, Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Tracy Chapman i el senegalès Youssou N'Dour. Es van fer 20 concerts arreu dels 5 continents i els diners doncs van anar destinats a Amnistia Internacional. Una de les parades va ser aquí, a casa nostra, amb un concert que es va fer al Camp Nou. Van comptar, en aquest cas, amb els de l'Último de la Fila com a artista convidat. El concert es veu que sempre començaven amb aquesta cançó que estem sentint de Bob Marley, cantada en aquell cas doncs de forma molt més coral, i acabava amb Chains of Freedom de Bob Dylan.

0: Uns apunts televisius d'escoltar el so que ens deixa la televisió als matiners de Catalunya Ràdio. Alerta perquè Alba Carrillo, la col·laboradora de televisió i ara presentadora, parla sense pèls a la llengua.
1: Ha publicat un vídeo a través del seu compte d'X en què deixa clar que cada vegada li costa més diferenciar entre si està veient Telecinco o Antena 3. I no ha tingut cap problema en fer, doncs, donar-li una mica de canya a Ana Rosa Quintana.
2: Yo normalmente veo televisión española. ¿Qué pasa? Que por el verano se han desconfigurado los canales y los he tenido que volver a configurar porque solamente tenía Antena 3 y Telecinco y no sabía cuál estaba viendo, no sabía si era Antena 3 o Telecinco porque son como separadas al nacer. Me he enterado un poco más gracias a que Ana Rosa va despeinada, porque ella quiere ir como de reportera de guerra, ¿sabes? O sea, estoy aquí aunque tengo mi peluquero y mi maquillador, pero yo voy a ir, o aunque me pueda hacer yo porque llevo más años que Carracuca en esto, ella, salvaje, a pie de la noticia, ¿no? Dos de la misma escuela, o sea, m'ha parecido tremendo.
3: Per favor, un aplaudiment per Alba Carrillo.
1: La podríem trucar un dia.
3: Per favor, truquem Alba Carrillo. Tens tot mirant. M'ho apunto aquí, Alba Carrillo. Mentrestant, Risto Mejide va per lliure.
1: Un altre presentador de Mediaset connectant en directe des de Ceuta. Risto Mejide va preguntar a peu de carrer a un guàrdia civil si el que havia passat era una invasió. Aquesta va ser la resposta del guàrdia civil i la reacció de Mejide.
4: Estoy con Rashid, él es ceutí, musulmán y secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Guardia Civil, también. Que solo te voy a hacer una pregunta y nos vamos a publicidad, porque después de publicidad quiero que me la desarrolles. ¿Para ti esto fue una invasión?
5: Nosotros desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles hemos evitado en todo momento utilizar esos términos tan agresivos.
4: Vale, pero no me has contestado. ¿Para ti eso fue una invasión, sí o no?
5: No, es una crisis migratoria convertida ahora en una crisis humanitaria.
4: Bueno, el Guardia Civil, claro, tiene que decir lo que tiene que decir. Vamos un momentito a publicidad y a la vuelta hablo con Rashid.
0: Si hauríem d'intentar no condicionar les respostes en aquest cas d'un guàrdia civil que crec que la primera vegada li ha deixat meridianament clar què és el que estava passant a Ceuta. I aquest diumenge torna a la Sexta, Salvados, amb un documental sobre Rita Barberà.
1: Un documental que, tot i que encara no s'ha emès, ja ha provocat moltes crítiques. Aquest és l'avançament que se n'ha fet.
6: Pues era bastante explosiva.
7: El ayuntamiento era muy suyo, por decirlo de alguna manera sencilla.
8: Yo soy la alcaldesa, es mío.
9: La ciudad más popular del mundo.
10: Rita era de llamar a directores de medios para expresar descontento.
8: Creo que sí.
7: La prensa estaba bastante controladita.
11: Parecía imposible desalojar a Rita Barberá del poder.
12: Era una forma de hacer política muy soberbia.
13: Un bolso de la colección nueva y a tomar por culo.
14: Un bolso de Louis Vuitton es un regalo absolutamente habitual.
15: Ni recuerdo el momento que pudo decir eso.
16: Caloret Faller
17: no debió presentarse a las últimas elecciones.
0: Demano, per favor, a la direcció de Catalunya Ràdio que a mi també em regali un Louis V.
1: Bueno, és un regal molt habitual.
0: Home, clar, si és tan habitual, per favor...
1: Era bo, Era molt bo aquest documental.
0: Sí, i tant. Jordi Borda, apunta tu, sisplau. Un Louis V per Nadal.
1: Pels
0: matiners, sí, teniu tota la raó. Obrim la revista del cor dels matiners avui parlant de Mary Austin, el gran amor i musa de Freddie Mercury. Perdoneu, és que Vanessa Ferrer, sent directora d'aquesta casa, em diu, pera, Vanessa, no es creguis tant que si no, que ja no m'hi veig de prop. A veure, diu, principi d'austeritat. Sí, home, però un detallet amb els matiners, Vanessa, que estaria bé.
1: Molt d'hora.
0: No ho farem públic, no ho farem públic. Petoneta la Vanessa, que és matinera. Marta, ha parlat un dels grans amors de Freddie Mercury?
1: Sí, ho ha fet el Corriere de la Sera, que ha parlat en exclusiva amb ella. Ara té 76 anys i durant dècades va guardar millor alguns secrets del cantant. Quan van ser joves, doncs van ser parella i va haver un dia que es veu que Mercury li va dir: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar: no, ets gay.
0: A mi això també em va passar.
1: Està bé. Aquestes amistats són per sempre. Són per sempre. En aquell moment, doncs, amb aquella conversa es veu que encara, evidentment, eren parella. De fet, estaven compromesos i s'havien de casar, però més tard ho van acabar deixant. Això sí, van seguir units i ella va continuar sent tota la seva vida la seva assistent personal i, evidentment, doncs, la seva amiga.
0: Val la pena veure la pel·lícula de Freddie Mercury, sí, on indaguen molt en la relació que van tenir. El cert és que van tenir
1: és meravellosa.
0: Una amistat fantàstica. Parem motors, Catalunya, perquè anem de Queen a Andy Lou.

0: igual que li demanem a la direcció de Catalunya Ràdio, Louis Vuitton, demanem, sisplau, que hi hagi un concert de retorn després del mal rotllo amb Andy Lucas.
1: Sisplau, va.
0: Perquè tenim notícies d'Andy Lucas, Lara.
1: Sí, és que per fi, el Lucas té nou nas. Segur que ho recordareu, fa 2 anys es va fer una rinoplàstia que no va anar bé, li va quedar la nàpia desfigurada.
0: Fatal, pobre.
1: Ell mateix va dir en algunes entrevistes que fins i tot li costava respirar, Vull dir que la cosa realment era greu. Doncs bé, ha decidit que ja no pot més, ha viatjat a Turquia i s'ha sotmès a una altra operació per refer el cartílag i tornar a ser una persona amb nas. Els reporters d'Antena 3, que han parlat amb ell, diuen que està molt content.
0: Veus?
1: Com ha d'estar, no? Estàs content.
0: Per poc que et millorin, ja estaràs una mica millor.
1: Els va dir que per fi el meu nas ha recuperat la seva forma i pel que fa al preu de la intervenció, atenció, perquè ha assegurat que amb 6.000 euros no t'arriba ni per una ampolla d'aigua i diu, no us podeu fer una idea del que ha costat, però per salut es fa el que sigui.
0: 8 minuts, arribem a 5:45 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, també, per cert, en emissió conjunta per ICAT. És moment de saber quins sons deixa la ràdio. Ot Serra.
2: Al matí de Catalunya Ràdio ens va visitar Jordi Évole, però no per parlar dels seus programes, sinó de la malaltia que pateix, la cataplexia, que li provoca quedar-se estabornit quan li agafa un atac de riure.
3: En el meu cas, molt relacionada amb el sarcasme. I després...
4: Que curiós, eh?
3: Sí.
4: Oi, jo estava patint ara ja amb el Vicent, dic, igual encara...
3: Però venia descansat. Si això ho faig cansat, hagués tingut una cataplexia, segurament. Jo he caigut pel carrer per trobar-me un amic en un carrer que no t'esperes. I fa temps que no el veus o no la veus. I m'he caigut en rodó. I clar, l'amic que normalment coneix la situació em diu, hòstia, no em podies fer millor homenatge, no? Perquè és que t'has emocionat molt, veiem-me.
2: A la tarda, Francesc Garriga va recordar amb Lídia Heredia, corresponsal de TV3 als Estats Units, l'eclipsi total de sol del 2024.
5: Es va fer molt viral amb el vídeo d'aquell eclipsi als Estats Units.
6: La sensació és d'experiència compartida, de comunió. Els comentaris caçats avui aquí al vol era la sensació de... Bueno, una vegada a la vida l'univers et posa al teu lloc, et sents molt petit, però alhora també et sents formant part d'una cosa més gran.
5: Vistos els dos, tu sempre deies, el primer sempre és el més impressionant, però com a espectacle allò visual, et quedes amb algun dels dos o no?
6: Mira, em sento molt afortunada perquè els dos han sigut molt diferents i de fet aquesta gent que n'ha vist 20 també ho manté, que no tots són iguals. Primer trobo que està bé perquè el qui ha vist el 100% ara ja entén una mica l'obsessió dels que anaven predicant en el desert, que això no us ho podeu perdre.
2: Més enllà de casa nostra, a Es Radio va arrencar temporada Federico Jiménez Los Santos, indignat a la seva manera amb el que està passant a Ceuta.
7: Así que vamos a aclarar qué está pasando en Ceuta. Vamos a ver, lo primero, en España no hay una crisis migratoria. En España ha habido una invasión de nuestras fronteras. En España no hay migrantes, no existen los migrantes. Los migrantes es una prograda para decir que nadie tiene país, que no hay fronteras, que en realidad todos estamos de paso y que no hay ni inmigrantes ni emigrantes, sino que todos migramos. Migra tu puñetera madre, payaso.
0: Molt bé, que bé que comencem.
1: Ole.
0: Agafem-nos de les mans, germanes, perquè és moment de connectar-nos amb els astres i també de saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Avui amb la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
8: Bon dia, matiners. Avui, dimecres 2 de setembre, la Lluna passa per Taure i ens convida a baixar una mica el ritme, posar els peus a terra i gaudir de les coses senzilles. Pot ser un bon dia per centrar-nos en una sola cosa, fer-la amb calma i no voler arribar a tot. Escoltar el cos, menjar bé o passejar una estona també ens ajudarà a recuperar energia. Que tingueu un dimecres tranquil i ben aprofitat.
0: Anotem-nos tot això perquè sempre és important el que ens comenta la gent d'Astrocat, perquè hem tornat de vacances i us ho estàvem comentant també a l'inici del programa, que els matiners anem una miqueta despistats avui.
1: Sí, necessitem uns consells. Saps?
0: El que necessitem és cafè, Lara.
1: Bueno, sí, això sí.
9: I dormir bé.
0: I dormir una miqueta.
9: I això és la clau de tot, nois.
0: Però aquesta setmana, que segurament també hi ha molts oients que s'han incorporat a la feina, recordeu que hem d'anar a poc a començar la temporada.
9: Sí.
0: Perquè aquesta setmana, no sé vosaltres, a mi se m'està fent especialment llarga.
9: Sí, no ho vulgueu fer tot de cop.
0: No.
9: Una cosa darrere l'altra... i arribarem, i a més,
1: som molt intensos nosaltres,
0: hem
1: de calmar-nos.
0: Jo avui baixava un cotxe i pensava, hòstia, encara és dimecres, eh?
1: Oh, sí.
0: Jo crec que s'està fent una mica llarga la setmana. Per sort tenim l'energia de Lara Garcia per saber Aquí li direm anys i anys per molts anys avui.
1: A veure, avui tenim poca cosa, però fan anys dues mega estrelles del cinema. Primer felicitem l'actriu mexicana Salma Hayek, que avui canvia de dècada en fa 60.
0: Mira.
1: I d'estrella a estrella, avui també fa anys l'actor Keanu Reeves, avui li toca bufar 62 espelmes.
0: Veus?
1: I acabem
0: ui,
1: felicitant...
0: Ui, ha fet un cop de cabell ara, la fa. Ui, cap al costat.
1: Una mica de melena.
0: Bueno.
1: I acabem felicitant també una altra estrella, l'alcalde de Vigo, Abel Caballero.
10: 5, 4, 3, 2, 1, 0 Vaya arrancar o árbol de Navidad.
1: Doncs aquest mosso avui en fa 80. Moltes felicitats a tots tres. No havia vist la frase.
0: Cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa Alerta, un rostre conegut.
11: Bon dia, matiners, com esteu?
12: Espartac Paran, periodista i presentador. Dirigeix el concurs Atrapa'm si pots de TV3.
11: I també el programa Som Únics, sobre cultura popular.
12: Sempre està de bon humor.
11: Mireu, la cançó que he triat és Me sobren paraules, d'Antònia Font, perquè, per entendre, ara que ens estem despertant, que vivim en un país estrany, però és el millor que podem viure, és el millor del món, i que té una llengua i unes paraules úniques que no les hem ni d'oblidar, ni de perdre. Per tant, és una bona manera de despertar-nos. Aixequem-ho tot, que el dia comença.
12: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 2 de setembre. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Avui es preveu un dia tens a tot l'estat espanyol amb la crisi de Ceuta de fons.
1: Ajuntaments de tot l'estat han convocat manifestacions i concentracions en solidaritat amb Ceuta. Al darrere de moltes d'aquestes convocatòries hi ha el PP i Vox, que encenen els ànims i criden a convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez. El govern espanyol els acusa d'instrumentalitzar les mobilitzacions i fa una crida a la no violència. Sentim la popular Esther Muñoz, l'ultra Pepa Millán i Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
2: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países. Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí.
3: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
4: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia. Por supuesto, hay libertad de manifestación, pero el que lo hace utilizando la violencia creo que pierde los argumentos.
0: Dia de dol avui a Manresa, després de la mort violenta d'un home en ple carrer ahir a la matinada.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. Ahir dimarts, poc després de les 5 de la matinada i quan la capital del Baix es tancava la festa major, els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca al carrer de Sant Jaume. Quan hi van arribar, van intentar reanimar-lo sense èxit. Ahir es va fer una concentració que va reunir 700 veïns per mostrar el rebuig al crim.
0: Els Estats Units tornen a atacar l'Iran per segon cop en 48 hores com a represàlia per l'atac suposadament iranià a dos patrullers.
1: Washington ha bombardejat diverses ciutats de l'estret d'Hormuz i algunes de l'interior i ha deixat almenys 11 morts i diversos ferits. Trump ha acompanyat els atacs amb amenaces a la seva xarxa Truth Social i ha assegurat que colpejarà l'Iran de forma molt més dura si Teheran pren represàlies. Per part seva, l'Iran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, Bahrain, Kuwait i l'Iraq i ha avisat que endurirà el bloqueig a l'estret d'Hormuz. Davant d'aquesta nova escalada, els preus del petroli continuen enfilant-se i el barril de Brent ja frega els $97.
0: El sindicat Metges de Catalunya avisa de noves mobilitzacions i fins i tot es planteja una vaga indefinida.
1: Perquè diuen que el nou estatut marc que ha aprovat el govern espanyol és un insult i que no resol les seves demandes, tot i que redueix la durada de les guàrdies i garanteix unes hores mínimes de descans. Xavier Lleonart, secretari general del sindicat.
5: Donarem resposta en aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat. Si algú s'ha pensat que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
0: Inspecció de Treball obre un expedient a Glovo per fer treballar els seus repartidors en plena onada de calor.
1: Va ser concretament el dia 8 de juliol, quan hi havia una alerta vermella per altes temperatures a Barcelona. La plataforma no va aplicar el protocol que obliga a suspendre els repartiments quan se superen els 40 graus i aquell dia es va arribar a aquesta temperatura al migdia. Glovo s'exposa ara a una multa que podria arribar als 49.000 euros.
0: Adeu a la muntanya de residus, Salins de Sallent.
1: S'havia convertit en gairebé un tret característic del paisatge del Bages, malgrat el seu impacte visual. Els veïns ja feia dues dècades que reclamaven a l'empresa Iberpotash, ara anomenada ICL, que retirés la runa i restituís el paisatge. A més, advertien que també era perjudicial per al medi ambient, perquè quan plovia, els residus s'anaven a parar al riu Llobregat. Ara la justícia els ha donat la raó i l'empresa diu que acatarà la sentència.
0: Hem de parlar d'una intoxicació en una pizzeria de la Seu d'Urgell.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen si hi havia droga a les pizzas d'un restaurant després que 5 joves denunciessin una intoxicació alimentària. Després de sopar juntes a la pizzeria divendres al vespre, les noies es van trobar malament i van anar a urgències. Les primeres anàlisis mostrarien indicis compatibles amb haver pres una substància estupefaent, tot i que encara s'ha de confirmar. Les joves ho van denunciar als Mossos, que han obert una investigació per un possible delicte contra la salut pública i una altra de lesions.
6: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
6: Déu-n'hi-do.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:15 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui amb les tensions internacionals a tota pàgina.
7: Sí, el diari ara obre edició explicant que Alemanya acusa Rússia d'atacar la Unió Europea amb guerra híbrida. També llegim a El País que Alemanya acusa Rússia de l'atac amb drons bomba. I a La Vanguardia llegim un titular molt semblant. D'aquí en sobte, però, la fotografia que l'acompanya. Un grup de noies menjant a la terrassa d'un McDonald's de Kiev amb un edifici completament destruït a ben pocs metres.
8: També a
6: les fotografies de les portades d'avui, un cop més Ceuta. A la de l'ara, desenes de migrants dormint arrenglerats al ras al carrer. Des de la península no us ho podeu imaginar, diu el peu de foto. També foto de Ceuta al País, aquesta del campament de la platja, i el titular: el govern espanyol aprova un pla de xoc de 309 milions per Ceuta.
7: Altres temes de portada, la Vanguardia, i llegim que la inflació a l'eurozona s'enfila al 3,3% i apunta a una probable alça de tipus, i el periòdico que el 75% dels receptors d'ajudes per trobar feina no tornen a l'atur.
6: I acabem amb l'Ara, que destaca que la despesa per turista supera per primer cop els 1.500 euros per estada.
0: I a les pàgines d'opinió dels diaris hi trobem la guerra híbrida de Rússia i també articles sobre Ceuta.
6: La Vanguardia titula l'editorial "L'amenaça desestabilitzadora russa", després que Alemanya hagi acusat Rússia de l'atac fallit amb drons a l'aeroport de Leipzig.
7: El diari considera que el perill és que aquesta campanya russa de sabotatges i guerra híbrida pugui provocar una escalada accidental entre Rússia i l'OTAN.
6: L'editorial de l'Ara destaca que la guerra híbrida de Rússia contra la Unió Europea és una realitat.
7: I exposa que Putin busca afeblir el projecte de la Unió Europea, que percep com una amenaça existencial pels valors que representa.
6: El País també hi dedica l'editorial i diu que les afirmacions de Merz assegurant que no estem en guerra però tampoc ja en pau no són exagerades.
7: I assenyala que l'intent d'atemptat amb drons a l'aeroport de Leipzig marca una nova dimensió en els atacs en territori de la Unió Europea.
6: A El Mundo, un dia més, l'editorial és sobre Ceuta. Considera que la defensa de l'espanyolitat de la ciutat autònoma ha de reunir els ciutadans a les concentracions que s'estan fent al marge de les inclinacions polítiques.
7: El rotatiu acusa el PSOE de voler convertir les concentracions en un episodi de confrontació partidista i ho veu incomprensible.
6: Mentrestant, el periòdico critica les declaracions de Pedro Sánchez en què comparava les visites a Ceuta que ha fet ell amb les que ha fet el rei.
7: El diari considera que Sánchez atribueix a Felip VI una responsabilitat que no li correspon perquè els desplaçaments oficials no depenen només de la seva voluntat.
0: I a aquestes hores del matí, com sempre, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
8: Hola, bon dia, què tal?
0: Repàs també la premsa digital. L'últim mal de cap dels gironins.
8: El campanar de la catedral de Girona, que no marca les hores correctes.
0: Vaja.
8: Ho fa amb dos tocs menys. Fons de l'equipament atribueixen el desajust a una petita avaria que està pendent de reparació, explica el diari de Girona. Perquè te'n facis una idea, quan són les 8, la campana només sona 6 vegades. I quan són les 2, no fa cap toc. L'exalcalde de Girona, Quim Nadal, ja va advertir de la situació a través d'una piulada.
0: Escolta'm, la gent per això m'encanta, eh? Home. Això vol dir que observen, i està molt bé que a més critiquin coses que s'han d'arreglar de la
8: clar,
0: ciutat.
8: Clar.
0: Jo que sóc de despertar-me amb el campanar, és a dir, que el tinc de referència, el del meu poble, a mi si em toca malament arribo tard a la ràdio.
8: Aniries d'hora, no?
0: Més ja no puc. Què deixa de fer gràcia?
8: Els ossos rentadors, n'hi ha milers a la Serra de Mallorca. Ho llegim al diari Oponessa, que explica que l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats calcula que n'hi ha al voltant de 3.000. Al darrere hi ha fugues o l'alliberament d'animals, ja siguin de zoos o de particulars. De fet, una veterinària afegeix que quan són petits són bufons, però després la gent se'n cansa i ja no els volen. Ara mateix la tinença d'aquests animals està prohibida, però els que ja els tenen, això sí, se'ls poden quedar.
0: Quina pel·lícula està resant per la porta del darrere?
8: Doncs la mexicana la captura en anglès Facing el Chapo. Va arribar a Netflix fa tot just una setmana i ja acumula 18 milions de visualitzacions. Ho llegim al Mundo, va de dos agents que es troben per sorpresa amb el criminal més buscat del món. Ara mateix és la pel·lícula de parlar anglesa més vista al moment a nivell mundial i ha entrat al top 10 a 90 països.
0: I a banda de la mel, per què són notícia les abelles?
8: Doncs perquè poden ser indispensables per la reconstrucció de boscos i zones cremades. Associacions d'apicultors han proposat a agricultura posar-hi arnes d'abelles en aquestes zones cremades, sobretot en períodes de floració, per afavorir la polinització i, de retruc, la recuperació de la biodiversitat. Ho recull l'Ebre Digital.
0: A veure, està fent unes nits molt més tranquil·les, dormim una mica millor, els que viviu a la muntanya, allunyats de la ciutat o de la platja, ho haureu notat, també nosaltres. No sé quin temps ens espera per avui, Marc.
7: Doncs la calor ha d'anar més, Canalies. Avui màximes que arribaran als 35 graus, cap a Ponent, fins als 36 també poden arribar en alguns punts. A més, espera una nova calorada a finals de setmana. El temps serà assolellat, amb núvols matinals a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu.
0: Marta Viana, quan ha escoltat que pujava les temperatures, ha fet un sospir.
9: Mira, és que t'he de dir que una mica de fresqueta i una mica de nòrdic també em ve de gust.
0: També. Jo avui he estat a punt de ficar-me dins del llit.
9: Sí.
0: Però dic, encara no, encara em falta un puntet de fred.
9: Però com dorms llavors, allà?
0: Ja.
9: I allà a sobre, sense llençolet de res?
0: Res. així,
10: un valent.
0: Molt catarrosa,
10: sí,
0: com si fos Jesucrist,
10: com Jesucrist
0: a la creu. I mentre us deixo aquesta imatge per imaginar aquestes hores del matí, fem repàs d'alguns apunts culturals per avui, 2 de setembre. I Marta, comencem parlant de teatre.
10: Sí, perquè és dia de moltíssimes estrenes. Avui, per exemple, la Heartbreak Hotel és un dia d'estrena amb Ella i la màquina, és el nou muntatge de Sergi Belbel amb Enric Cambra i Agatha Roch. Això és un espectacle que podem veure fins el dia 11 d'octubre. Per exemple, seguim al Maldà, on avui torna la comèdia sobre els prejudicis familiars i la sexualitat femenina, que es diu Consulta Familiar. És un espectacle que ja es va estrenar al Festival Grec i ara doncs arriba al Maldà. I atenció, perquè l'Alba Collado, que és la seva directora, ens ha enviat aquest missatge.
11: Hola, matiners. Soc l'Alba Collado i us vull convidar a tots a veure aquest espectacle perquè, a part de ser divertidíssim, parla sobre la sexualitat femenina en clau còmica, musical, i crec que pot ser super divertida per venir a veure-la amb la teva mare, amb la teva àvia, amb la teva filla o amb la teva tieta. I a través de tres personatges, que són la Sílvia, la Laia i la Fina, anem desplegant els conflictes que té una filla amb la seva mare i aquelles coses que potser no ha pogut entendre perquè eren massa secretes per ser dites. Així que esperem que vingueu a descobrir tots aquests secrets amb nosaltres i que us puguem veure ben aviat.
10: Això passarà al Maldà i a la Sala Fènix, doncs es pot veure l'obra Les Sanqueras del Raval, tot això fins el dia 20 de setembre.
0: I parlant de teatre, avui també comença el FIT Noves de Dramaturgia.

0: per sort, tot passa prou lluny.
1: És el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, un espectacle inaugural que el farà aquesta que sentíem, Glòria Ribera, amb el muntatge Bomba Va. Fins dissabte hi ha un munt de propostes i pel cap de setmana doncs, també en teniu d'altres, en aquest cas a Mataró. Que el Posidonia Fest és un festival de música amb concerts de músics emergents, però també de consagrats com aquests que sentim, Elèctrica d'Arma. També hi passaran Tarta Relena, Maria Cielos, La Su, Carlos Coronado, Alba Careta i Yasmina.
2: Ai, senyor, vinga, va, que amb només 3 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. És moment, els matiners de Catalunya Ràdio... La Lara no hi és, la Lara sempre l'he d'avisar.
1: Mira, l'estic avisant. Lara,
2: puja,
1: Lara,
2: que arriba el moment de la Dada Maria. Que, per cert, també he d'avisar a la Sara Llobet. A veure, és clar, ara, com que compartim estudis, perquè estem d'estrena a Catalunya Ràdio, anem d'estudi en estudi. Jo, sense Sara Llobet, no començo a fer-ho.
1: La Sara la tenim a l'altre estudi,
2: al del costat. I la Lara on és?
1: Pots pujar les escales,
2: ara,
1: aquestes...
2: Ara, Maria, escaletes. Com va la veu, estimada?
3: Mira, doncs anem fent.
2: Doncs anem fent bastant malament,
3: podem,
2: et dic.
3: No?
2: A Lara, carinyo, vinga, molt bé, tranquils, anem bé de temps. A Maiol, també. La Sara avui no la tinc, no
1: la
2: podem
1: Sara...
2: fer Sergies avui. Bé, doncs
1: la gent té feina.
2: Espera't, que m'ho diuen, m'informen avui... Ah, avui Maiolies, val, perfecte.
1: Ah, Maiolies.
2: Doncs, Maiolies. Doncs vinga,
1: també m'agrada molt.
2: Maria, t'escoltem atentament.
3: Mira, ahir que moltes biblioteques de Barcelona van tancar com a mesura de pressió dels treballadors per millorar les seves condicions laborals, una dada sobre biblioteques.
2: Vaja. La d'ahir estava pensant que era bastant senzilla, que era una mica intuïtiva. La vaig tornar a escoltar i pensava, no estava mal tirada la d'ahir.
3: A veure, jo crec que no m'he passat tant, no, els dos primers dies.
2: Vam fotre una mica de canya i no.
3: Això m'ha bastant.
2: Sí, i no tenies raó, no teníem raó de tirar-te de fotre.
1: Això ja passa,
2: sí.
1: També, eh?
2: Rebotem, som una mica rebotadetes.
1: Carreguem ràpid.
2: Aviam avui.
3: Quants documents, això inclou llibres, també tot tipus de materials, audiovisuals, tot el que es pugui agafar d'una biblioteca, quants documents van prestar l'any passat les biblioteques de tot Catalunya?
1: Hòstia. Maria! Home, potser avui sí que t'hem de fotre una mica de canya, guapa!
3: Maria, per favor!
2: Hi ha milions, no? Maiolies!
1: Un milió, dic jo.
2: A veure, espera't, un
1: moment. Trampes, no.
2: Un momentet. A veure, ens hem d'organitzar-nos en aquesta secció, perquè això sembla un corral amb pinso i nosaltres semblem gallines. A veure, Marta Viana.
1: Mira, un milió.
2: Un milió, diu Marta Viana. Espera, un moment, deixa les nenes, perquè si no, les nenes amb tot el carinyo, el que sempre els dic així. Un milió, Marta. Lara.
1: 2 milions.
2: 2 milions. Maiolies. 1.200.000.
1: Ai, com t'havia agradat el milió, eh?
2: 1.200.000. Tenim aquí Vanessa Ferrer, sots directora d'aquesta empresa que ens porta els Louis V. Sí que has anat ràpid, Vanessa, gràcies. Com mona un paquet de... Vale, val que anem. A veure, alerta, perquè avui la Dada Maria la guanya...
3: La guanya la Lara.
2: Perquè ens hem quedat molt curts.
3: Hem quedat molt, molt, molt curts.
2: A veure, ah, sí? Quants?
3: Mira, són 15 milions.
2: 15 milions?
3: Documents.
2: Escolta, molt bé, perquè això vol dir que
3: molt
2: anem
3: bé
2: a les biblioteques i demanem documents.
3: De fet, és 1,85 documents de mitjana per cada habitant. D'aquests, un 85% van ser llibres, un 15% altre tipus de materials. A Catalunya hem de dir que hi ha 456 equipaments bibliotecaris, entre els quals 15 bibliobusos, i van rebre quantes visites diríeu? Va, segona
2: clar,
3: dada.
2: Sí, clar, vinga, jo què sé.
3: Són més que els documents. 15,
2: no, clar, 30 milions.
3: 23.
2: Bé, mira, jo he guanyat.
3: 23 milions.
1: Oh, no.
3: I a Barcelona, perquè ho sapigueu, que és on hi ha aquesta vegada sí. Biblioteques, hi ha 41 biblioteques.
2: Maria, cuida la veu, que pateixo per tu, filla
3: ja,
2: meva.
3: Però ja, però ja ho farem. Jo crec que cada dia una mica millor.
2: Una mica de
1: mel.
3: Estem amb tot, Estem amb tot. Tot el que puguis imaginar. Però bueno.
2: Què has fet per quedar-te tan afònica?
3: És que, saps el que no se'm posa bé a mi?
2: No ho sé.
3: Venia a treballar. Sí, he estat les setmanes de vacances.
2: Tot superbé.
3: També,
2: és arribar a Catalunya Ràdio.
3: I
2: aquesta
3: de malalta quan comencen les vacances, no? Doncs a mi m'ha passat al revés.
2: Deixa'm puntualitzar-te que treballes a la ràdio i quan ens quedem afònics és realment una
3: mala estona. Ja, és un drama, ho sé.
2: Gràcies, Maria, millora't.
3: Vinga, fins ara.
2: 3 quarts de 6 del matí. Avui tenim un moment de ràdio contundent. De fet, us ofereixo algunes pistes. Xavier Grasset presentant El món s'acaba a Catalunya Ràdio. Qui tenia de col·labo? A Pepe Rubianes. Fins aquí, tot bé, oi? Doncs l'actor i còmic va tenir un moment brillant parlant d'una situació que segur que recordeu. Perquè, per exemple, quantes vegades us heu preguntat què diria Pepe Rubianes si veiés la situació actual? Aquí en teniu un exemple.
4: Qué poca vergüenza tienen. Resulta que ahora la cúpula del PP se siente agredida y que la oposición le hace la vida imposible e intentan criminalizar a los partidos de izquierda de las agresiones que sufren. Fíjate tú, precisamente ellos que jalean cada día los miles y miles de bombas asesinas que los yanquis lanzan sobre Irak, causando la muerte, la desolación y el horror en aquellas tierras. Sí, señores, los señoritos del PP, que por cierto actúan al margen de la legalidad internacional, se quejan de que les tiren huevos y porquería por su continuo aplauso a esa infame guerra. ¿Qué no haría el pueblo de Irak, víctima de esa pandilla de dementes y discapacitados mentales que conforman el cuarteto formado por Bush, Aznar, Blair y Berlusconi? Deseo que para siempre...
5: Berlusconi, se había amagat, però...
4: Pero está. Deseo que para siempre... y que les prive de conciliar el sueño mientras vivan, aparezcan en sus mentes las imágenes del niño aquel quemado y sin brazos, al que también aniquilaron a su familia, que con los ojos entornadillos ponía expresión de no entender nada de lo que pasaba.
2: A vegades un silenci ho diu tot, i Pepe Rubianes, evidentment, amb les paraules justes, marca Rubianes. Maiol Roger, molt bon dia.
5: Què tal, bon dia?
2: En 13 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio, com sempre, escoltant i expectants per saber quin menú ens heu preparat per avui, Maiol.
5: Doncs mira, anirem a Manresa, on hi ha consternació després de l'assassinat d'un home de 45 anys i de l'detenció de dos menors, i també hi ha l'extrema dreta atiant l'odi amb desinformació. Explicarem aquestes dues realitats, intentarem esclarir què ha passat. Tindrem la consellera d'Interior, Núria Parlon, també parlarem amb l'alcalde de Manresa, Marc Eloi, i recollirem una mica com s'està vivint al municipi l'endemà. També serem a Ceuta, on avui hi va Alberto Núñez Feijóo, i tenim allà el Miquel Jarque. I després, a l'hora del matí, també parlarem d'una realitat de l'habitatge, una d'elles, perquè en té moltes, i és la dels estudiants, de molts estudiants que han de venir a Barcelona o a la Universitat, sí, Autònoma, i no poden pagar-se una habitació perquè els preus de l'habitació, diguem-ne, ja no són els que potser
2: que jo recordàvem. És el que abans et costava el pis sencer, clar.
5: Exactament, i si abans era difícil viure sol, doncs ara pagar-se una habitació també ho és. Després estrenem secció amb el Joan Solesso, que rat secció de benestar. Joan, què em passa? Aquesta serà la pregunta que li farà Ricard Ostell cada dia.
2: M'encanta, Joan, què em passa, m'encanta.
5: I parlarem una mica de què ens passa a tots nosaltres i de com estem avui, un 2 de setembre, que és un bon dia per fer aquesta pregunta.
2: Per favor, des d'aquí, Ricard Ostell, demanem-li al Manu Guix una sintonia de Joan, què em passa, amb una cançó.
1: M'agrada molt.
2: Què passa?
5: Està bé no? Aquesta idea.
2: I jo el deixo anar. Sí.
5: I després, a la secció de tele i sèries, un dels personatges de l'estiu, i que segurament ho serà de la tardor, Javier Ruiz, cara estrella de La Sèptima, que serà aquest nou canal que s'estrenarà al novembre.
2: Estrellíssima, eh?
5: Estrellíssima, i que ha deixat Televisió Espanyola per fer el salt cap a aquesta nova cadena privada. Per tant, el tindrem a les 11 a la secció de sèries, i acabarem amb una mica de bon humor, que fa bona falta.
2: Doncs sí.
5: I ja està, i ja tindrem fet el dimecres. Ja és dimecres, això...
2: Ja és dimecres, estem comentant que s'està fent una mica llarga la setmana.
5: No, si ja gairebé és Nadal.
2: I ja tenim a Sant Joan a la cantonada.
5: Tant, si falta cada cop falta menys.
2: Gràcies, Maiol.
5: A disposar.
2: I com sempre, els oients més matiners ja ens podeu trucar perquè tenim ganes d'escoltar-vos com cada matí al 93207474.
6: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
7: Ei, mama, què tal?
8: Ja heu tornat a començar el programa normal?
7: Què vols dir normal?
8: Bueno, que això d'avui no es va repetir, no?
7: Ah,
8: s'han passat tot l'estiu repetint programes. És que ets tonto, eh? De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
7: Mama...
8: Quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
7: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
8: Què fareu aquest any? És que n'hi ha un de nou.
7: Ah, sí? En Joel Díaz està...
8: Va, sí, no m'ha pas agradat, de moment.
7: Ah, no?
8: Massa alt.
7: Què vols dir que és massa alt?
6: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
10: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
2: A veure... Eloi Cordomí, bon dia.
11: Com va això? Bon dia.
2: Molt bé, com estàs, Eloi?
11: Doncs molt bé, despertant-me.
2: Que... Molt bé. Bé, home, sí, ja saps què passa al contrari de no despertar-te.
11: doncs seria la glòria.
1: Clar.
2: Vols que fem teràpia, Eloi?
11: No, seria la glòria no despertar-se dues hores més, no per tota la vida.
2: Ah, val. Escolta'm, és que he vist una foto publicada, crec que era el teu compte d'Instagram.
11: Sí.
2: Que m'ha cridat especialment l'atenció perquè estem parlant d'uns bons carbassons. Un supercarbassó, un carbassó XL, no?
11: Has vist quin carbassó que tinc?
2: Ja t'he sentit a la primera, ja.
11: Sí.
2: A veure, són els teus nous carbassons?
11: Sí, són els meus nous carbassons. Bé, carbassons, tomàquets, patates, bledes...
2: No, no, és però anem al carbassó, sortint. Anem al carbassó, que és el que m'interessa. A veure, un moment, explica'm una miqueta el futur d'aquest carbassó.
11: Pams, sí.
2: Home, dos pams i 10 centímetres de diàmetre.
11: Sí, és
2: una cosa ampla, allò.
11: Cosa grossa. Sí, la veritat és que estava bo, que a vegades hi ha gent que diu que quan estan tan grossos els carbassons amarguen una miqueta, doncs el que fa moltes papites. El que fa moltes papites, vaig sentir històries d'aquestes, i no, ahir vaig fer una crema de carbassó i estava perfecta. I res, que estic molt content perquè vaig fer aquest experiment de fer l'hort aquesta temporada, el vaig començar a preparar la primavera, a més vaig haver de fer com un bancal especial perquè aquí no hi ha sol bo, no hi ha terra bona, i llavors vaig haver de fer un bancal especial, i està funcionant molt bé i em fa molta il·lusió, tot va tard aquí, perquè la muntanya doncs tot ha començat a sortir ara a finals d'agost o començaments de setembre, però està sortint i estic molt content, molt content.
2: Molt bé, home, és que amb aquella fotografia podries fer la portada d'Interviu.
11: Qui no està content, no?
2: No creguis. Tinc la Lara i la Marta que no diuen res, però que estan amb els ulls com a plats.
1: T'estim escoltant. Què vols que digui, amén?
2: L'heu vist vosaltres, el carbassó?
1: Sí. Ara l'he recuperat. Li vaig donar like, jo. Sí.
2: Ah, sí? I això?
11: La fotografia. Però, espera, la fotografia sóc jo agafant un carbassó del terra, per deixar-ho clar, per si algú havia tingut algun dubte.
2: Què vols dir?
11: Això, que surto jo a la fotografia collint un carbassó de l'hort. Ja està. Només vull dir això.
2: Ah, espera, que Ricard Ostrell, sent parlar de carbassons, ja pica la...
11: Espera, que se suma la festa. La festa del carbassó.
2: La festa del carbassó. Vinga, escolta'm, carbassons a part, quin dia ens espera avui, Eloi, meteorològicament parlant? Anem-hi.
11: Va, avui comença a pujar la temperatura, més encara. Avui ja arribarem a valors de 35-36 graus en llocs del Pla Lleida, l'interior de l'Ebre, Conca de Tremp, potser l'interior de Girona, i més de 30 graus a la resta, amb un dia que serà assolellat, i punt, ja està. Tan sols hi haurà uns nuvolets ara aquesta hora al matí, al Camp de Tarragona, i poc més, i els pròxims dies continuarà pujant. El cap de setmana tocarà sostre i serà quan tindrem algunes temperatures de 39-40 graus a les zones més càlides, sobretot de Ponent o de l'interior de l'Ebre.
2: És cert,
11: així anem.
2: Sí, entre carbassons i pujada de temperatura, però és cert que aquestes altes temperatures, ja ens esteu alertant aquests últims dies, que s'anirien enfilant, es anirà mantenint així al llarg de la setmana que ve, o podem començar a parlar ja d'una davallada i d'un temps

0: Llavors, bé, esperarem uns dies per anar-ho confirmant, però apunta cap aquí.
1: Molt bé, doncs estarem pendents d'aquest temps, com sempre. Cuida el carbassó, cuida el carbassó.
0: El proper carbassó gros que surti te'l guardo.
1: Gràcies, carbassonet. Fins demà, Eloi. Una abraçada.
0: Fins ara.
1: Que vagi bé. Lara García, Marta Viana, de Carbassons va la cosa.
2: Vinga,
1: gràcies bec. Per ser-hi, tornem
2: fins
1: demà.
2: Fins demà, adéu.
1: Moltes gràcies. I mentrestant, mira, anem a enfilar una mica més la temperatura de la ràdio amb una de les grans cançons de Shakira.

0: Per enganxar a les 6 del matí, preparat com sempre el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, que ja el tinc per aquí. Ricard, molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Com estàs?
1: Ahir vam anar al cinema junts.
0: Ara t'ho anava a dir.
1: Que va agradar la pel·lícula o no?
0: Mira, quan vam sortir del cine va explotar una mica el cap, perquè és cert que és una pel·lícula... Home, Bardem està estupendo, El ser querido.
1: Sí.
0: Però quan vaig arribar a casa li vaig començar a donar voltes a la pel·li,
1: Jo no l'he entès.
0: No l'has entès?
1: No.
0: Jo crec que la tornaré a veure.
1: Jo soc una mica així, Jo em costa entendre les coses i aquesta no em va costar molt... No l'he entès.
0: És una pel·li... A veure, és lenta.
1: O sigui, haig de documentar-me per entendre-la, saps?
0: Podem tornar-hi anar,
1: No.
0: Vaig veure algú que sortia del cinema en algun moment.

0: també t'ho dic.
1: Sí. Però és que anar al dia dels jubilats.
0: Sí.
1: Com a bons jubilats.
0: Sí. Clar.
1: I clar, era un dia una mica complicat. Però vaja, Sorogoyen, que és el director de la pel·lícula, també estarà amb nosaltres, i Kilenko, que fa un paper que és espectacular, la pel·lícula.
0: Sí, sí, sí.
1: I això en parlarem dijous, al matí de Catalunya Ràdio. Demà, demà.
0: Mira, perfecte. Sí, sí, sí. Doncs serem atents també a veure què és el que t'explica el director.
1: Vaig a documentar.
0: Tot per tu, Ricard, que vagi molt bé.
1: Fins ara.
0: Adéu. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Gràcies, com sempre, per ser-hi matiners, i tornem puntuals demà a partir de les 5 del matí per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Que vagi molt bé aquest...
2: La xarxa de comunicació local.

0: 6 de Lleida, 6 dones deportades a un camp de concentració, 6 històries de vida i un gros oblit. Les 6 de Ravensbrück.
1: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal. Les 6 de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
3: La resistència francesa es va nodrir de republicans i republicanes que fugien de l'ocupació franquista. Entre aquestes dones republicanes hi ha les nostres protagonistes, les 6 de Ravensbrück, un estudi de la historiadora Míriam Roma. Us hem parlat de la Josephine, l'àlies de la Coloma Seró Costa. En els següents episodis reivindiquem la generosa Cortina Roig, que col·labora amb la resistència connectant Tolosa amb Barcelona en l'anomenada Línia Sol, una xarxa d'evasió de pilots i d'informació. Som la Pili García i l'Anna Gasol, periodistes de Munt FM Ràdio, el consorci d'emissores municipals de les Terres de Lleida.
4: Nom:
0: Generosa Cortina Roig.
4: Dia d'entrada al camp de concentració.
0: Camp de concentració de Ravensbrück, 30 d'agost de 1944.
4: Matrícula:
0: 65.475.

0: Capítol 1. Generosa cortina roig. La pellerota.
1: La generosa cortina roig naix el 19 d'abril de 1910 a Casa Moreu de Son. Casa Moreu de Son és una casa relativament forta del Pallars Sobirà, de la zona de la Vall d'Àneu, i es dediquen bàsicament doncs, a la ramaderia i a l'agricultura.
2: Aquesta és la veu de la Noemí Riudor García, historiadora especialitzada en la recerca històrica i coautora de la Batalla del Pirineu, juntament amb el Josep Calvet, historiador i cap de continguts del Memorial Democràtic. Havia de ser la Noemí Riudor qui ens acompanyés per explicar i entendre la vida de la generosa cortina, perquè ella recull el testimoni directe d'un dels cunyats de la generosa, el Joan Soldevila, que li explica tota aquesta fascinant història ja de molt gran a la residència on va passar els seus últims anys.
3: Aquesta història comença a principis del segle XX a Son, un petit poble del municipi de l'Alt Àneu, al Pirineu Lleidatà, de 265 habitants. Al Pallars, a l'estiu, hi havia molta feina al camp, però a l'hivern no. La proximitat amb França afavoreix que durant els mesos de fred, molts caps de família es guanyin un sobresou creant la frontera i fent el que es diu en occità de pellerot. És possible que ara no entengueu el motiu pel qual us parlem dels pellerots, però l'ofici de pellerots determina el paper dels Pirineus durant la Segona Guerra Mundial.
1: Un pellerot no és res més que un trapaire. I què és el que fan aquesta gent? Doncs durant aquest hivern treballen de pellerots. Recullen ferralla, recullen ploma d'ànec, recullen llana, van per les granges i amb aquesta estratègia comercial del trapaire, del pellerot, es van fixant en els animals que poden servir per a ús agrícola.
2: Quan arriba la primavera, amb els diners que han aconseguit fent de pellerots, compren el bestiar que ells han vist anant de granja en granja i trien els millors exemplars. A l'estiu els fan treballar els seus camps i quan arriba la tardor se'ls venen a les fires locals.
1: I tornen a començar la roda una altra vegada. I això és aquesta emigració estacional que inicien sobretot aquests homes, aquests caps de casa, cap a l'altra banda de la frontera.
3: I les dones? Quin és el rol que els reserva aquella societat patriarcal? Un és ajudar que els pares i germans tinguin estabilitat a França, quedant-s'hi. Això permet que hi hagi una segona generació que s'estableix allí.
1: La generosa cortina és aquesta segona generació d'emigració. El seu pare havia fet aquesta anada i vinguda, aquesta emigració estacional, però ella i una germana seva ja formen part d'aquesta segona generació que s'insereixen dins del mercat laboral francès, que se sedentaritzen a l'altra banda i que comencen a tindre negoci que no necessite aquest anar i venir cap a l'altra banda de la frontera.
2: Quan la generosa arriba a França, té just 15 anys. Fa cap a casa de la seva germana gran, l'Antònia, que va ser la primera de Casa Moreu a estabilitzar-se a França, a Saint-Lys. De seguida, la generosa troba feina com a minyona i un cop té una situació més estable, el seu promès, també del Pallars, el Jaume Soldevila, s'instal·la amb ella a França. Com passava a les zones rurals, dos germans es casen amb dues germanes. El germà del Jaume està casat amb una germana de la generosa. Tot queda en família.
1: El que passava abans, no? Aquestes famílies tan grans i tan extenses.
3: I no només a les zones rurals, això també s'estila molt entre la reialesa. Però a Casa Moreu sembla que no es va notar mai aquesta endogàmia.
1: Hi ha una fotografia que és del grup familiar de Casa Moreu, que és veritablement molt bonica, en la que són 12-13 persones de totes les generacions de la casa. En un extrem hi ha l'Antònia i a l'altre extrem hi ha la generosa. La fotografia aproximadament deu ser de l'any 29, per tant la generosa en aquell moment potser feia un parell d'anys o tres que podia haver estat a França i probablement sigui feta en un moment en el que les dues germanes retornen per algun retrobament familiar. I elles dues vesteixen diferent de les altres dones que apareixen a la fotografia.
2: Aquesta diferència en la manera de vestir, aquesta moda francesa, la perceben també els descendents de la generosa. L'Anna Cortina és una neboda neta de la generosa i recorda quan sa tia baixava de França a Son, a Casa Moreu, a visitar la família, allà a la dècada dels 60.
4: Quan venia la meva tia, doncs clar, de França a Espanya hi havia molta diferència, tant amb la vestimenta com amb la forma de menjar i per tot. Jo al·lucinava, saps?, perquè sempre venia i a la millor portava el que ara diem les torrades aquestes que compres, que n'hi ha a tot arreu, abans no n'hi havia, i sempre anava això amb uns vestits molt mudades.
3: L'any 1931, la Generosa es casa, sense sorpresa, amb el Jaume Soldevila. Té 21 anys. S'estableixen a Toulouse, on continuen amb la feina de pellerots i d'altres activitats comercials.
1: Quan parlem de comerç, pot ser tan legal com no tan legal, no? I la frontera dona moltes possibilitats. De fet, el Jaume i la Generosa acaben en el seu moment tenint un bar-restaurant a Toulouse. O sigui que tota aquesta feina que han anat fent doncs els permetrà en un moment determinat de tindre un negoci propi i estable, que sobretot se n'ocuparà la Generosa, i que el Jaume doncs, bueno, també farà una mica doncs, d'anar i venir amb negocis doncs, fronterers o transfronterers.
2: Tenim la Generosa servint cafès olés, croissants i baguets amb mantega, no amb oli d'oliva. I ens centrem amb el Jaume ara, el seu marit, que va amunt i avall amb els seus dos germans, Joan i Ricardo, el germà Soldevila, fent negocis transfronterers.
3: El Joan Soldevila, el cunyat de la Generosa, quan té més de 80 anys i viu en una residència per a gent gran a Esterri, li transmet aquesta història directament a la Noemí Riudor. I tot i que han passat més de 50 anys des de la mort de Franco, encara té por a parlar.
1: En el moment en el que comença a explicar-me tot això, té una mica de por. No tant per amb ell, sinó sobretot per mi. Perquè ell em deia, a mi no em passarà res, jo ja tinc 80 i escaig anys, però a tu potser et posaran a la presó si jo t'explico tot això, no? És aquest neguit de que, a veure, estava prohibit tot això, no? I no se'n podia parlar.
2: Els cunyats de la Generosa, amb l'esclat de la Guerra Civil, són cridats a files. Quan tornen a casa, només hi troben la misèria de la postguerra i es posen a treballar de mossos fent tasques agrícoles. Aviat s'adonen que al bosc poden guanyar més diners i comencen a fer de llenyataires.
1: Però s'adonen d'una cosa força interessant, i és que Andorra és molt a prop i el contraban és molt, entre cometes, fàcil. Si ets una persona, com es diu allà, pràctica del terreny, és a dir, si et saps moure, si coneixes els camins, si coneixes els viaranys i si tens bones cames per córrer, evidentment.
3: I què passen? Tabac?
2: Sí, tant, però també una cosa que us sorprendrà. Hi passen llana, que està molt ben pagada a Andorra, i a més tenen algun truc perquè el viatge el surti més rendible.
1: La llana sempre ha estat un producte molt estratègic. Andorra, la llana és molt més ben pagada que no pas aquí, i el viatge d'anar cap a Andorra i portar llana es pot complementar amb un retorn bastant menys feixuc que amb un petit fardo de tabac. Doncs acabes de completar doncs, aquest viatge de contraban i evidentment et pots treure un petit sobresou que tallant arbres al bosc doncs, costaria bastant d'arribar-hi. I una de les estratègies inclús per a guanyar una mica més de diners era quan s'arribava a Andorra a mullar la llana perquè pesés més i que els hi poguessin donar algun diner més. Però clar, és una cosa que pot acabar sent perillosa, i més doncs, si hi ha una patrulla de la Guàrdia Civil doncs, que t'intercepte, o algú que diu alguna cosa i alguna delació o el que sigui.
3: I és això el que els passa al germà Soldevila. De camí a Andorra, una patrulla de la Guàrdia Civil els deté amb un fardell de llana i els envien cap a la presó de Lleida. La presó estava situada en ple centre històric de la ciutat, a l'antic seminari. Es va utilitzar com a camp de concentració entre els anys 1938 i 1940 i com a presó fins al 1943, any en què el Ricardo i el Joan són empresonats per haver fet contraban.
1: Una presó, un centre penitenciari que estava ple a vessar, no només de catalans empresonats per delictes diversos, sinó de presos polítics.
2: I no només de presos polítics, també hi van tancar aviadors britànics de la RAF, canadencs i aliats. I us preguntareu com acaben aquests aviadors lluitant en territori alemany en una presó de Lleida. Doncs penseu que som a l'any 43 i Europa està immersa en la Segona Guerra Mundial.
1: Els aliats, en el moment en el que fan doncs, alguna missió aèria sobre sol ocupat, s'exposen evidentment a que el seu avió doncs, sigui abatut. Què és el que passa? Doncs que molts d'ells, doncs en el moment en què l'avió és abatut, si evidentment doncs estan en condicions, el que poden fer és saltar de l'avió amb el paracaigudes, i a més és superinteressant perquè ja portaven un kit de salvament que consistia moltes vegades, doncs, a banda d'algun element que els pogués ajudar a curar-se alguna ferida, consistia en una brújula i un mapa. Un mapa fet amb un mocador de seda. I per aquest motiu li deien el Silk Map. I en el mocador de seda, que és el que hi havia imprès, per una banda, el mapa de França, tot el mapa del país, però per l'altra banda, en concret, el mapa d'on havien anat a fer la missió. Perquè en el moment que ells queien i tocaven terra, més o menys es poguessin orientar mínimament per anar cap a una banda o cap a una altra. Quan això passava, els grups de la resistència local es podien més o menys recuperar, i a través de totes aquestes xarxes muntades que feien que se'ls anés traient d'allà on estaven, poguessin arribar a Catalunya.
2: L'objectiu de les xarxes d'evasió és portar aquests aviadors fins a Barcelona, al consulat britànic, perquè és més rendible recuperar un pilot abatut que formar-ne un de nou. La resistència té xarxes d'evasió, on els passadors entren i treuen del país aquests pilots de manera clandestina, i ho fan sempre creuant els Pirineus. I si el grup és interceptat per la Guàrdia Civil, són enviats a les presons.
1: I és el que passava precisament, doncs, en aquest seminari vell a Lleida, que se sentia parlant anglès, que se sentia parlant francès, és a dir, les nacionalitats eren molt diverses i molt variades.
2: Això fa que dins de la presó de Lleida, el cunyat de la Generosa, el Joan, conegui en Suma, l'aviador francès que els connectarà amb la resistència.
1: Comença a enraonar amb un noi que era francès, però que a més era de la zona de Sant Girons, que és aquesta zona tan propera al Pallars, i que al final, tant d'una banda com de l'altra, encara que hi hagi aquesta distància, formes part d'un mateix territori, d'un mateix interland, i acabes tenint coneixences molt en comú, territorials i inclús de gent. I aquest enraonar amb aquest noi és el que acaba propiciant que els germans Soldevila s'integrin en una xarxa d'informació, que no d'evasió, belga, que acabin treballant pels belgues.
2: Quan França és ocupada pels alemanys, els països aliats creen xarxes d'informació i d'evasió. Des de la clandestinitat, les persones dins de la resistència traslladen missatges secrets, però també persones importants per la lluita, com ara els aviadors. Són xarxes delicades. Un pas en fals pot fer que es trenquin. Això és el que va passar a la xarxa belga que unia Barcelona amb Bèlgica, que es va trencar, es va cremar.
1: Es produeixen moltes detencions, es produeixen moltes caigudes, i aquella connexió que hi havia hagut entre Bèlgica i Barcelona se'n va, desapareix, es crema veritablement, igual que aquests agents. Per tant, hi ha una necessitat de reorganització de les xarxes.
2: Els aliats necessiten tornar a refer aquesta xarxa, però no han trobat encara la manera de reconnectar Toulouse amb Barcelona. Fins que reben la informació de l'aviador francès, el Suma, que empresonat al seminari de Lleida, entra en contacte amb el germà Soldevila i s'adona que són l'oportunitat per reconnectar Barcelona amb Bèlgica a través de França.
1: La informació que en Suma els hi passa als belgues és de notable importància, perquè gràcies a tres germans que ha conegut un a la presó, però sap que hi són els altres, pot connectar aquesta frontera una altra vegada i es pot restablir aquesta connexió.
2: Voilà, els Pellerots. Aquesta trobada fortuïta a la presó de Lleida entre el Joan Soldevila i l'aviador francès, en Suma, que podria haver estat una anècdota i res més, aquesta trobada acaba refent la línia d'informació i d'evasió que utilitzaran els resistents per comunicar Barcelona amb França.
1: I aquí és on comença veritablement la història que acaba portant a la Generosa a Ravensbrück.

0: de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: En nom de tota la direcció del partit, demanem disculpes a tothom que ha confiat en nosaltres el seu vot en aquestes eleccions. No hem pogut aquest cop, tampoc. Aprofito l'ocasió per felicitar la candidatura guanyadora, la del Partit pel Canvi, i llançar un missatge clar. Serem una oposició més forta que mai. Ens hi trobaran a cada ple, a cada proposició de llei.
3: Engega tota la maquinària. Ja no necessites ningú.
4: Segona legislatura.
3: Acabes de fer història. Una victòria que no s'ha vist mai en cap dels partits tradicionals, líder. I el millor? El millor és que no t'hi has hagut d'esforçar per fer-ho. Controlar dos terços del Parlament et dona un poder descomunal. Pots signar lleis sense pressions. Tens més gent al teu costat. Fins i tot pots canviar la Constitució. Però tu en vols més. Tu vols estabilitat. Assegurar el lloc i saber que el teu mandat continuarà. T'agrada estar al poder i vols que el canvi sigui per sempre.
5: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 3. Mà forta.
3: Ja no és necessari que vagis amb tanta cura. A partir d'ara, sigues clar. Has d'imposar el canvi que vols pel país en nom de tota aquella majoria que t'ha votat. És la veu del poble. És el motiu que t'ha fet guanyar les eleccions. El carrer vol el canvi. Però el sistema continua sense deixar-t'ho fer. Les lleis d'ara o et són inútils o t'estrenyen per fer tot allò que promets. Perquè necessites temps i recursos. I en aquest sistema, el govern està massa limitat. Ara és l'hora de les normes. Reuneix tot el teu gabinet per fer-li la volta al sistema i tombar aquelles lleis que us facin nosa per mantenir-vos en el poder. Cal canviar tantes coses, líder. Segur que no saps ni per on començar. Però cal continuar amb calma. Veure què és exactament el que falla. Estudiar cada escletxa, cada buit legal, cada impediment que t'allunyi del control. I quan ho tinguis tot clar, ara sí, canviar-ho. Jo començaria per aquí. Una llei antibloqueig. Concedir al president el poder de dissoldre el Parlament si no aconsegueix els vots necessaris. Mai més necessitaràs el suport de socis de govern. La dissolució de l'autoritat de transparència. Substituir l'organisme que vigila el govern per lleis secundàries. Que la transparència depengui directament del govern. L'eliminació de la despesa per les campanyes electorals. Els diners públics no aniran a parar mai més als comptes dels polítics corruptes. Els partits hauran de buscar els seus propis recursos per presentar-se a les eleccions. El millor és aprovar-ho tot d'una sola vegada. Estalviaràs temps i enganxaràs per sorpresa l'oposició. No tindran temps de reaccionar. En forma de decret urgent, d'òmnibus, de llei orgànica, és igual com. Ara que tens el control del Parlament, l'important és que introdueixis aquests canvis a la Constitució perquè els sigui complicat desfer el teu camí cap al poder. Ningú, cap polític al Parlament podria oposar-s'hi.

0: Tan dret, hòstia.
1: Joder.
2: Són pocs, però fan molt soroll.
3: Últim avís, desallotgeu la plaça. Últim avís.
4: El govern declara l'estat d'emergència després que una vintena de persones resultessin ferides durant una nova manifestació multitudinària a la plaça de la Bifurcació. La jornada, que ha sigut organitzada pels principals grups de l'oposició, ha plegat 20.000 persones, segons la policia. La protesta ha comportat diversos desperfectes...
2: No entenen el canvi, perquè estan encegats per l'oposició. Continuaran fent mal perquè els corroeix la por i l'odi. Mai podràs convèncer els líders. Cal prendre mesures dràstiques quan la situació és al límit. Cal protegir tot allò que has construït. Però has de ser metòdic. Blindar aquells que fan per tu la feina bruta mentre mires de calmar la població.

0: dos decrets urgents. Primer, una llei que eviti al màxim que els policies tinguin conseqüències, diguem-ne, negatives, en cas que hagin d'utilitzar més força de la necessària. Només seran castigats si anteriorment ja han abusat de la seva autoritat. Després, una llei que posi a l'oposició més dificultats per muntar mobilitzacions. Que la policia mateixa prohibeixi manifestacions si veuen que poden ser perilloses per la ciutadania. I que la llei estableixi penes de presó per aquells que no facin cas. Tot això acompanyat de més material i més remuneració pels agents, és clar. Ja ho veuràs. Amb una policia forta, les protestes s'esfumaran. Diuen que les bones lleis han d'anar acompanyades de bones armes. Han de saber que tu, només tu, tens el control.
1: Ara ja som el que podríem considerar el punt de no retorn. El moment en què el deteriorament democràtic comença a ser evident, però que precisament per això revertir-lo comença a ser complicat. En aquest capítol ens toca parlar d'algunes de les primeres mesures que fan explícit el deteriorament democràtic, també del control i la repressió. No ens avancem, però, perquè abans de res hem de parlar d'un parell de conceptes. Si poses una granota dins una olla amb aigua bullint, el més segur és que salti de l'olla. Però si en canvi l'aigua està freda al principi i després encens el foc i l'aigua s'escalfa a poc, la granota no serà conscient de la situació, perquè la temperatura puja de manera tan gradual que el moment en què s'arriba al punt d'ebullició ja és massa tard. Amb el deteriorament d'una democràcia passa el mateix. Ho recordes?
2: Abel Escrivà, doctor en ciències polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
3: Fer-ho des de dins té un avantatge, una, ja estàs al poder. El que fa simplement és eliminar progressivament els límits i els contraviniments que tens a l'exercici del teu poder per poder-t'hi mantenir. L'avantatge és que tens els ressorts del poder al teu favor per manipular-ho de manera gradual i, a més, fins i tot de manera legal. És a dir, algunes d'aquestes transformacions que acaben erosionant la democràcia són perfectament constitucionals, però són qüestionables en termes democràtics, però sí que hi caben dintre del marc legal. Un cop d'estat no té res de subtil.
1: Som al moment de no retorn. El Partit pel Canvi té la majoria suficient per aprovar tot el que vulgui, però això tampoc és sinònim de dictadura. El sistema té unes mesures de seguretat per evitar que algú, perquè ens entenguem, es passi de frenada. És el que en ciència política, i perdó per posar-nos tècnics, es coneix com checks and balances. És a dir, mesures de control i equilibri. Per entendre com funcionen, hem de fer un petit viatge al passat. Ja hem vist que la democràcia és un invent relativament modern, però ara hem de viatjar més enrere. Concretament, al final de l'edat mitjana, el moment en què neix l'estat modern.
4: A finals de l'edat mitjana, la crisi del sistema feudal fa que el poder es torni a concentrar en els reis. Això coincideix amb l'ascens de la burgesia i el desenvolupament d'un principi del capitalisme a conseqüència de l'augment del comerç. És aquí quan apareix la figura de l'empresari. A partir d'aquest moment, burgesos i reis fan pinya. Els primers perquè volien llibertat per desenvolupar les seves activitats econòmiques i els segons perquè volien finançament. Això fa necessari crear una estructura que organitzi i gestioni el poder perquè no sigui el rei qui ho controli tot i pugui acaparar els recursos. Aquest és el naixement de l'estat modern i es produeix durant els segles XV i XVI, després de l'edat mitjana. Suposa la creació del funcionariat, que administra l'Estat i recapta impostos, i la separació de poders en la branca legislativa, els parlaments, l'executiva, els governs, i judicial, els tribunals. Així es dona la seguretat que no serà una sola persona, el rei, qui fa les lleis, qui les fa complir i qui jutja aquells que se les salti. Els primers estats moderns van ser França, Espanya i Anglaterra.
1: Aquesta explicació és important perquè ens permet entendre que pel manteniment d'una democràcia no només són rellevants les eleccions que permeten l'alternança de poder, sinó que també és necessari que hi hagi separació de poders. És a dir, que la potestat de fer lleis, aplicar-les i sancionar qui no les compleixi no recaigui en la mateixa persona.
5: És a dir, no podia ser que el que mana i el que legisla siguin el mateix i que el que legisla i el que vetlla perquè la legislació es compleixi també sigui, corri a càrrec, estigui en les mateixes mans.
6: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
5: Si la justícia està a mans del rei, la justícia sempre decidirà a favor del rei. Aleshores, la idea de que hi ha d'haver algun tipus d'àrbitre que pugui posar en una balança quins són els interessos de cadascú i com és la regulació i que actuï amb una certa imparcialitat, entre cometes, fa que aquests actors que sovint el que acabaven fent era prestar diners al rei poguessin tenir una certa confiança que els contractes es podrien complir. El rei necessita el recolzament d'aquesta nova classe social que està naixent amb aquest protocapitalisme per tal de guanyar, diguem, incapacitat d'ingressos. Però a canvi d'aquests ingressos necessita donar una certa seguretat a aquesta classe de que les coses, els contractes es respectaran, que els drets de propietat seran respectats, etc. Aquí neix el Parlament. És a dir, els parlaments que neixen de les corts antigues no tenen una funció clara de control real de l'executiu fins a aquest moment. Això és Anglaterra mitjans del segle XVII. No? És a dir, els parlaments neixen de veritat, el que en diuen la Cambra dels Comuns, es diu dels comuns perquè era de la gent que no era noble, eren el poble, però aquests eren els que realment tenien els diners i per tant el rei necessita donar-los una certa certesa de que respectarà les regles del joc, si no s'acaba, l'aixeta es tanca, evidentment.
1: Recordem que estem en el moment en què el Partit pel Canvi té la majoria suficient per aprovar lleis sense haver de pactar amb altres forces. Això no és necessàriament autoritarisme, però és el moment en què el sistema es posa a prova perquè per molta majoria que tingui un sector polític, aquest sistema ha de vetllar perquè la majoria no anul·li els drets de la minoria. Per això hem parlat del naixement de l'Estat modern, la separació de poders i els checks and balances, les mesures de control que eviten decisions autoritàries en una democràcia. Quan aquestes es posen en risc, s'obre la porta a desmantellar la separació de poders, que és precisament una de les característiques de l'Estat de dret. És, doncs, un estat de dret.
7: Un tipus d'organització política estatal en la qual els poders estan separats i mútuament es controlen.
6: Montserrat Nebrera, exdiputada del PP i jurista.
7: Perquè separats vol dir no que les persones que hi formen part o que en són titulars no puguin coincidir. Per exemple, pot haver-hi un diputat que a la mateixa vegada sigui ministre o president del govern, sinó que estan separats en el sentit de que entre ells es controlen mútuament. Per tant, que el sistema jurídic contempla en el seu màxim exponent, que serien les constitucions, les normes supremes, contemplen un seguit de mecanismes de mutu control entre els poders de l'Estat. Mentre això funciona, funciona l'Estat de dret. Podem tenir eleccions sense Estat de dret? No podem tenir Estat de dret sense separació de poders. És a dir, l'essència de l'Estat de dret és el control de les normes jurídiques, del poder polític per les normes jurídiques que el propi poder polític ha donat, però en tot cas està sotmès aquest poder polític al dret. I això solament es pot donar quan de manera eficient, és a dir, de veritat, hi ha una separació de poders. Quan aquesta separació de poders és fictícia o quan directament no existeix, tu pots tenir eleccions, pots tenir sistemes en els que es preguntin coses a la gent, però en el fons no tenen, no són la visualització ni la materialització d'un sistema democràtic. Per tant, democràcia amb estat de dret necessàriament s'han de retroalimentar, però tu pots tenir eleccions i no tenir democràcia.
1: El concepte d'estat de dret ajuda a entendre per què un país que celebra eleccions no té per què ser una democràcia. A més, ja sabem que la classificació no té per què ser binària. No passem de democràcia a dictadura de manera directa. Hi ha sistemes que podem considerar intermitjos. Sistemes que són democràcies, que celebren eleccions i que permeten canviar el govern, però que no acaben de tenir un funcionament, diguem-ne, idoni dels poders legislatiu, executiu i judicial. Així, si coneixem les democràcies plenes com a democràcies liberals, aquesta democràcia amb eleccions però amb dificultats en el funcionament dels poders es coneix com a democràcia electoral. El nom pot confondre, però s'anomena així perquè fa referència a les eleccions.
8: Una democràcia que no té estat de dret, que on el poder executiu no està sotmès als límits que marca la Constitució i les regles, les lleis, val? Això és el que en diem una democràcia electoral quan les eleccions continuen celebrant-se.
6: Anna Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en Política Comparada.
8: val? Pot acabar sent una autocràcia competitiva, val? O sigui que en realitat la línia, aquesta frontera entre democràcies electorals i autocràcies competitives és fràgil, és fina aquesta línia. Per exemple, el cas d'Hongria, no? El cas d'Hongria, jo crec que avui en les classificacions estàndard, a l'ús, està classificat com a autocràcia competitiva, però va començar sent una democràcia electoral, perquè hi va haver un procés on l'Orbán va començar a anar desmantellant totes aquestes institucions que podien suposar una oposició, no? al seu govern.
1: Comencem a tenir diversos conceptes. El que coneixem com a democràcia plena és una democràcia liberal, amb eleccions i separació de poders. També tenim democràcies electorals i autocràcies competitives. Quina relació hi ha i com es passa d'una a l'altra?
4: Una possible transició gradual i des del propi sistema democràtic, sense cops d'estat, seria passar d'una democràcia liberal, amb eleccions i separació de poders, a una democràcia electoral, en què se celebren eleccions però la separació de poders no està assegurada. Quedar-te en aquest estadi és complicat i la situació pot arribar a una autocràcia, una dictadura competitiva. És a dir, una autocràcia en què se celebren eleccions, però en què els partits amb opció de govern estan sota un mateix control o idees i en què la separació de poders és només una façana. Alguns casos concrets de democràcies liberals que han passat a ser electorals són Grècia i Israel des del 2022 o Corea del Sud des del 2023.
1: L'estat de dret, la separació de poders i la celebració d'eleccions lliures són centrals pel manteniment d'una democràcia perquè són l'al·licient que té l'oposició per acceptar el poder de qui governa. És a dir, tu com a partit et creus o acceptes el poder de l'altre perquè saps que tu també és possible que tinguis opció de governar. Si aquesta opció desapareix, l'oposició no té cap motivació a l'hora d'acceptar el teu poder i legitimar-te com a governant.
8: És respectant l'estat de dret, no? Respectant les lleis, no? Si tu no respectes aquests límits, és el que dic, al final faràs intolerable la derrota a aquells que han perdut, no? I llavors això és el principi del que pot acabar derivant en una revolució o en un canvi de les condicions polítiques, socials i econòmiques de tipus violent, no?
1: Acceptar el govern i la legitimitat de qui governa també ho ha de fer la ciutadania.
5: Les lleis, la capacitat que té l'Estat de coartar la vida de les persones, de limitar la vida de les persones, es fa perquè s'aplica unes lleis decidides democràticament.
6: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
5: I per tant, si ens limitem la nostra llibertat individual és per un bé col·lectiu, i per tant necessita evidentment de participació electoral, necessita d'unes eleccions, però també d'uns contrapesos, uns contrapesos entre els diferents poders, i necessita també d'una ciutadania activa i participativa.
1: Que una democràcia garanteixi drets i llibertats, que celebri eleccions i respecti la separació de poders és sempre una bona notícia, però l'important és que tot això es mantingui independentment de les circumstàncies. La democràcia convenç quan funciona. Defensar drets i llibertats per tothom ens sembla bé, fins que canviem d'opinió.
9: La gràcia és que quan hi ha un moment de crisi de l'Estat, quan hi ha un moment de risc per l'Estat, es continuïn mantenint aquests drets, no?
6: Benet Salellas, exdiputat de la CUP Crida Constituent i advocat.
9: Perquè això és la demostració de que aquests drets realment són definidors de la pròpia essència de l'Estat. Llavors, és com, per exemple, el tema de la tortura, no? Per posar un exemple en temes de terrorisme o de... No, és que si torturem a tal terrorista podem arribar a saber doncs en quin lloc tenen les armes i, per tant, d'aquesta manera evitar un atac major que hi pugui haver contra, el, no? contra la seguretat col·lectiva que pot comportar la mort de moltes persones. Bueno, si autoritzem aquest acte de tortura contra aquesta persona, acabarem autoritzant sistemàticament els actes de tortura perquè sempre trobarem una justificació a la tortura.
1: Fins ara hem vist com algú amb pretensions autoritàries arriba fins al poder per vies democràtiques. Ara ens toca veure com es desenvolupen aquestes idees i com posen a prova els mecanismes de control i seguretat de la democràcia. Consolidar una autocràcia des del govern implica aprovar diverses mesures que beneficien tant el teu projecte com a tu. La qüestió és fer-ho amb la mínima resistència possible. Com aproves, doncs, mesures que són polèmiques i que en alguns casos són un embat directe a la democràcia? Amb una maniobra de distracció. Si ja tens el marc establert i vols aprovar mesures autoritàries i no ho pots dissimular, el millor fer-ho és de cop. Amagar-ho a simple vista. És com quan a la feina arriben aquells mesos de més càrrega de treball, un piló d'informes, reunions i presentacions a fer. Tants encàrrecs que no saps per on començar. Que quan estàs endinsat en la feina t'oblides d'alguns detalls que en situacions de més calma detectaries a la primera. Aquesta situació, aquest concepte, es coneix en política com a muzzle velocity.
4: La muzzle velocity, velocitat de sortida en anglès, és la velocitat a la qual un projectil surt de la boca del canó d'una arma. Aquest terme el va fer servir en l'àmbit polític l'any 2019 Steve Bannon, ideòleg i director executiu de la primera campanya presidencial de Donald Trump. L'expressió fa referència a aprovar el major nombre de propostes el més ràpid possible. Bannon va identificar que el principal opositor de Trump quan va arribar al poder no era el Partit Demòcrata, sinó els mitjans de comunicació, que disputaven i denunciaven públicament cada moviment del seu executiu. Amb aquest diagnòstic es va adonar d'una altra cosa, i és que els mitjans només se centraven en una problemàtica en concret. Un exemple, si un dilluns havien aprovat un pla per reduir el pressupost dels menjadors escolars, però el dimarts havien anunciat una mesura per reforçar la frontera amb Mèxic, totes les notícies del dimecres parlaven de la tanca i s'oblidaven dels nens. Sumant aquests dos elements va tenir una idea, al seu parer, magnífica. Aprovar moltes de les mesures del gabinet alhora que d'aquesta manera les televisions, ràdios i diaris només poguessin centrar els seus esforços en una o unes poques mesures.
1: Presentar moltes propostes parlamentàries de manera conjunta no té per què demostrar la voluntat de destruir la democràcia. Fer-ho també pot servir per reduir el nombre de votacions o per assegurar que algunes qüestions que t'interessa aprovar tirin endavant ajuntant-les amb altres. Els decrets o paquets de mesures que inclouen mesures de diversos àmbits es coneixen com a òmnibus. Espanya, per exemple, va succeir el gener del 2024. L'executiu de Pedro Sánchez va intentar aprovar un decret òmnibus en què es barrejaven qüestions tan diverses com la revalorització de les pensions, les ajudes als pobles afectats per la Dana o les bonificacions del transport públic. Espanya, sigui un decret òmnibus o un decret normal, perquè ens entenguem, primer s'aprova en Consell de Ministres, el govern, i més endavant, al cap d'un mes, ho ha d'aprovar o ratificar el Congrés. Aprovar moltes lleis de cop no té per què ser perillós, però és cert que es pot fer servir de manera malintencionada. Com que el Partit pel Canvi ja controla el poder executiu, és el moment d'ampliar horitzons i fer-se amb el legislatiu. Ja que hi som, també podem revisar aquelles institucions que supervisen les nostres tasques, que ens fiscalitzen. I la cirereta del pastís de tot això és limitar la capacitat de finançament dels contrincants. Com? Doncs limitant el finançament de les seves campanyes electorals. Tot de cop, amb un sol decret que inclogui aquestes lleis. Però per què hem triat aquests tres aspectes? Comencem per controlar el poder legislatiu, el Parlament. Si veiem que aquesta cambra no para de posar-nos pals a les rodes i de dificultar les nostres accions, és important aprovar mesures que ens permetin aprovar lleis sense la seva aprovació o dissoldre la cambra en cas que ens dificulti en accés l'acció de govern. El Partit pel Canvi ja té tres quartes parts de la cambra controlada. Però en altres escenaris, amb majories absolutes més limitades, aquest pot ser un bon camí per tirar endavant mesures, diguem-ne, dràstiques.
8: La majoria més 1, és a dir, 50 més 1, no té la capacitat de canviar l'estatus quo. Punt. Si tu vols canviar l'estatus quo, necessites majories qualificades. Després posem-nos a discutir quan qualificades han de ser aquestes majories. Però la majoria més 1 no pot canviar l'estatus quo.
1: Totes aquestes mesures, en favor del projecte polític autocràtic, suposen deslegitimar les institucions. Com es fa això?
10: Se les pot deslegitimar sobretot traient-los la capacitat d'actuació.
11: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
10: I presentant-les com una cosa que no són, és a dir, presentant-les com un problema insalvable de cara a la societat, presentant-les com gent indesitjable.
4: En alguns sistemes presidencialistes, el que pots fer per assegurar-te el control del legislatiu és obligar a la convocatòria d'eleccions al Parlament sabent que aquests comicis seran guanyats per tu, ja sigui de forma legítima o il·legítima. A l'Equador, on el sistema és presidencialista i hi ha eleccions al Parlament i també presidencials, és a dir, per escollir directament el president, existeix el concepte de mort creuada. La situació implica que, en cas que el president es vegi obligat a convocar eleccions presidencials i sotmetre's a les urnes, aquest mateix president també pot dissoldre el Parlament quan normalment no és una atribució que li correspondria. D'aquesta manera, si tens assegurada una victòria electoral en els dos camps, pots prendre el poder absolut.
1: Unes altres institucions que poden complicar l'acció de govern autocràtica són les encarregades de fiscalitzar el govern en qüestions de transparència. En complir la llei de contractes públics, auditar els concursos de l'administració, imagina't si es poguessin eliminar o legislar de forma diferent, donant més llibertat a l'executiu per fer i desfer com vulgués.
12: Anul·lar tots els sistemes de fiscalització.
6: Montserrat Tura, exconsellera d'Interior i Justícia entre el 2003 i el 2007.
12: Això ho estan fent. Totes les oficines antifrau, tots els mecanismes de fiscalització que es van crear per garantir que el funcionament de l'executiu de manera especial, tots els temes de transparència, tots aquests temes els han carregat en les comunitats on tenen majoria PP i Vox.
13: Bé, corrupció ve de corrompre i és, doncs, portar accions que indueixin a obrar il·legítimament.
6: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
13: Poder afavorir unes persones en contra d'unes altres, és a dir, afavorir determinats interessos, lobbies o persones que va en detriment dels drets i de poder atendre les necessitats d'altres persones. No podem fer una política que vagi a afavorir unes èlits. Hem de poder, doncs, construir entre tots una política que ajudi a una millor redistribució de la riquesa, a un mantenir o reequilibrar les condicions de vida dignes per totes les persones. Antifrau. És que és una partitocràcia, i si els mateixos polítics són els que nomenen els càrrecs de control, doncs una mica és una dir, estem aquí tots compromesos a mantenir o a vegades amagar o a tapar determinats casos.
4: A Mèxic aquest any ha passat una situació molt semblant a la descrita. La seva cambra de diputats, el seu Parlament, ha desmantellat l'Institut Nacional de Transparència, Accés a la Informació i Protecció de Dades Personals i ha transferit totes les seves competències al poder executiu. Aquest moviment ha estat denunciat per diverses organitzacions de la societat civil, periodistes i entitats d'advocats del país.
1: Amb el poder legislatiu i les autoritats de transparència desactivades, només fa falta acabar amb les esperances de l'oposició a poder retornar al poder. Com bé hem vist al llarg del nostre podcast, les eleccions són el mecanisme que, ben gestionades, permeten les alternances en el poder. Però què passaria si les fem injustes, canviant com es reparteixen els diners, les subvencions, entre els partits durant les campanyes electorals? Pots prohibir-les per tots els partits en nom de la transparència o simplement eliminar-les per l'oposició, només blindant-les pel teu partit. Vegem-ne un exemple.
4: No ens movem de Llatinoamèrica perquè ara parlarem d'El Salvador. El país dirigit per Nayib Bukele ha aprovat aquest any una llei que elimina qualsevol finançament públic d'un partit polític. Tampoc és que hagi trobat gaire oposició, ja que actualment la seva formació ocupa 54 dels 60 escons del Congrés del País Centroamericà.
1: Tantes mesures tan juntes i tan importants no agradaran a tothom. L'oposició és més que probable que surti als carrers. Com ha de reaccionar un partit amb pretensions autoritàries? Què faran la resta de partits tradicionals? I la societat civil? En l'àmbit institucional és probable que els partits de l'oposició facin actes de protesta. Pot ser que es manifestin dins del Parlament o que denunciïn vetos. En un context d'autocratització, l'oposició pot queixar-se, però pot continuar fent joc al govern fins a cert punt. És el que havíem parlat abans. L'oposició té l'incentiu de quedar-se dins el sistema sempre que cregui que podrà optar al poder a les següents eleccions. Ara bé, què passa si la democràcia realment s'està debilitant?
10: Si l'oposició creu en la qualitat democràtica del país i en el sistema democràtic de debò, doncs ha de fer tot allò que, independentment de l'actuació del govern, però ha de fer tot allò que asseguri que no hi ha un debilitament de la qualitat democràtica d'aquell país, encara que en algun moment aquesta actuació no li representi un guany electoral. Si un país s'acomoda a una situació nova de pèrdua de pèrdua democràtica, no? Si la gent s'acostuma, si la gent, per no fer soroll, doncs més o menys ja es conforma, si no hi ha una resistència activa en aquest sentit, etc, etc, al final acabaràs tenint això.
14: Quan estàs a l'oposició, creus que el govern tira sol i que et consulta poques coses. Quan estàs al govern, creus que l'oposició vol destruir-te. Llavors, suposo que això forma part de, bueno, de la posició en la que estàs, no?
1: Però el més important és, sobretot, la reacció que tindrà la ciutadania al carrer, per una qüestió de números, bàsicament. Si l'oposició és capaç de mobilitzar la població davant de tots aquests canvis, la situació es pot posar tensa.
15: Quan un país perd les institucions democràtiques, sens dubte el que cal fer és accentuar, intensificar la lluita per la democràcia.
6: Carla Riera, activista polític i número 2 de la CUP Crida Constituent a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017.
15: Òbviament, això ha estat així sempre, eh? Per més que això porti períodes de foscor, de repressió, de patiment, però és imprescindible mantenir, superar i augmentar la lluita per la democràcia i per aprofitar l'avinentesa per tal de crear un escenari democràtic més gran i millor que l'anterior. La política també és allò que succeeix en la mobilització. El periodisme és política. Els mitjans de comunicació fan sobretot i principalment política. Els grups econòmics fan política cada dia, sí? Per tant, la mobilització social, la mobilització popular és política, i la societat civil organitzada, els moviments socials, són agents polítics i són subjecte polític, i precisament són la garantia del canvi quan l'estat quo degenera i necessita, com us deia abans, destitució i constitució en un nou escenari més democràtic.
4: Un cas bastant contemporani de les mobilitzacions que poden néixer fruit de grans canvis legals són les protestes de l'oposició argentina a la llei Òmnibus, aprovada per Javier Milei el 2024. Ja hem vist abans què significava una llei Òmnibus. En el cas argentí, aquest paquet es va impulsar per aprovar unes 200 lleis que, segons el gabinet de Milei, servien per desregular l'economia argentina i reduir la seva despesa pública. No pensava el mateix l'oposició, que va sortir en tromba al carrer amb mobilitzacions multitudinàries i que va causar diversos enfrontaments amb les forces de seguretat. En total hi va haver 20 detinguts i 150 ferits.
1: En aquest context és important aturar-nos un moment a parlar del rol dels cossos de seguretat. Un dels trets definitoris de l'Estat és que té el monopoli en l'ús legítim de la violència. És a dir, que l'Estat és l'únic que ha de tenir la potestat d'exercir la violència sobre algú sempre de manera legítima. Quin és el rol de la policia en una democràcia?
12: Si no hi ha policies que mirin que la convivència en l'espai públic es produeix en els termes que s'ha establert, no funciona. És a dir, jo m'agradaria poder creure en aquella cosa de que tots som bons i tots ens portem molt bé, però és que no és gaire veritat. Les forces de seguretat són un servei molt delicat, molt delicat, entre altres coses perquè cada dia fan actuacions que tenen a veure amb els drets fonamentals de les persones, i això és una cosa importantíssima.
1: En un context de deteriorament democràtic, amb l'oposició i la ciutadania mobilitzada, un autòcrata intentarà beneficiar-se de les forces de seguretat. El control del carrer és essencial. Aquí rau la importància de dotar a les forces de seguretat de totes les garanties legals necessàries, que sàpiguen que tenen l'empara del govern.
4: Tenim uns quants casos de lleis que buscaven protegir a les forces de seguretat de forma ràpida i eliminant certs escolls legals que limitaven les seves formes d'actuar. El primer exemple el trobem als Estats Units amb la doctrina de la immunitat qualificada del 1967. Aquesta permet als funcionaris estatals i locals evitar les conseqüències personals relacionades amb les seves interaccions professionals, tret que violin una llei clarament establerta. Pels grups pro drets humans i civils, aquest és un mecanisme utilitzat per escapar de la rendició de comptes i la responsabilitat civil per participar en actes violents i abusius. No fa falta anar tan lluny per veure casos similars. Per associacions com Amnistia Internacional, l'aprovació de la popularment coneguda com a Llei Mordassa del Partit Popular Espanyol el 2015 va significar una disminució de les llibertats d'expressió, reunió i informació. A més, permetia als cossos de seguretat utilitzar armes com les bales de goma i autoritzava les devolucions en calent d'immigrants a les zones frontereres com Ceuta o Melilla. Finalment, altres casos d'arreu del món són similars. Jair Bolsonaro va eliminar 19 punts de la llei d'abús policial del Brasil l'any 2019, permetent pràctiques com la detenció amb manilles o la no obligació al fet que els agents de policia s'identifiquin davant la persona detinguda. O la llei de protestes d'Egipte del 2013, on els límits a les actuacions policials són gairebé inexistents.
1: Tants canvis i tan sobtats poden deixar sense aire i sense les idees clares a molta gent. Potser alcen la veu contra algunes d'aquestes decisions. Tenen por de les mesures preses.
4: De ministres i simpatitzants que s'han tornat dissidents d'un govern que fins fa poc defensaven, hi ha moltíssima hemeroteca. A Israel, el 2023, una reestructuració massiva del poder judicial que es va efectuar sota el govern de Benjamin Netanyahu va causar que el mateix ministre de Justícia, Yoav Gallant, denunciés la ingerència de l'executiu en el poder judicial. Evidentment, el primer ministre del país de l'Orient Mitjà no li va fer gaire il·lusió a aquest moviment i va expulsar a Gallant de l'executiu, causant una gran onada de protestes ciutadanes. Per altra banda, el 2019, Gran Bretanya va veure com, després de la victòria del Brexit en el referèndum del 2016, alguns partidaris d'aquest moviment van abandonar el vaixell. De fet, el diputat encarregat de mantenir la disciplina del Partit dels Conservadors, George Young, conegut com a Lord Young, va dimitir després de no poder assegurar que el Brexit comptés amb el suport parlamentari suficient en aquells moments.
1: Quan les decisions són complicades i polèmiques, és quan aquests governs pateixen per mantenir-se junts. Si el Partit pel Canvi es vol mantenir ferm i tirar endavant amb les seves promeses i programa, ha de sobreposar-se a aquesta situació.
0: Ho sents? Ni un sol crit. Ni una sola crítica.

0: llàstima per tu. No tothom està preparat per prendre el control absolut.
1: Destruir la democràcia, un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Oriol Buixader, Alba Bruch, Assumpció Coll, Sara Corselles, Tomàs Hinojosa, Laura Hurtado, Aquetza Martín, Lluc Peric, Clàudia Patller, Martí Pernia, Martí Puig, Robert Rodríguez, Ferran Rovira, Marta Trabado, Pol Trilles, Gerard Ullastre i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Abel Escrivà, Joan Josep Baibé, Montserrat Nebrera, Anna Sofia Cardenal, Pere Aragonès, Benet Salelles, Artur Mas, Montserrat Tura, Feliu Madaula i Carla Riera. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: www.laxarxamés.cat.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema que és tan dolç com una carícia. I sabeu? Carícia és el seu títol. El sentim?
3: Hola, sóc la Clara Gardella. Vaig a quart de primària de l'escola Els Cossetans. El poema que he escollit es diu Carícies i ho ha escrit Carme Cabós. He escollit aquest poema perquè és molt bonic. Carícies. Nit de Bengales. El respir de les fulles denses de l'aire. La gran lluna jugant entre crisàlides. Les braçades del mar vessant les platges i les teves carícies sempre somiades.
2: Moltíssimes gràcies, Clara, per recitar aquest poema tan ben recitat. Ens has fet sentir les carícies de la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu!
3: Adeu, embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada.

Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, la C32 registra retencions importants en sentit Barcelona, a l'altura de Mataró, amb 2 quilòmetres de congestió per un accident que obliga a tallar un carril. També hi ha circulació intensa a la 2, a Castellnou de Seana, en sentit Barcelona, per un accident que manté també un carril tallat. A la BV-5207, a l'Esquirol, també hi ha pas alternatiu regulat per semàfors en tots dos sentits després d'un accident que va tenir lloc ahir. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant les 48 hores, el país es reunirà amb autoritats del govern de Volodymyr Zelensky i de diverses regions, i el govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna

0: i el primer d'una regió europea en fer-ho en solitari. El viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra al 2022. I Rússia ha reclamat al govern espanyol que presenti informació que acrediti la seva suposada vinculació amb la campanya de desinformació que hauria contribuït a desencadenar la crisi migratòria a Ceuta. El Ministeri d'Exteriors rus ha respost així a les acusacions del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre una possible intervenció de Moscou en aquesta crisi. El govern espanyol insisteix que té proves per assenyalar Rússia i Israel d'intentar desestabilitzar Espanya i la Unió Europea a través dels missatges que van portar 70.000 migrants a finals de juliol a la ciutat autònoma. Amb tot, el govern espanyol ha aprovat també un paquet d'ajudes de més de 300 milions d'euros a Ceuta d'aquí a finals d'any per tal de pal·liar aquesta crisi. I la Generalitat eliminarà l'accés amb contrasenya a la Meva Salut i deixarà l'IDCAT mòbil com a única via d'entrada. Les dues opcions conviuran fins al gener del 2027, però a partir del 15 de setembre ja no es podran crear noves contrasenyes. El canvi busca simplificar l'accés i reforçar la seguretat del servei després dels robatoris de credencials detectats al 2021. I a Manresa, dos menors han estat detinguts pels Mossos en relació amb l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys. La víctima, veïna de Castellnou de Bages i molt coneguda a la comarca, va estar localitzada greument ferida al carrer Sant Jaume la matinada d'ahir, però no es va poder fer res per salvar-li la vida. Els fets han passat durant la festa major de Manresa i l'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial i també un minut de silenci avui al migdia a la plaça Major. I pel que fa al temps, avui la calor tornarà a augmentar a Catalunya amb domini del sol i alguns núvols baixos, sobretot al litoral sud i les Terres de l'Ebre. Al migdia poden créixer també nuvolades inofensives al Pirineu, especialment a l'oriental.
1: Notícies en xarxa.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: font de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Molt bon dia, com estem? Benvinguts, matí de dimecres 2 de setembre d'aquest 2026. Avui ens llevem amb sol solet i amb una temperatura que arribarà als 32-33 graus. En aquests moments la temperatura és de 20 graus. Pràcticament la mínima d'aquesta nit, no ha baixat dels 20 graus el termòmetre. Com estem? Bon dia, benvinguts. Avui és dimecres 2 de setembre, Sant Elpidi, Antolí, Zenó, Teodor, Ivet, Julià, Hermògenes, Calixta, Màxima, Íngrid i Raquel. Felicitats a tothom que avui celebri el Sant, l'aniversari o qualsevol cosa en especial, que us regali moltes, moltes coses. Ara, convideu algú també, estireu-vos una miqueta, perquè si no ja m'enteneu, Mercat a Amer, Anglès, Banyoles, Begur, Cassà de la Selva, Llançà, Maçanet de la Selva, Ripoll, Sal, Sarrià de Ter, Sant Antoni de Calonge, Sant Miguel de Fluvià, Sant Pere Pescador i Vilabrareix. És el dia que més mercats hi ha, el dimecres. Refrany del dia, el setembre s'endú els ponts o eixuga les fonts. Sí, o molta caloreta o pluja d'ojo. Doncs em sembla molt que serà la primera. Molta caloreta, eixugarà les fonts, perquè la previsió, que per als propers 20-25 dies... ben poca aigua, No et dic que algun dia caigui alguna tempesta, i en aquest temps, ja sabeu vosaltres, quan hi ha tempestes, a vegades no saps mai si allò que farà mullarà el terra o caurà una, allò que dius, hosti, una de bona, Ahir va haver-hi un esclafit, un tornado a la zona de Foixà, i va destruir, va provocar danys amb una granja, Temps és boig, que diuen. Cita del dia, les pel·lícules no són planes, són esferes multifacètiques. Ho va dir Akira Kurosawa. El sol ha sortit a les 7 i 16 minuts, s'amagarà a les 8:22, de mica en mica el sol va fent de les seves...

Vinga, som-hi, més coses avui per començar aquest matí. Avui és Santa Raquel, també. Sant Almaquio, Sant Licinio, Santa Ingrid i Sant Beltrán. Felicitats, eh? Sobretot a les Raquels. Avui és Santa Raquel. També hi ha un altre dia, el mes de gener, que és Santa Raquel, eh? Però avui la Raquel que ho fan avui. Felicitats a la Raquel. Ricardo de León va dir que l'avorrimiento és la suprema expressió de la indiferència. Avui tenim lluna menguant, el 76,01% il·luminada. La propera lluna plena serà el 26 de setembre, falten 24 dies. I tal dia com avui, un 2 de setembre, però de l'any 2008, anem a veure quines coses van passar, doncs, a l'efemèrides de la jornada. L'any 2008, la companyia Google llança el navegador web Chrome. El 2008, eh? Sembla que hem estat tota la vida amb el Chrome i tota la vida amb el Google Maps i tota la vida amb moltes coses i fa, 20 anys, encara no, 18 anys que això es va posar en marxa. Que de pressa, si abans passaven els anys ràpid, jo suposo que ara amb això de la digitalització i que encara més. L'any 1998 s'estavella el vol 111 de Swiss en Peguiscov, al Canadà. Va morir 229 persones. L'any 1991 els Estats Units reconeixen la independència de les repúbliques bàltiques Estònia, Letònia i Lituània. L'any 1970 la NASA, per limitacions de pressupost, cancela les missions Apollo 18 i Apollo 19 del programa Apollo per portar gent a la Lluna. L'any 1967, Paddy Doy Bates funda la micronació Principado de Sealand en una plataforma petrolera britànica a 10 quilòmetres de la costa de Suffolk, al Mar del Nord, al Regne Unit. I l'any 1945 finalitza de forma oficial la Segona Guerra Mundial amb la rendició del Japó i es va signar a la Kuresat Missouri. Avui és l'aniversari de Cynthia Watros, actriu nord-americana, 58 anys. Salma Hayek, actriu mexicana, la Salma, 60. Lennox Lewis, boxejador britànic, 61. Keanu Reeves, actor canadenc, que va néixer al Líban, 62. El Keanu Reeves. I encara fa pel·lícules d'aquestes de plantofades que no vegis, eh? John Sor, músic nord-americà, 73. I Mark Harmon, actor nord-americà, 75. El Mark Harmon, també. Passen els dies, eh? I ens fem grans, que diuen. Anem a emportar un info emportat del declivi del complex esportiu Brasco Cap de Creus, abandonat i vandalitzat un any després del tancament. A Mossegades reviurà la Venècia del 1750, adaptant el cafè al Teatre al Jardí. El govern concedeix la medalla d'or de la Generalitat al xef Ferran Adrià i la doctora Caterina Viscari. Són les notícies i són els temes per conèixer una mica què passa al voltant, eh? 8 i 10 minuts al matí. Va, una mica de ritme. Us veig a tots molt decaiguts, eh? Paco Pil, el ritmo de la vida. Vinga, va, som-hi. Amb Paco Pil, tu. Ja de bon matí.

0: Ràdio Vilafant 107.3 FM. En directe.
1: En directe.
0: Toni Guerrero.
2: Jo mateix.
3: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Nova cançó i nou tema de Madonna. Vinga, en aquests primers moments al matí, Danceteria.

Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Bé de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Bé de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Bé de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.

És Maluma. Arriba amb aquest Coses Pendientes.

Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, a 6:15 de la tarda, proclamació de l'acció de la Pubilla i l'Hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 8:15, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'Església, al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als Rajolers. A 9:15 del vespre, tronada de Festa Major, a l'aparcament de l'Església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'Església, al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el Nen del Barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem. Ai, els dilluns al matí que són dolents, eh? Si s'hi costa aixecar-se un dilluns al matí, ens ho explica Nayara López, vilafantenca, lunes por la mañana.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Mamma Duixa, te'n recordes d'aquesta? Va ser un èxit, això de Que Chévere.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Dos quarts de 9 del matí, aquí tens a Marlon amb el seu Háblales.

0: amb les novetats, el dance, techno, màquina actual, remember, hardcore, highstyle i les sessions exclusives del nostre equip de DJs. Connecta't el dissabtes de 9 a 11 del vespre. Aquest estiu, la música es viu a top volum.
1: Clickbait, la recuperem una bona peça musical de Pablo Alborán, cansat de la pressió de les xarxes socials.

0: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
1: A Vilafant, donació voluntària de sang. El proper dilluns, 14 de setembre, al Centre Cívic Les Mèlies, a Les Forques, des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Recordeu, donació voluntària de sang a Vilafant, el dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Forques, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Donen una mica. Pots ajudar a salvar vides. Vinga, som-hi, convidat estrella Michael Jackson, Blood on the Dance Floor.

0: t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: 8:42 del matí, d'aquest matí calorós, avui també farà cald, allò que apartarà el calor, 32-33 al migdia, eh? Miqui Núñez, bon DJ! Agafem la barca, vinga, anem a fer una volta per la nostra Costa Brava.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Benvinguts a aquesta edició del nostre butlletí informatiu municipal i comarcal, en aquesta edició d'avui dimecres 2 de setembre. Figueres Cultura desplega una tardor potent amb teatre, musicals, dansa, còmics i literatura. Els alumnes de l'escola Salvador Dalí es repartiran entre 7 centres de Figueres aquest curs. La sinistralitat a les carreteres es redueix un 11% fins al 31 d'agost i tanca amb 87 persones que han perdut la vida a les carreteres. Figueres celebrarà la Fira en Figa del 7 al 20 de setembre. Són les notícies en aquesta edició del nostre informatiu. La sinistralitat a les carreteres catalanes ha baixat un 11% fins al 31 d'agost, amb 87 persones mortes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Són 36 morts menys que l'any 2019, que és l'any de referència, i també han disminuït els ferits greus, un 18,5% fins als 490. Ara bé, preocupa especialment la situació dels motociclistes. Representen gairebé el 40% de les víctimes mortals, amb 34 morts, un 13% més que l'any passat. També han mort 10 vianants i 5 ciclistes, de manera que els col·lectius vulnerables concentren el 56% de la mortalitat. A l'agost hi van haver 5 víctimes mortals, la meitat que el mateix mes de l'any passat. Per carreteres, l'autopista AP7 és la que acumula més morts, amb 12 víctimes. Pel que fa als accidents, els més habituals han estat les sortides de via, amb 27 casos, i els xocs frontals, amb 24. El Servei Català de Trànsit també alerta de l'augment de la mortalitat entre els majors de 65 anys, que passa de 15 a 20 víctimes. La franja d'edat amb més morts, però, és la de 45 a 54 anys, amb 20 persones que han perdut la vida.
2: Figueres Cultura ha presentat aquest dilluns al vespre, en un acte públic a l'antiga muralla carlina dels Caputxins, la programació cultural dels últims 4 mesos de l'any. La temporada de tardor del Teatre Municipal inclourà propostes com el musical El retrat de Dorian Gray, amb Àngels Gunyalons, la comèdia Perfectes desconeguts, dirigida per David Selves, l'adaptació de Pergamel d'Eva Baltasar i l'Ultimàtum, amb Joan Carreras. També hi haurà un nou cicle dedicat a visibilitzar altres formes de masculinitat, amb espectacles de dansa i teatre com Los Muchísimos, Kling, Qui va matar el meu pare o Muerta de amor. A més, tornaran companyies com Malpelo i hi haurà propostes de circ, música i produccions locals. Pel que fa al Museu de l'Empordà, destaquen dues grans exposicions, d'Empúries a Spiderman, narratives gràfiques a la perifèria, dedicada a la història del còmic a l'Empordà, i Francesc Guillemet, catàleg infinit, sobre l'obra del fotògraf figuerenc. La venda anticipada per als abonaments i categories estrella i excel·lent començarà aquest dimecres, mentre que la venda general d'entrades s'activarà dijous 3 de setembre a la... Els aproximadament 450 alumnes de l'escola Salvador Dalí de Figueres començaran el curs 2026-2027 repartits entre diversos centres educatius, després de l'esfondrament d'una part de la coberta del gimnàs el passat 30 de juliol. Els alumnes d'I3 i I4 continuaran a l'edifici annex del mateix Salvador Dalí, que no es va veure afectat per l'incident i que compleix les condicions de seguretat. La resta, des d'I5 fins a 6è de primària, es distribuiran en 7 escoles de Figueres. La decisió ha estat acordada per unanimitat pel Consell Escolar i coordinada entre l'Ajuntament, el Departament d'Educació i la direcció del centre, prioritzant criteris de seguretat, proximitat i adequació dels espais. Així, els alumnes d'I5 aniran a l'escola Nisset de Pagès, els de primer a l'escola Josep Pallac, els de segon a l'escola Parc de les Aigües, els de tercer a l'escola Sant Pau i els de cinquè a l'escola Amistat. La resta de cursos també seran reubicats en altres centres de la ciutat. L'objectiu és garantir que tots els alumnes puguin començar el curs amb normalitat mentre es resol la situació de l'edifici.
1: Figueres i la comarca tornen a promocionar la figa amb la campanya gastronòmica Enfiga't, del 7 al 20 de setembre. La quarta edició comptarà amb la participació de més de 15 restaurants que oferiran tapa, plat o menú, amb la figa com a producte principal. El 12 de setembre, la Cuina del Vent oferirà un show cooking a la plaça Catalunya amb arròs sec amb confit d'ànec i figues. Aquesta mostra és organitzada per Comerç Figueres Associació i la Cuina del Vent, amb el suport de l'Associació d'Empresaris d'Activitats Hostaleria de l'Alt Empordà i la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Bon dia, una situació força tranquil·la la que tenim per endavant aquest dimecres a les comarques de Girona i, de fet, a hores d'ara El temps, que ja és força plàcid i força calmat, ha tornat a refrescar força, sobretot a les comarques interiors, i, per exemple, a prop de Girona, a hores d'ara, cap als 16-17 graus, ja hem baixat dels 10-12 graus a les Valls Cerdanes i també del Ripollès. Arran de mar, en canvi, ha costat baixar dels 20-22 graus, i aquesta tarda s'ha de dir que farà més calor que ahir. Serà, sobretot, a l'interior de l'Alt Empordà, per tant, per exemple, a viles com Figueres, també del Baix Empordà, a la Bisbal, cap a la Baixa Garrotxa. En el cas del Gironès, Pla de l'Estany, arribarem als 33-34 graus amb facilitat, també aquesta tarda amb una mica més de vent, com d'arran de mar, perquè la situació marítima acabarà una miqueta més remenada. Sempre amb pocs núvols i, si de cas, alguns aquesta tarda a l'Alt Ripollès, també a l'Alta Garrotxa amb alguna gotellada. Fenòmens poc importants.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Posem punt final a aquesta edició de l'informatiu. Figueres Cultura desplega una tardor potent en teatre, musicals, dansa, còmic i literatura. Els alumnes de l'escola Salvador Dalí es repartiran entre 7 centres de Figueres aquest curs. La sinistralitat a les carreteres redueix fins a un 11% fins al 31 d'agost. Han perdut la vida, per això, a les carreteres, concretament una bona colla de gent, 87 persones, és un nombre alt de persones que han perdut la vida a les carreteres fins al 31 d'agost. I Figueres celebrarà la Fira en Figat del 7 al 20 de setembre. Recordin que tindran més dades i més informació a les hores en punt amb els companys de la xarxa de comunicació local.
0: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
1: Tornem del butlletí informatiu i ho fem amb música de Oques Grasses.
4: Com està el pati?

0: Aviam, un, dos, tres, ja deixem tots. Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és pla de penya!
1: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta. L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
2: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
2: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
2: Ajuntament de Vilafant.
3: Miley Cyrus diu que per què no anem amb ella a Malibu? Què us sembla? Us apunteu al viatge?

0: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Un estiu per gaudir.
1: Arribem al butlletí de les 9. Estem a l'última setmana ja del nostre magazín d'estiu de l'Obert per Vacances amb els companys de la xarxa. O sigui que ens anem a l'informatiu i al Obert per Vacances. Amb aquest tema de Nebulosa,

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat, la C32 registra retencions importants en sentit Barcelona a l'altura de Mataró, 2 quilòmetres de congestió per un accident que obliga a tallar un carril. També hi ha circulació intensa a la 2, a Castellnou de Seana, en sentit Barcelona, per un altre accident que també deixa un carril tallat. Finalment, a l'AP7, a Mollet del Vallès, direcció Girona, un tercer accident deixa un altre carril tallat en aquest punt. I en clau política, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat al director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que aclareixi amb urgència si existeix un informe policial que relacionaria el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska vol saber també des de quan disposa a la policia d'aquesta informació i per què no es va traslladar als òrgans de seguretat nacional. Segons l'Espanyol, l'informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres apuntaria que l'entrada va ser planificada i executada amb la participació de forces marroquines. La petició arriba tot just després que ahir Pedro Sánchez exculpés el Marroc i assegurés que no hi havia cap informació dels cossos de seguretat que apuntés a la seva participació. I també el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el seu suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant les 48 hores al país es reunirà amb autoritats del govern de Zelensky i també de diverses regions. El govern destaca que serà el primer president

0: president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i també el primer d'una regió europea a fer-ho en solitari. El viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra el 2022. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer Sant Carles. Els veïns han sentit trets a les 3 de la matinada i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i a la façana de l'edifici. No consten ferits i els dos ocupants del pis han fugit en cotxe però han estat interceptats a la ronda de dalt i detinguts per un presumpte delicte de tentativa d'homicidi. I també a Manresa dos menors han estat detinguts pels Mossos en relació amb l'apunyalament mortal d'un home de 45. La víctima, veïna de Castellnou de Bages i molt coneguda a la comarca, va ser localitzada greument ferida al carrer Sant Jaume la matinada d'ahir, però no es va poder fer res per salvar-li la vida. La divisió d'investigació criminal ha assumit la investigació i els agents han escorcollat també un pis de la travessera dels drets sense descartar nous registres. Els fets han passat durant la festa major de Manresa i l'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial i també un minut de silenci aquest migdia a la plaça Major. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Una de les millors coses que es poden col·leccionar són fotografies. Imagineu, no heu pensat mai allò de lo bonic que seria si alguna imatge que veieu, qualsevol cosa que veuen els vostres ulls, sense haver de passar per càmera fotogràfica o per mòbil, poguéssiu fer clic i mantenir a la retina, a la ment, per sempre, aquella imatge i poder-la recuperar quan sigui, és clar, no? Simplement captar el moment exacte que estàs veient. Doncs sí, el més semblant que podeu fer és això, fer un recopilatori de fotografies, que ha canviat molt la història d'això de recopilar fotografies, perquè avui que les tenim en format digital, doncs ja no té aquell punt romàntic que tenia abans quan les havíem de repassar en paper. De fet, d'aquest punt melancòlic de veure fotografies ja mig desgastades pel temps, no?, en un àlbum o guardades en una caixa de llauna i anar-les anant repassant, anar repescant aquelles fotos, a més, que tenien un punt... Què us diré? Doncs improvisat, eh? No eren buscades, sinó que les agafàvem al vol. Color sèpia moltes vegades, o color d'aquelles fotos dels anys 80 que estan envermellides o que estan ja mig desgastades, si sabeu a què em refereixo, no? Doncs això ho transmeten super, super bé els The Cure amb aquest tema, tot un clàssic, Pictures of You. El van treure, vaja, l'any 1989, i els més fans de The Cure, que sé que n'hi ha molts que ens esteu escoltant, segurament recordareu que formava part de l'àlbum Disintegration. Estava esperant l'oportunitat per escoltar els The Cure, i que en un moment o altre de l'Obert han de sonar, perquè són d'aquelles bandes que tenen la gràcia, i això crec que és difícil d'aconseguir, no sé si estareu d'acord, tenen la gràcia de que ajunten poesia pura, lírica pura, i amb el missatge, amb un tipus de sonoritat, amb una composició musical que hi va perfectament. Quan el missatge de la lletra i el missatge musical conjuguen perfectament, sabeu que una cançó arriba a l'ànima. Pictures of You, us recomano aquest tema i tot l'àlbum dels The Cure. No sé si també li agraden, si en té referència, si és una mica així gòtic, també, el nostre company, l'Enric de Cardedeu. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Jo et veig més lluminós, els The Cure són com a més de tardor, més melancòlics i arrossegadets. Jo te veig més lluminós a tu, Enric.
1: T'haig de dir que el meu mes és la tardor, la meva estació.
0: Mira, coincidim també.
1: I m'agraden molt, però t'haig de dir que no tinc tanta cultura musical anglesa com m'agradaria.
0: Bueno, és simplement tenir edat, Enric.
1: Ja està. Exacte, mira, fàcil com això.
0: Escolta, que avui preguntem per una cosa molt divertida, que qui més qui menys ho ha intentat, i a molts ens hem quedat allò amb l'intent només, col·leccionables.
1: Doncs sí, jo tinc molt aquesta intriga que t'has dit, de saber si alguna persona sobre la Terra o a Catalunya ha aconseguit acabar-ne algun, perquè t'haig de dir que fins i tot jo m'he sorprès de saber fins on ens remuntem amb els col·leccionables, Núria. A veure,
0: t'haig de dir que... Ara faràs història dels col·leccionables?
1: Sí. T'haig de dir que no estem parlant ni de rinocerons llanuts ni de l'antiga Grècia, evidentment, però saber que van aparèixer a finals del segle XIX m'ha sobtat, perquè dius, ostres, evidentment no hi havia anuncis per la televisió, llavors dels col·leccionables, però sí, i és que tot plegat van començar a publicar l'any 1872 a Europa, que déu-n'hi-do, eren targetes il·lustrades llavors que venien amb els productes d'extracte de carn i es consideraven la llavor d'aquest fenomen, no?, que ara omple tot aquest final d'estiu, principi de temporada, deixant dir més que de tardor. De fet, a Catalunya les primeres col·leccions impreses comercials van sorgir pels vols del 1895, per tant molt poc després, uns 20 anys i escaig, amb làmines de temes populars i costumistes, abans de passar a omplir àlbums d'esports a principis del segle XX, que va ser un enorme boom.
0: Esports ja van ser dels primers col·leccionables que hi havia, doncs, eh?
1: Sí, al cap esports. De poquet de començar aquí ja van començar. De fet, ara bé, el format de fascicles, com pròpiament comentem avui, pel que fa a obres culturals o llibres per lliuraments setmanals, diria ser el concepte modern del col·leccionable de quiosc que tots coneixem. Sí. El sistema agafa molta força coincidint amb l'expansió de la impremta de masses i la premsa durant les primeres dècades del segle XX. I pel que sembla, Núria, els temes dels col·leccionables és un tema fora de modes que tornen o de modes que no han marxat mai. I és que en un dels col·leccionables més esperats per aquest setembre és la celebradíssima expansió de cartes celebració 30è aniversari de Pokémon.
0: Núria, pensa
1: que jo vaig ser un dels que vaig fer la primera generació de cromos Pokémon quan tocava per edat, no dic que hi hagi edat amb això, però jo tenia uns 8 o 9 anys, cosa que vol dir, com hem dit, que fa 30 anys, o el que és igual, més d'un quart de segle que la cosa ja aguanta.
0: Tant de temps fa dels Pokémons ja?
1: Oi que sembla increïble?
0: Sembla increïble.
1: Sí.
0: Clar, la gràcia dels Pokémons, que això també ha evolucionat, és que no només les cartes les tens per posar a l'àlbum, sinó que serveixen per jugar. I això... mola molt. Clar, no és una cosa estàtica que tu mires simplement, no, no, serveix per jugar.
1: Inclús sí, sí. El fenomen aquest que després ha hagut, doncs, tot en, ja no part de sèries, d'aquest joc, no? De que la gent va pel carrer, tiquet en llocs, després s'ha sabut que això ha servit per, per alimentar els inicis de la IA i de llocs de, i de plataformes de mapes, no?
0: Els caçadors de, fet, de Pokémons, et refereixes, no? Allò que la gent quedava per caçar Pokémons amb el mòbil.
1: Sí.
0: Uf, sí, això encara es fa, Enric, tu saps?
1: Es fa encara. Sí. O, com a mi em consta que es fa, tinc algú al meu entorn que encara ho fa i sí. Mm-hmm. I tant. Llavors,
0: curiosíssim, eh? Digues.
1: No, bueno, que s'ha lucrat la persona que va inventar els Pokémon, eh?
0: Déu-n'hi-do, i això és només un dels col·leccionables. Parlàvem al començament d'estiu, just la primera setmana ens enganxava la setmana final del Mundial de Futbol, no? Que ha sigut un boom, una bomba, vaja, el col·leccionable d'enguany del Mundial de Futbol. I, en fi, de tota mena, jo sé, a més, que aquests àlbums de cromos, estiguin acabats o no, també són peces de col·leccionista, aquests més antics, no? Que els trobes als mercats dels Encants i tot això.
1: I la gràcia és, recordo l'entrevista que vam fer, no? Aquí, com bé deies a principi de temporada, que la gràcia és fer, ja no la compra, sinó aquest intercanvi, no? Aquest punt de trobada, aquest punt social, no? Que ara moltes vegades en molts jocs actuals es perd, perquè són més de pantalla, doncs en aquest cas tornar a sortir carrer, a punts de trobada, conèixer gent, fer vincles, etc.
0: Mm. Estem parlant de col·leccionables bàsicament en cromos, en paper, amb targetetes, però vaja, podeu col·leccionar o podeu ampliar qualsevol col·lecció que hagueu fet a la vida, eh? Aquella col·lecció jo me'n faig de tasses.
1: Ah, veus?
0: Jo té un límit d'espai, però bueno.
1: Jo tinc primers fascicles de moltes coses. La primera suspensió del cotxe teledirigit, saps? El primer màstil del vaixell de fusta, el primer... Podria haver col·leccionables de la primera cosa, saps? Sempre i guanyaríem.
0: T'imagines? Ah, doncs mira, estaria bé.
1: Veus?
0: És una filosofia de vida, també.
1: Sí.
0: Expliqueu-nos-ho tot sobre les col·leccions que teniu o que us agradaria fer o alguna anècdota, que això és el que ens fa més gràcia. Com ho fem, Enric, per participar?
1: Doncs mira, això és molt senzill. Entreu al nostre Instagram i a l'Instagram trobareu el reel que pengem cada matí i allà doncs trobareu, podeu escriure o explicar-ho, o també al nostre WhatsApp del programa. Per tant, també el teniu especificat allà al reel, també us ho anirem comentant durant tot aquest programa d'avui. Per tant, esperem els vostres àudios i també esperem els vostres comentaris. Volem escoltar-vos a veu. Vinga,
0: mira, i com que jo sé que molta gent està dient, però el WhatsApp, jo vull
1: entrar
0: per WhatsApp. Sí, el tens, jo el també.
1: Home, i tant, digues. He allargat aquesta frase per trobar-lo. És el 696-16-46-65. 696-16-46-65. El vostre programa de confiança.
0: Obert per vacances. Molt bé. Enric, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Salut i bon programa.
0: Fins ara vol dir fins a les 10. A les 10 tornarem a connectar i ens farem ressò de tots els missatges que ens aneu enviant al llarg del matí. Vinga, va, que parlant de col·leccionables, sempre que tenim corda per estona, eh? Podríem omplir les dues hores, l'Enric i jo, xerrant d'això, lleugerament, i d'aquestes cosetes. Volem que parleu vosaltres. Enviem-nos missatges i a les 10 els llegirem. Anem per feina, perquè parlarem d'altres qüestions a part de col·leccionables i molt, molt xules totes.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs mireu, justament ara fèiem ressò, no? Fèiem un apunt sobre la intel·ligència artificial, la que va, deia l'Enric, va sortir, o podria ser el començament, no? Amb aquesta caça de Pokémons que, en fi, que convocava moltíssima gent als carrers. Doncs parlarem de la IA, de la intel·ligència artificial, justament, però un pas més enllà. Com fer el projecte? El projecte es diu IA amb consciència, perquè es fa la idea. Com fer, doncs, això? Utilitzar-la de manera que tingui consciència. Més que la IA, jo crec que la consciència l'hem de tenir nosaltres, eh? Però ara ens ho explicaran des de terra lleidatana. Serà la primera entrevista de l'Obert per Vacances d'avui. Després marxarem cap a Calella per conèixer com és això d'enamorar-se, de tenir un crush a la tercera edat. Diuen que l'amor no té fronteres i no té edats, doncs avui ho comprovarem amb un reportatge que ens han preparat des de Ràdio Calella. Tornarem a Tarragona perquè avui dimecres s'inaugura el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el FIT. Ens fa moltíssima il·lusió, no us podeu imaginar l'ambient de festival de teatre que tenim aquí durant aquests dies, que tindrem durant aquest cap de setmana. Nana, i us volem convidar a tothom que ens escolteu que passeu un moment o altre això, a veure bon teatre, noves dramatúrgies per Tarragona. Parlarem del FIT, doncs. El reportatge sobre els col·leccionables, ampliant-ho tot, ens el duen des de Tordera, des de Ràdio Tordera. També des d'Altafulla marxarem al capdamunt d'una ermita per connectar el nostre nostre cos, la nostra ment amb la natura i tot plegat a través del moviment corporal. I és que diuen que el setembre pot ser com un recomençament, no? Com fer un reset i tornar a començar, com si fos un any nou que comença ple d'oportunitats i noves esperances. I un parell de punts culinaris abans de tancar programa. Al convent de Santa Clara de Tortosa, les monges ens ensenyaran a fer dolços típics i tancarem amb l'espai de cuina avui amb la companya Marina Pérez Got, que ens va tastar una delicatessen, de fet delicatessen avui dia, però un plat molt popular de la cuina tradicional mallorquina. Les aubergines, que diu ella, les aubergines farcides. Doncs tot això omplirà les dues hores d'avui de l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances.
0: Com sempre, com és tradició, el programa comença fent ronda d'actualitat. Passem per les quatre províncies, de les quatre capitals, vaja, de Catalunya. La primera parada la fem a Girona, els companys de Girona FM, concretament el Pau Villafanya, que ja el tenim preparat. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Mira'ns, el primer municipi que és protagonista de la ronda és Salt. Salt ha multat 110 conductors aquest any 2026 per circular pel carril bus, i això tot plegat gràcies a les càmeres dels agents de la policia local.
4: Les infraccions estan sancionades amb 200 euros cadascuna i s'apliquen a partir de les proves que obtenen els agents de la policia local de Salt, que van en moto a través de les càmeres que porten instal·lades. Aquest sistema permet gravar l'evidència de la infracció i al moment connectar-se en temps real a la DGT per conèixer tota la informació del vehicle. Els principals motius de les sancions han estat per circular pel carril bus incomplint l'ordenança de circulació, tot i que la policia també n'ha imposat per aturar-se al carril bus per fer càrrega o descàrrega.
0: I mira, ja les poblacions comencen a fer balanç turístic i balanç també del que ha estat l'estiu amb aquestes altes temperatures. Ens expliqueu que Lloret de Mar estudia diferents estratègies per mantenir l'atractiu turístic tot i l'increment de les temperatures.
4: Sí, i és que el fet que cada vegada siguin més freqüents les onades de calor podria ser un desincentiu a l'hora de traure visitants al municipi. Per això l'alcalde, Adrià Lameles, ha explicat que cal actuar i estar preparats per tenir una infraestructura turística que pugui acollir els visitants mentre hi hagi episodis d'altes temperatures. Algunes de les primeres accions, diu, són crear més espais d'ombra, més refugis climàtics i naturalitzar zones urbanes. Això hauria de permetre baixar la temperatura i garantir que els turistes segueixin passejant pels carrers comercials.
5: Ens hem d'adaptar, hem de visualitzar el futur i hem de treballar per prevenir-ho, no? I perquè quan arribi, estar preparats. Aquest és un gran tema, hem de crear més espais de refugis climàtics dels que ja hem creat, perquè ens estem preparant per això. Hem de crear més espais d'ombra, hem de crear espais, més naturalització, menys asfalt, menys ciment, i tot això ja ho estem fent. Ja estem preparant el municipi de Lloret de Mar pel que vindrà del canvi climàtic.
4: De moment, els empresaris estan a l'espera de veure si la temporada vinent aquestes onades de calor tenen un efecte en les reserves.
0: I encara us expliquem que 140 investigadors es reuneixen per treballar sobre l'impacte dels llacs arreu del món. I on ho fan? Evidentment, a Banyoles.
4: Es tracta del congrés Gleon, que per primera vegada a la història es fa a la capital del Pla de l'Estany. El canvi climàtic, l'increment de la temperatura de l'aigua o el creixement de les algues són alguns dels temes que tractaran els grups de treball del congrés, que s'acabarà aquest divendres 4 de setembre.
0: Molt interessant tot plegat. Pau, moltíssimes gràcies i fins demà.
4: Fins demà.
0: Acomiadem doncs el Pau Villafanya des de Girona FM i ara enllacem amb la companya de Rubí Ràdio, amb la Marina... No, la Marina Pérez, no, la Mariona Jerez. Tenia aquí un parany a guió. Mariona, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, comencem parlant sobre la vaga de bibliotecaris de Barcelona, no?, que fa tancar més d'una trentena de biblioteques, i és que el Consorci de Biblioteques manté la negociació oberta amb el comitè d'empresa i defensa les millores presentades.
6: Sí, la vaga, que va iniciar el 26 de maig, va tenir un punt àlgid ahir dimarts, quan es va convocar els treballadors a tancar totes les biblioteques de Barcelona i manifestar-se davant de la Sagrada Família. La jornada ha tingut un seguiment d'un 60% al torn de matí i un 55% al torn de la tarda. Segons el consistori, s'afirma que les biblioteques de les 37 que hi ha a la ciutat van obrir només 4 durant el matí. El gerent del Consorci de Biblioteques de Barcelona, Ferran Burguillos, ha dit que mantenen la negociació oberta amb el comitè d'empresa i ha defensat les millores presentades en les 13 reunions celebrades des de febrer. Entre les millores que s'han presentat hi ha l'aplicació de la jornada de 35 hores setmanals pels 482 llocs de treball del conjunt del Consorci de Biblioteques de Barcelona, la funcionalització absoluta i total de la plantilla del Consorci en el marc de l'Ajuntament i una millora retributiva d'un 8%. Escoltem a Burguillos.
7: A veure, durant tot aquest període, des del febrer que portem treballant, vam constituir al febrer la comissió negociadora i hem dut a terme fins a 13 reunions de la pròpia comissió negociadora fins a finals de juny, d'acord? Hem anat plantejant i hem posat al damunt de la taula diverses millores, no?, que estan vinculades també a aquesta adhesió al conveni municipal.
6: Per altra banda, Pau Solsona, delegat sindical de la CGT al comitè d'empresa del Consorci, declara que no accepten l'acord i volen seguir endavant. Insisteixen que no hi ha negociacions des del juliol i que han quedat estancades.
8: Per altra banda, us reportem el gran èxit de The Weeknd a Barcelona. Han fet parada la banda en la seva gira After Hours Till Dawn.
6: Sí, The Weeknd ha desplegat aquest dimarts a Barcelona un espectacle audiovisual de gran format en el marc de la seva gira. Ho ha fet davant de més de 50.000 persones que s'han aplegat a l'estadi Lluís Companys, on el cantant canadenc ha ofert un extens repertori que ha combinat diverses cançons del seu treball més recent amb èxits consagrats de la seva discografia. L'autor d'àlbums com After Hours, Down FM o Hurry Up Tomorrow ha apostat per una posada en escena inspirada en una distopia, amb una gran estàtua coronant la pista, escenografia, cos de ball, flames, làsers, efectes especials i focs artificials. El seu tour, que ja ha fet parada a Madrid, ahir va passar per l'Estadi Olímpic de Barcelona i ja ha recaptat més de 1.000 milions de dòlars.
8: Mariona, tal com ho expliques, vas estar al concert, tu, no?
6: No, què va.
8: Però t'agrada, no? Però t'agrada, no? The Weeknd?
6: Jo m'apunto a tots els concerts.
8: Molt bé, ho has explicat amb molta passió. Vinga, va, que ens posem seriosos ja per una darrera notícia en clau necrològica, i és que ha mort un home embolcat al camió formigonera que conduïa això a l'Esquirol.
6: Sí, ha mort aquest dimarts a primera hora de la tarda embolcat el camió formigonera que conduïa a la carretera BP5207 en el terme municipal de l'Esquirol, a Osona. La víctima és un veí de Cerdanyola del Vallès de 49 anys i, segons han explicat des del Servei Català de Trànsit, les causes del sinistre estan sota investigació. Des de principi d'any ja portem 88 persones que han perdut la vida en accidents a les carreteres, 34 d'aquestes són motoristes, 10 vianants, 5 ciclistes, 4 conductors de tractors i una de patinet.
8: Mariona Jerez, moltíssimes gràcies. Des de Ràdio Rubí, una abraçada.
6: Gràcies, fins demà.
8: Fins demà. Cap a Lleida que marxem. Des de 1 a 1 saludem el company Quim Gasó. Quim, bon dia.
9: Hola de nou, bon dia.
8: Hola de nou, ben trobat. Escolta, comencem parlant de la detenció d'un menor relacionat amb la mort violenta d'un home balaguer vinculada amb un accident de trànsit. El jove ja ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
9: Sí, en uns fets que es remunten a dimecres passat, dia 26 d'agost, quan cap a les 11 de la nit hi va haver un accident de trànsit al nucli urbà de la capital de la Noguera. A l'interior del vehicle sinistrat, els Mossos hi van localitzar el cos sense vida d'un home que presentava, però, possibles signes de violència criminal previs a l'accident. Els agents van obrir una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort i aquest dilluns van detenir el menor que presumptament estaria relacionat amb els fets. El jove, com bé deies, ja ha passat aquest dimarts a disposició de la Fiscalia de Menors.
8: I un nom propi, el de Joan Baraut, que és el nou cap regional del cos d'agents rurals a Lleida. Aposta per la proximitat, la prevenció i la coordinació com a principals eixos d'actuació. Baraut substitueix a Llorenç Ricou després de 23 anys al capdavant de l'àrea.
9: Aquest dimarts va tenir lloc la presentació del nou cap del cos d'agents rurals a la delegació territorial del govern a Lleida. El nou cap va explicar els reptes que afronta el cos, que doblarà plantilla i en seran 170 d'agents en 4 anys a Ponent.
10: Primer seria reforçar aquesta proximitat amb el sector primari i la presència al territori, val? La regió de Lleida no es pot liderar d'esquenes al sector primari, d'esquenes als agricultors, d'esquenes als ramaders. El segon repte, gran repte, seria el de reforçar les relacions institucionals i la coordinació operativa, però no quan es produeix una emergència, una incidència, sinó abans. I per últim, el tercer gran repte seria potenciar la prevenció i la pedagogia, val? Perquè la prevenció és la millor eina per protegir el medi natural. Una societat que està informada és una societat més compromesa amb la conservació del patrimoni natural.
9: Entre d'altres aspectes, Barraud va destacar les actuacions del cos en els incendis de la campanya de la Sega. Enguany han registrat 17 a la província de Lleida, afectant unes 700 hectàrees.
8: I ràpidament us expliquem també que la sinistralitat a les carreteres catalanes s'ha reduït un 11% fins al 31 d'agost, això en comparació amb el mateix període de l'any passat, i ha tancat el 8è mes de l'any amb 87 morts.
9: Així ho indiquen les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, publicades aquest dimarts. Dels 87 morts arreu de Catalunya, 73 han estat homes i 14 dones, mentre que gairebé 4 de cada 10 víctimes mortals han estat motoristes, que augmenten un 13%. En aquest sentit, els col·lectius vulnerables aglutinen més de la meitat del total de la mortalitat a les vies catalanes, registrant 34 motoristes, 10 vianants i 5 ciclistes entre les víctimes. El tipus d'accident més freqüent ha estat les sortides de via, amb 27 casos, i els xocs frontals, amb 24, mentre que l'AP7 ha condensat la xifra més elevada de víctimes mortals en 12.
8: Doncs vinga, amb aquestes notícies que ens arriben des de Ponent, també anem a tancant la ronda informativa. Quim Gasó, des de Lleida 1-1, moltíssimes gràcies.
9: Gràcies, fins ara.
8: Però no tanquem sense abans passar per Tarragona, en aquest cas per Terres de l'Ebre, i és que allí, entre les notícies destacades, en tenim un, el rescat de 28 gossos a l'interior d'un habitatge de Santa Bàrbara. Alguns dels gossos portaven xip i han pogut ser retornats als seus propietaris. La resta continuen amb l'entitat engrescats i en cases d'acollida. Ens en dona més detalls la companya de la Plana Ràdio, Tere Giné.
11: Efectivament, Núria, 28 gossos van estar rescatats de l'interior d'un habitatge de Santa Bàrbara en una actuació en què participava l'entitat Engrescats. Inicialment, els Mossos d'Esquadra havien informat l'entitat que havia 5 gossos, però una vegada a l'interior de l'habitatge en van aparèixer més, fins a arribar a 27 animals rescatats. El número 28 va ser localitzat el passat diumenge. La gerent d'Engrescades, Núria Espanya, explicava els problemes que presenten aquests animals.
12: Hi ha una miqueta de tot. La majoria en molts de problemes dermatològics degut a la gran brutícia que portaven incrustada dins d'ells, problemes de pell, otitis, molts tenen infeccions a les orelles, també de la mateixa brutícia, les almohadilles pues, estan cremades, hi ha algun que tenen sang, que estan pelades, pues, d'això mateix, tot de la superfície poc neta que vivien, pipis, caques, de tot, no? I després n'hi ha un que el tenim ingressat perquè tenia una pulmonia. Alguns han estat, els vam tindre que donar els primers dies poc menjar i per anar augmentant, perquè quan tenen tanta gana i mengen molt, tampoc no és bo per a ells.
11: Una de les sorpreses era comprovar que gairebé tots els gossos portaven microxip, fet que ha permès reconstruir diferents històries i fins i tot recuperar animals que havien estat perduts pels seus propietaris. Espanya explica emocionada que un dels casos va poder confirmar que un gos rescatat era un animal que una família feia temps que buscava. Els gossos estan ara repartits entre diferents refugis i cases d'acollida mentre es resol la seva situació. L'entitat també demana estar alerta davant possibles situacions de maltractament o acumulació d'animals i actuar quan hi hagi indici de que aquests no es troben en bones condicions. Engrescades també fa una crida a la ciutadania perquè faci donacions a través del seu Bizum 05614, ja que l'atenció d'aquests animals suposa una important despesa veterinària i de manutenció per l'entitat.
8: Moltes gràcies, Tere Giné, companya des de la Plana Ràdio. I encara un darrer apunt molt ràpidament per recollir les altres notícies de Tarragona, del Camp de Tarragona. Marina Pérez Got, bon dia.
13: Bon dia.
8: Comencem parlant de canvi climàtic. Tira.
13: Doncs sí, parlem de canvi climàtic i és que des de la Universitat Rovira i Virgili estan estudiant què hauria passat amb les danes de Tarragona si la temperatura del mar hagués estat més baix. Pel que fa a la precipitació, l'estiu ha estat sec a molt bona part de Catalunya, excepte el Camp de Tarragona, on els episodis de precipitació intensa de l'agost han fet que localment s'hagi superat la mitjana climàtica de pluja d'estiu, tot i que encara tenim el mar molt calent. Veurem què passa aquesta tardor. Altres notícies, Núria. Per
8: la Castellera, no?
13: Exacte. Per segon cop, tres colles tarragonines participaran en la jornada de diumenge del concurs de castells. Ja coneixem les 42 colles que poden participar a les tres jornades del concurs de castells i tres a la jornada de diumenge de Tarragona, que són la Jove de Tarragona, els Xiquets de Tarragona i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau. També hi seran a la jornada de diumenge tres colles de Barcelona, els Castellers de Sant, els de Vila de Gràcia i els de Barcelona. L'últim concurs de Castells, els de la Vila de Gràcia, havien anat a la jornada de dissabte, igual que els castellers de Sant Pere i Sant Pau. Recordem els primers classificats, que són els castellers de Vilafranca, la Vella de Valls i les Joves de Valls. Ara ja tenen menys de 48 hores per confirmar la seva participació.
0: Ah, que potser si diuen que no, potser diuen que no.
13: Els Minyons de Terrassa solen renunciar.
0: Sí, és veritat, tens raó amb això.
13: I dos apunts així molt ràpids. Avui ja es presenta la programació completa de les festes de Santa Tecla d'aquí a Tarragona. La podrem conèixer d'aquí una estona. I continuar, el tret de sortida oficial es fa avui al Festival Internacional de Teatre de Tarragona, que en parlarem més endavant.
0: Farem la segona entrevista d'això. Moltes gràcies, Marina. Fins ara.
13: Fins ara.
0: Doncs vinga, tancada la ronda d'actualitat ràpidament. Entrem en matèria amb la primera entrevista del dia.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: I comencem parlant sobre intel·ligència artificial, que què us hem de dir, no? Ja ho veieu, està tenint un gran impacte en un munt d'àmbits del nostre dia a dia, però... I els mestres que ens estan escoltant diran, sí, sí, el món educatiu possiblement és un dels àmbits en què doncs, se'ns gira més feina, perquè ha irromput aquesta tecnologia, vaja, amb una potència increïble, i això afecta a més població vulnerable, joves i adolescents, fins i tot infants. Com l'han de manipular? Com l'han de, no? com l'han de tocar? Com utilitzar la intel·ligència artificial perquè sigui realment una eina i no se'ns giri en contra o no malmeti justament la formació dels nostres joves i infants? Doncs d'això ens en poden donar més detalls en una entrevista que fa el company d'UAU Lleida, el Quim Gassó. Quim, bon dia.
9: Hola de nou.
0: Parlem d'una entitat que es diu Xerpia, ho dic bé això?
9: Correcte, ara ens ho dirà el seu fundador, el Javi Badia, que ja el tenim també als estudis d'UAU Lleida Ràdio, que saludem ja en el dia d'avui. Bon dia, Javi.
14: Hola, bon dia. Moltes gràcies per comptar amb mi.
9: Per parlar, com bé deies, Núria, d'aquesta iniciativa de formació en intel·ligència artificial que ha desenvolupat el programa I amb consciència, una proposta educativa creada a Lleida Ciutat per alfabetitzar, diuen, alumnat de secundària en intel·ligència artificial. Anem directe al gra. Javi, com definiries la relació entre els adolescents i la intel·ligència artificial?
14: Perfecte, és una relació força intensa. Hem de pensar que ha irromput la intel·ligència artificial com una cosa que els dona resposta a qualsevol tipus de pregunta, els dona amb molta seguretat, damunt els hi fa la pilota, no? Llavors, clar, és una eina que està a l'abast de qualsevol, per tant, què millor, no? Què millor que utilitzar-la i que ens doni respostes.
9: Això, evidentment, doncs, té els seus riscos, té també els seus beneficis. Clar, el tema de la intel·ligència artificial el sent molt novedós, és un dels temes també que volíem tractar. Cadascú l'utilitza una mica en base als coneixements que pugui tenir, amb diverses finalitats, fins i tot també per treure-li partit en diversos àmbits d'interès en els quals poden tenir cadascú doncs aquest interès precisament. És molt complicat generalitzar, ho sé, però en termes generals, per què utilitzen la intel·ligència artificial els adolescents?
14: Bàsicament té diversos usos. El principal pel que estem aquí és perquè els ajudi a fer tasques, no? Els ajudi a estudiar, els ajudi a fer treballs, els ajudi a fer deures, els explica una cosa d'una manera diferent, els faci preguntes per preparar un examen. Sí, és cert que molts estudis van en la línia que també l'utilitzen molt com a consellera, no? Per motius més personals, em pots ajudar, tinc aquest problema, però bé, això és un altre, és un altre meló a obrir.
9: I anant primer en el cas dels centres educatius, després parlarem de la relació general, els mestres, els professors, la gent que ha d'educar aquests futurs adults, quins problemes es troben a l'hora de decidir com l'he de fer servir, ja no tan sols en l'àmbit més purament avaluatiu, que possiblement aquí doncs hi ha hagut molts canvis en els últims anys, però ja en la relació completa dels alumnes amb aquesta nova tecnologia.
14: Clar, hem de tenir en compte que el sistema educatiu té moltíssima inèrcia. Fer qualsevol canvi costa molt. Pues clar, si a un professional qualsevol ja li està costant molt aquesta adopció de l'IA, imagineu a un docent que té que interioritzar-la pel seu ús del dia a dia, però a sobre també ha de pensar com ensenyar l'alumnat, com fa un bon ús, que no me la utilitzin malament, que aprenguin... és molt més complicat, val? És molt més complicat. Llavors aquí és on estem tenint la problemàtica, però bé, el sector docent és un sector ultramotivat que li fica més hores que un rellotge. Jo porto pràcticament 4 anys fent formacions a centres educatius, a professorat de tots els nivells, i hi ha una motivació molt gran per fer aquesta adopció amb intel·ligència artificial i poder-la portar a l'aula amb molt, molt de criteri.
9: Ho veu més els professors i docents com una oportunitat o com una amenaça, la presència de la intel·ligència artificial?
14: Tot depèn. És un sector molt ampli, però en general jo el que estic veient és que és una eina que generalment dona molta por, molta inseguretat, però a la que comences a tocar-la, comences sobretot a comprendre-la, com funciona, li veus moltes possibilitats. Llavors vas veient com la gent a les formacions se va engrescant i va, ostres, i em pot fer ajudar amb això, i me pot fer això altre, i me pot descarregar de tasques més burocràtiques i li puc aportar jo valor a la tasca més de persona, més empàtica, més d'acompanyament. Jo penso que en general la visió és positiva.
9: I precisament per abordar aquest gran repte entre els adolescents i la intel·ligència artificial, tornem al motiu de l'entrevista, des de Xàrpia, aquesta, ja ens explicaràs tu ben bé, però plataforma, entitat que vas fundar, heu creat el programa Ja amb Consciència. De què es tracta?
14: Sí, Xàrpia neix amb l'objectiu d'apropar les formacions d'IA als centres educatius. Jo durant gairebé 4 anys, com t'he dit, he estat formant centres, claustres, professorat, i m'he donat compte de que el gran problema és: i ara què fem amb l'alumnat? Vale, en sabem molt, sabem fer moltes coses, ens pot ajudar molt a la tasca docent, però i l'alumnat, què passa amb ell? Llavors, a partir d'aquí, neix aquesta idea, diem Consciència, que és un programa educatiu que el que pretén és alfabetitzar l'alumnat de secundària en l'ús de la intel·ligència artificial. O sigui, no tant utilitzar-la, que sí que es fa en mòduls posteriors, però saber què és, en què consisteix, quins riscos té, la part ètica, els biaixos, etc.
9: Imagino que amb un temari que no és concret no ha de ser igual ensenyar sobre intel·ligència artificial que fer-ho sobre llengua, matemàtiques o història. Jo t'ho deia fora de micros, que havia estat repassant una mica la vostra web per fer-me una idea de com s'ensenya això, i m'ha cridat l'atenció que baseu el vostre mètode en 4 consignes molt clares, que són pensa, qüestiona, comprèn i actua. Ens pots fer 5 cèntims una mica en què consisteix això, què implica cada fase?
14: Sí, si ens parem a pensar, és una metodologia que ens val per qualsevol qüestió que tinguem a la vida, no? O sigui, per què el pensa? Perquè nosaltres li fem una pregunta a l'intel·ligència artificial, no? Li donem una instrucció, un prompt. Nosaltres hem de pensar abans de fer aquest prompt, perquè en funció de com sigui aquest prompt, on tindrem un tipus de resposta o una altra. Serà millor resposta, estarà basada en dades més fiables o no. Per tant, aquest pensa és hiperimportant abans de fer qualsevol tasca a la vida. Un cop la IA ens genera una resposta, hem de qüestionar-la. Sempre ho dic, hem de ficar-la en quarantena, perquè moltes vegades la IA s'equivoca, al·lucina, inventa. Per tant, hem de validar si això és cert o no és cert, o si podem millorar a base d'iteracions. Un cop tenim la resposta que a nosaltres ens satisfà, l'hem de comprendre. No és qüestió de copiar i enganxar. És qüestió de veure, ostres, això que m'ha generat, sí, sembla fiable, però i ara què faig amb això? I aquí ve l'últim pas, que és actuar. Ara que he comprès la resposta que m'ha donat, ara la fico en pràctica.
9: Deixem parar-me en el primer punt, perquè possiblement és difícil avaluar-los un per damunt de l'altre, però crec que és molt important el tema de pensar, sobretot del pensament autònom, que és un altre dels aspectes que remarqueu. És a dir, la capacitat d'utilitzar la IA sense deixar de banda la capacitat crítica. És realment possible, o quan un infant, quan un adolescent s'habitua a utilitzar aquests mecanismes, aquesta tecnologia, tendeix a deixar de banda d'un per fer servir l'altre?
14: És possible, evidentment. El que passa és que és difícil. No és una resposta trivial. Hem de pensar, jo sempre fico l'exemple de la calculadora. Si tu li dones a un infant que encara no sap fer operacions una calculadora, et costarà moltíssim que aprengui a operar, perquè ja té l'eina que li dona la resposta. Si tu li dones la calculadora en el moment que ja té aquestes operacions consolidades, li potencia, en pot fer més, etc. La IA passa una cosa semblant, val? Hem de respectar una sèrie de processos d'aprenentatge, una sèrie de processos cognitius, i l'hem d'incorporar d'una manera progressiva i amb criteri. Però és cert que un dels grans riscos de la intel·ligència artificial és la descàrrega cognitiva. Però això no només li passa als alumnats, ens passa a nosaltres. O sigui, ens acostumem a que la IA ens faci un post, o ens faci un correu electrònic, o ens faci un resum, i ja, ostres, si ho fa molt bé, per què jo ho he de fer? I ens trobarem que amb un temps ens costarà molt per alguns professionals escriure segons què o resoldre segons quins tipus de problemes, perquè ho hem descarregat a la intel·ligència artificial.
9: Clar, hem parlat bastant de la teoria per això. Deixa'm imaginar una mica com és una sessió d'aquestes que dueu a terme vosaltres, una mica més en la part pràctica. Quins són possibles dilemes, qüestions, dubtes, inquietuds que pugueu tractar al llarg d'una classe amb adolescents?
14: Nosaltres ho hem volgut fer tot molt proper, molt vivencial. Llavors tenim una narrativa amb 3 personatges. Tenim el professor Bit, que és el professor de tecnologia expert a mi. Tenim a la Sia, que és la protagonista real, que és l'alumna que vol aprendre i saber com funciona realment, i tenim la Noèlia, que és la professora d'Humanitats, una mica més reticent, que fica damunt de la taula conceptes més, més humanistes, i bé, és una part molt important dels claustres, aquesta, i molt necessària. Llavors, a partir d'aquí, sempre partim de la mateixa premissa, que la IA ja està a la vida del nostre alumnat, no? I comencem a desplegar des de la música que escolten, les sèries que veuen, els posts que els hi surten a les xarxes, tot és l'intel·ligència artificial. Per tant, a partir d'aquí, nosaltres estem a punt de partida, comencem en base a connexions quotidianes de l'alumnat per generar reptes, generar explicacions. Tenim vídeos audiovisual que expliquen els conceptes, tenim treball individual, tenim treballs en grups, metodològicament és molt divers, podem utilitzar la classe inversa i que els alumnes ho facin des de casa i després reflexionin a l'aula. O sigui, és un material molt viu i molt modulable.
9: Hem parlat molt, Javi, del que ens dona la IA, però molt poc del que li donem nosaltres. Què passa amb les dades que compartim? Més concretament, quan parlem de menors d'edat, que possiblement és més sensible que el tema.
14: Sí, és un tema clau aquest. Primer hem de pensar que depèn molt les dades, un, del tipus de plataforma que utilitzem, no? Si és una plataforma lliure, o és una plataforma ja corporativa, no? Que ja la tenim protegida, si treballem en local, si treballem al núvol, etcètera. Però bé, en termes generals jo penso que, jo sempre dic que hem de tenir en compte com si tot el que li compartim està en un servidor d'una companyia tecnològica. Per tant, tu què li donaries a una companyia tecnològica? Quines dades li donaries? Llavors, a partir d'aquí, no? Reflexionem, no? Li donaries el teu nom? Li donaries un número de compte? Li donaries patologies que tens? Li donaries la teva foto perquè allò pugui servir per entrenar una IA? Llavors aquí hi ha un treball molt ferm de què es pot compartir i de què no es pot compartir.
9: Doncs de ben segur, Núria, que al llarg dels darrers mesos, anys, anirem parlant de sobres del tema de la intel·ligència artificial amb un col·lectiu tan, com deies, al principi sensible com és als menors d'edat encara en etapa formativa, els adults del dia de demà. Hem parlat de tot plegat amb el Javi Badia, que és el fundador de Xerpia, d'aquest programa d'intel·ligència artificial aplicada a l'educació. Moltes gràcies, Javi.
14: Moltes gràcies a vosaltres.
0: És esperançador veure que hi ha gent que es preocupa per aquests temes, no? I que realment posa remei perquè les coses funcionin millor. És molt esperançador. Moltíssimes gràcies, Quim Gasó, des de UAU Lleida. Moltíssimes gràcies, company.
9: A vosaltres.
0: Passem d'un tema a l'altre. Diuen, i no és un tòpic, que l'amor no té edat. Amb els anys canvien les prioritats, les experiències i també la manera d'entendre les relacions. Però les ganes de compartir la vida amb algú continuen presents. Això és la introducció que ens aporten els companys de Ràdio Calella per introduir, com dèiem, un reportatge molt, molt bonic que ens parla sobre l'amor a la tercera edat. Us imagineu? Segons a quina edat, no? Tenir un crush? Doncs sí, sembla que és possible.
15: Qui va dir que les papallones a la panxa tenen data de caducitat? Deixem-nos d'històries. L'amor no entén d'edat. Avui parlem de tornar-se a enamorar a la tercera edat i ho fem molt ben acompanyats pel president de l'Espai Caixa de Calella, un lloc per on passen més de 1.200 persones grans amb moltes ganes de compartir i de menjar-se el món. Josep Maria Granyó, primer de tot, què és l'Espai Caixa de Calella?
16: L'Espai Caixa de Calella, per resumir, és una associació entre l'Associació de la Gent Gran de Calella i el que és la Fundació La Caixa. Els dos fem optimitzem cada una de les fortaleses tant de la Fundació La Caixa com de l'associació. I som una associació amb aproximadament 1.200 socis, el qual és una de les més numeroses de totes les que té la Fundació La Caixa a Catalunya.
15: A dins de l'entitat podríem dir que feu moltes activitats, gran quantitat d'activitats que involucren, doncs, que junti molta gent. Ja veus per on vaig una mica. Aquest concepte d'ajuntar-se amorosament, no? Se'n parla molt, sobretot el jovent, no? Però de la gent gran poder se'n parla poc. Llavors la meva pregunta és, què tal és l'amor a la tercera edat? Se'n troba a dins de l'Espai Caixa? Ja que m'has comentat, 1.200 persones, es troba l'amor allà dins?
16: Una de les nostres coses, una de les moltes coses que estem fent allà és intentar socialitzar la gent, no? D'alguna forma integrar-los una altra vegada a la societat. Ara de lo que se n'està parlant molt de l'edatisme, no? I dintre del concepte d'edatisme està també el que nosaltres procurem a través de les coses que fem, els balls, les excursions, les activitats activitats artístiques, mirem també de que la gent d'alguna forma trobi el buit que en aquests moments pot tindre, no? Que ja ens trobem en moltes circumstàncies. Hi ha gent que quan enviude, doncs el que vol és estar sol. El que lluitem en aquest cas és contra la soledat, no? Però també hi ha molta gent, sobretot la parcel·la dels homes, que el que busquen és companyia. I la companyia, dius, bueno, és amor, és interès, és de no trobar-se sol, és una lluita interna, no ho sé exactament, no? Si és amor o no és amor. Jo suposo que no és el mateix l'amor platònic quan tens 18 o 19 anys a quan tens 65 o 70 anys, i potser vens d'una relació molt llarga perquè has enviutat, no? Però sí, jo et puc dir que hi ha gent que ho té clar, que el que busca és una companya, i n'hi ha que diu, si la trobo, doncs millor. Però també et dic una cosa, la búsqueda és més per part de l'home que de la dona. La dona potser està més preparada per aquesta independència. Però ens trobem amb casos molt curiosos aquí, d'un percentatge, home, bastant elevat, de persones que s'han conegut aquí i han format parella. També la parella que es forma és també una mica especial i diferent, perquè hi ha moltes vegades un entorn familiar, no? Moltes vegades cada un viu a casa seva i després es troben els caps de setmana o quan se'n van de vacances, no? Però bueno, l'amor, això seria una cosa de que jo ho he preguntat amb ells. El que sí es troba és carinyo, comprensió, companyia, protecció, etcètera, etcètera. Sempre és millor estar dos amb companyia que no sols.
15: Hi ha quelcom que li diries a alguna persona que poder té prejudicis, no? De fet, ho has comentat una mica, va relacionat amb l'edatisme, no? Que són aquests prejudicis de aquesta gent a la tercera edat ja l'amor doncs no es troba, no? Això, doncs, el tren ja ha passat, que es diu. Què li diries a aquesta gent que pensa així, que aquesta, d'aquesta manera negativa?
16: Nosaltres no forcem, lògicament, a que la gent s'ajunti, no? El que sí, ells els hi donem una mica el teatre perquè, d'alguna forma, coneguin més gent. Però jo diria una cosa, hi ha un gran problema avui dia amb la gent gran, que és la soledat, no? I una forma de combatre la soledat és, d'alguna forma, ajudar-los a formar parelles. I a vegades són parelles, moltes vegades, més estables, que també fan canviar la gent. A vegades una persona que tu l'has conegut amb la primera dona que tenia un caràcter a la millor especial, al trobar una segona dona s'ha calmat. M'entens? Vull dir que a vegades aquests canvis també poden ser positius. Però sobretot és el lluitar contra la soledat. L'amor, jo suposo que és un amor diferent, vull dir, però és imprescindible i necessari, sobretot amb l'home.
15: Doncs ja ho heu vist, l'amor no té data de caducitat. La capacitat d'emocionar-se, de compartir i de sentir aquestes papallones a la panxa ens acompanya tota la vida. Així que ja ho sabeu, mai és tard per obrir el cor i deixar-se sorprendre.
17: Home, i a ritme de veneres tanquem, clar que sí, des de Ràdio Calella. Jordi Terme, moltíssimes gràcies per parlar-nos de papallones, que és una cosa que ens ve molt de gust ara amb aquestes hores del matí. Els companys de Ràdio Calella també oferint-nos aquest podcast que ens parla de l'amor dels crush a la tercera edat. Seguim endavant. A Tarragona estem d'enhorabona i us volem convidar a tots, especialment des d'avui i durant tot el cap de setmana, i és que estem de Festival Internacional de Teatre. El FIT d'enguany, 13a edició, que té sintonia pròpia, és aquesta que estem escoltant, i té un nom propi, el del Joan Negrier, el seu director, que no sé si està dels nervis, si ja està tranquil perquè la feina està feta. Inaugureu avui, aquesta mateixa tarda. Joan Negrier, bon dia.
18: Bon dia, què tal, com esteu?
17: Com esteu, Valtros? Què tal?
18: Doncs bé, amb els nervis típics d'una estrena i amb la tranquil·litat també de saber que tenim un equip meravellós que està fent una feina excepcional.
17: A veure, que hem d'explicar a tot Catalunya què és això del FIT, que nosaltres el tenim molt interioritzat a Tarragona, són 13 edicions, aquí hi ha un ambientasso de festival brutal, però perquè la gent ho sàpiga d'arreu de Catalunya, què té d'especial aquest Festival Internacional de Teatre que es fa a Tarragona? Perquè n'hi ha d'altres, per tot Catalunya. Què té d'especial el FIT, Joan?
18: Bé, doncs té d'especial, jo suposo que l'ambient que s'hi crea, sobretot per dir la sensació més rellevant que hem tingut aquests últims anys, però té la particularitat de que és un festival on tenim un abonament complet, que crec que és l'únic festival de teatre que això ho pot aportar, on l'espectador fidel pot veure tot allò que s'hi ha programat. I a més també convoquem al públic, als programadors internacionals de les companyies i l'organització a uns sopars populars que fem entre funció i funció que generen un lloc de debat sobre allò que han vist els dies anteriors o abans de sopar, i per tant crec que és com l'objectiu d'un festival, no? A congregar gent per parlar de teatre i per crear sentiment crític.
8: De fet, té aquest, això és el que crea al final, eh? Aquest ambient de comunitat, de festival, perquè moltíssima gent compra l'abonament sense saber encara quin serà el cartell, però confien cegament en que allò els agradarà. Hi ha aquesta intensitat. També és un festival que té el carinyo de la gent perquè està fet com a molt des de casa, no? Cuideu moltíssim des de la mateixa organització fins a la programació, que hi hagi, doncs, això, que sigui un festival casolà.
18: Bueno, com que l'equip que l'organitzem som els de la Sala Tró, no? que som un equip molt reduït, doncs, malgrat que pel fet, evidentment, som un equip més gran, l'hem d'incrementar perquè som molts més dies de feina, en general, intentem sempre cuidar al màxim tots els detalls. Crec que, jo sempre dic, no? Allò que tu vols que et facin quan te'n vas a un lloc, fes-ho tu quan vingui algú a casa teva. I és el que intentem fer dintre de les nostres possibilitats, però sí que ens arriba que les companyies estan molt agraïdes del tracte que tenen aquí a Tarragona, de l'ambient que hi ha, de lo bé que se senten, de com els cuidem, i crec que això per mi és primordial.
8: Companyies, en fi, d'arreu del món, de l'estat espanyol, de Catalunya, no cal dir-ho, però també d'arreu del món, i que presenten propostes, i això és una altra característica del FIT des de la seva primera edició, particulars, especials, i és que el subtítol del festival de teatre és Noves Dramatúrgies.
18: Exacte, Noves Dramatúrgies, sí. El que intentem sempre durant aquestes 13 edicions ha sigut portar les noves dramatúrgies, els nous creadors i creadores escèniques que hi ha arreu del món a casa nostra perquè puguin conèixer el públic del FIT, que és el que estan, doncs, creant en les seves sales d'assaig aquests creadors i creadores, que els ocupa i preocupa els creadors contemporanis que seran, dic jo sempre, els clàssics del futur. No només els de fora, també ens interessa molt fer un focus dels artistes locals, artistes de casa nostra, del Camp de Tarragona, sempre estem rascant per trobar-ne algun que estigui a la programació, i també de Catalunya, evidentment, perquè aquells que venen de fora puguin saber també què es fa a casa nostra.
8: En aquest sentit, hem vist propostes com a una mica atrevides, no? O potser no, doncs això, no de teatre convencional, com podríem entendre usant, evidentment, les noves tecnologies, multidisciplinars, totals. Si n'haguessis de triar, i ara entrem ja en matèria en programació, si n'haguessis de donar-nos algun d'aquests exemples del que veurem a la programació d'enguany, com a noves dramatúrgies, de dir, ostres, aquí fan un experiment especial.
18: Clar, no et puc dir, no puc dir-te'n una sola, perquè realment totes les produccions que hi ha a la programació del FIT ho són. Ja fa anys que hem tret la definició de teatre, dansa, música, circ o escenes híbrides, perquè el teatre contemporani i les arts escèniques contemporànies ja ho contemplen tot. Per tant, qualsevol de les produccions que la gent vegi aquí, segur que els sorprendran, perquè surten de la convencionalitat del teatre que estan acostumats a veure. El teatre, que seus en una platea, veus una funció i te'n vas, amb una història que t'expliquen, amb començament, nus i desenllaç. Aquí, evidentment, moltes es fan en teatres, però d'altres es fan a espais no teatrals, com per exemple l'església Sant Miquel del Pla, que hi haurà l'Anna Confetti fent secrets, i que sempre el públic, com diem, del FIT, allò que s'endurà d'aquest festival, com a mínim, és sorpresa.
8: Molt bé, és una experiència, allò que es diu avui dia tant, no?, de les activitats culturals i d'oci, diu, no és una activitat, és una experiència, i de fet sí, realment és això. És això.
18: Sí, perquè justament no només hi ha exhibició, sinó que a més el festival, com tu dius, és una experiència perquè també t'aporta formació, fem workshops, aquests sopars, com deia, als vespres, al Passeig de les Palmeres, o també aquests vermuts teatrals que fem divendres i dissabte, on amb un vermuter també podem veure un espectacle i debatre d'allò que hem vist i començar a fer sinergies entre participants, entre el públic, entre companyies, i crec que això és per mi bàsic també.
8: És que conviuen amb aquests espais de socialització, conviuen perfectament a públic, més que motivat i exaltat, diguéssim, no? Encara amb els ulls brillants del que acaben de veure, conviuen amb els mateixos membres de les companyies. Escolta, i abans ja has passat de puntetes, però crec que és molt important el tema de les localitzacions dels espais, i és que escampeu teatre per tota la ciutat i en espais que a vegades tenen aquell punt de teatre de proximitat, no? Aquell punt tan íntim i tan bonic en què ens ve de gust que ens expliquin històries.
18: Exacte, ja, vol dir, el festival va néixer amb aquesta filosofia, no? Fer teatre en espais emblemàtics, històrics de la ciutat. Afortunadament, el públic ha anat creixent i hem hagut d'ocupar a espais teatrals amb un equipament tècnic important per poder proposar a les companyies que venen cada vegada més potents i amb més necessitats tècniques, però sempre mantenim aquesta filosofia inicial que dèiem, aquest esperit de fer teatre en espais no teatrals. Aquest any, com deia, doncs, tenim l'Anna Confetti en una església o tenim la calidesa de la companyia Coma 14 a la sala d'actes de la cooperativa obrera, etcètera, etcètera. I també, a part d'això, crec que és important dir que no només fem programació a la ciutat, sinó que també sortim fora de les muralles. Enguany estem a la Canonja i a Vilaseca, que ens han acollit, els hem seduït, i ja són municipis fit amb els seus equipaments meravellosos, i que crec que això anirà creixent segons passin els anys.
8: El públic d'aquí de la zona ja ho coneix, de fet no només de Tarragona ciutat, sinó, com deia el Joan, de tots els voltants. Vull dir, el fit ja és un referent de venir a gaudir de bon teatre, però per si ens esteu escoltant de fora, dèiem això dels espais perquè també és una manera de conèixer la ciutat des d'un punt de vista doncs, més intern, no com a turista, sinó que vens a gaudir d'una activitat cultural i a més t'emportes una imatge de Tarragona que és prou especial i prou interna. Joan, va, que en dos minuts és allò tan difícil. Explica'ns alguna de les obres que veurem. Ja no et dic destacar, perquè totes són petites joies, petites perletes triades, allò amb bisturí, no? Però alguna, Joan, per posar-nos la mel a la boca.
18: Bé, crec que és important destacar que la Glòria Rivera, aquesta artista de Guissona que fa 5 o 6 anys va estar aquí al FIT, quan encara feien premis al Young Fit presentant el seu primer espectacle, aquest any inaugura com una gran artista ja un festival com el nostre amb Bon Babà, que és una preciositat de peça que és cabaretera amb couplets, parla de les guerres, de la festa, de l'auge de l'extrema dreta, és meravellós, i a més, abans i després de l'espectacle al Teatre Tarragona, veurem a la Rambla, davant del mateix teatre, la companyia Gisela de Foc, d'aquí, de Tarragona, de l'Aixà concretament, que estrena Dones de Llum, un espectacle on 3 ballarines faran una itinerància per aquest tros de la Rambla fins al balcó del Mediterrani, preciós, amb uns vestits espectaculars, plens de llum i de música, que serà espaterrant. Això per inaugurar, i com et deia, tenim companyia d'arreu de l'Estat, com Cali Canto, amb Limani, el Seminari, o Mètode Rosa, també, del Pere Faura, aquí al Tarragona.
8: Ai, ja ens hem quedat sense temps. En fi, repasseu a cartell, tranquil·lament, entrant a la pàgina web del FIT, fit.cat. Fàcilment ho trobareu.
18: Exacte.
8: Joan Negrier, molta merda per avui per la inauguració i bon festival.
18: Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
8: Una abraçada forta.
18: A reveure. Adéu.
8: De veritat que val la pena. Passeu-vos per Tarragona des d'avui i fins a dissabte a la nit amb una festassa inclosa de tancament. El Festival Internacional de Teatre, el FIT 2026, aquí a Tarragona. Vinga, va, que tanquem la primera hora de l'Obert. Tornem a les 10:03.

0: el dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
1: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Com que no? Aquí sí que escoltes la millor música. És la teva sintonia, és la teva ràdio en aquest punt del dial 107.3.

Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat al director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que aclareixi amb urgència si existeix un informe policial que relacionaria el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska vol saber també des de quan disposava la policia d'aquesta informació i per què no es va traslladar als òrgans de seguretat nacional. Segons l'Espanyol, l'informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres apuntaria que l'entrada va ser planificada i executada amb la participació també de forces marroquines. La petició arriba després que ahir Pedro Sánchez exculpés el Marroc i assegurés que no hi havia cap informació dels cossos de seguretat que apuntés a la seva participació. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant les 48 hores al país es reunirà amb autoritats del govern de Zelensky, també de diverses regions, i el govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i també el primer d'una regió europea en fer-ho en solitari. El viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra al 2022. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer de Sant Carles. Els veïns han sentit fins a tres trets i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i també dins a la façana de l'edifici. No hi ha ferits confirmats i els dos ocupants del pis han fugit en cotxe, però han estat interceptats a la ronda de dalt i també detinguts presumptament per un delicte de tentativa d'homicidi. I també a Manresa, dos menors han estat detinguts pels Mossos en relació amb l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys. La víctima, veïna de Castellnou de Bages i molt coneguda a la comarca, va estar localitzada greument ferida al carrer Sant Jaume la matinada d'ahir, però no es va poder fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal assumirà la investigació i els agents han

0: ha escorcollat un pis de la travessera dels Drets sense descartar nous registres. Els fets han passat durant la festa major de Manresa i l'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial i també ha convocat un minut de silenci aquest migdia a la plaça Major. I un home també moria aquest dimarts envolcat un camió formigonera que conduïa a la carretera BB-5207 al terme municipal de l'Esquirol, a Osona. La víctima és un veí de Cerdanyola del Vallès de 49 anys i les causes del sinistre estan encara sota investigació. I pel que fa al temps, avui la calor tornarà a augmentar a Catalunya amb domini del sol i alguns núvols baixos, sobretot al litoral sud i també a les Terres de l'Ebre.
1: Notícies en xarxa.

0: 4 minuts sobre les 10 del matí i el que fem és obrir la segona hora de l'Obert per Vacances. Ens durà fins a les 11 amb altres continguts que ja hem avançat abans. Vaja, podcast, mira, els tinc per aquí, eh? Parlarem de... Deixeu-me repassar la llista. Oh, sí, ui, hem de fer moltes cuinetes. Hem de marxar a fer dolços amb les monges del convent de Santa Clara de Tortosa. Hem d'anar a fer auberginis a l'estil mallorquí amb l'àvia i la mare de la Marina. També hem de recomençar a fer un reset de la nostra vida, eh? I recomençar, i això ho farem des d'una ermita a Altafulla. Que xulo, eh? Quina segona hora més potent. I encara hem de parlar de col·leccionables. De moment, amb les vostres idees, les vostres opinions, les que ens heu fet arribar a través d'Instagram i també a través del nostre WhatsApp. Totes les ha recollit l'Enric de Cardedeu, l'Enric Rubió, i ara ens les explica. Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, recordem, tema del dia, col·leccionables, no només de cromos, de cartes, sinó de qualsevol cosa, de fascicles, qualsevol cosa que hagueu col·leccionat a la vida. Són col·leccionistes els nostres oients?
1: Són col·leccionistes frustrats, deixa'm dir-ho així, perquè, pobrets meus, ja dic jo que bé, mira, l'Eugènia, per exemple, que crec que ens va contactar l'Eugènia a principi de temporada escrivint, també
0: em sona.
1: Es diu... Sí, sí, diu, ja fa anys que vaig decidir deixar de comprar fascicles als meus nets. Ara ja són grans, però era impossible poder-los acabar i cada vegada eren més cars.
0: Sí, trenquem un vot a favor, una llança, allò que es diu, en fi, un agraïment especial per tots els avis i àvies del món, perquè són els que nodreixen, els que,
1: sí, no?
0: Els que et donen els, compren els cromos directament, perquè els pares ja passen.
1: Diuen,
0: això no t'ho acabaràs mai. En canvi, els avis allí pacientment cada diumenge, no?, amb el sobrat de cromos.
1: Sí, sí, ara això que diré és edatista, ho sé, però segurament compren aquestes fascicles més de cromos, més de joguines pels nets i també per ells, doncs, gent més gran, també literatura clàssica i coses d'un altre, sí, per tant, sí. Són uns grans consumidors, ens ho han dit, sí, sí, sí, i tant. Mira, també tenim en Pere, que diu, els fascicles són una espècie de crèdits per aquells que volen quelcom i no poden comprar-ho de cop.
0: Oh! Sí, és veritat, ja t'ho podrien donar tot de cop, no?
1: Oi?
0: És
1: sí, diu, mira,
0: tot
1: un haig de firmar,
0: fet, ja està.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. I després també un comentari molt enginyós, en aquest cas la Núria de Manlleu, diu, sí. Si diuen que cuidant una planta sense que se't mori és el primer pas per poder ser un adult responsable, acabar una entrega de fascicles hauria de convalidar una bioenginyeria amb entrada directa a NASA.
0: Digues que sí,
1: Sí,
0: perquè sempre falten els últims cromos que els has de demanar, no?, a l'editorial o, no?, sempre falta algun, per tant s'ha de ser proactiu, no només a comprar-los sinó a canviar-los, a aconseguir els que et falten, sí, sí.
1: Exacte, el que dèiem abans, eh? Sí.
0: Et capacita, et fa un adult capaç, totalment.
1: Home, i aquesta responsabilitat de buscar-te les garrofes pel teu compte quan ets molt jovenet moltes vegades, amb aquests cromos, i aquí ens diu l'Alba, ens diu, no conec a ningú que mai n'hagi acabat cap, com a mínim dels que entreguen peces per muntar un cotxe, una maqueta o alguna cosa per l'estil. De cromos sí que jo mateixa vaig poder acabar un àlbum.
0: Vinga, un àlbum. Gràcies. Ja, sí, si n'acabes un ja és molt. Escolta, què fas amb tots els cromos que un cop l'àlbum està acabat et queden repetits? Perquè sempre hi ha els 3, 4 o 5 cromos que et surten sempre, que el tens repetit 300.000 vegades, tu i tothom.
1: I t'haig de dir que jo en tenia molts, jo en el meu cas vaig forrar una carpeta, o potser dues o tres, ja ni me'n recordo, però...
0: Sí, per aprofitar-los, no, allò?
1: Sí.
0: Tal qual.
1: I tant.
0: Bueno, això que dius de forrar, també és veritat que els cromos que anaven amb enganxines, a vegades et sabia com a greu enganxar-los a l'àlbum, per què no? Perquè un cop quedava allí plasmat ja no el podies treure.
1: Sí, exacte. Ja era, és una cosa que podies fer només una vegada, eh? Sí.
0: I enganxar-lo bé, que encaixés amb el quadradet, que si l'enganxaves tort tenies un trauma. Sí.
1: I aquells que eren dobles, que llavors si no concordava, cagada pastoreta, eh?
0: Sí, tal qual.
1: Mira, i també tenim un àudio aquí perquè té en intermig el programa, que ens han enviat aquests comentaris i aquest àudio, que en aquest cas és la Susana. Mira, jo no l'he ni escoltat, l'he posat directe, a veure què ens diu, perquè ens ho ha enviat ara mateix.
0: Per ell.
2: Bon dia, Obert per Vacances.
0: Hola, Susana.
2: Ara ja de gran, no... Bé, de gran, aviam, tinc 33 anys, també sóc de gran. Diguéssim que d'edat adulta no he fet col·leccionables. Quan era petita sí que recordo anar amb el meu pare al quiosc...
0: Ai, que guai.
2: ...a comprar coses. No recordo quins col·leccionables eren, però sí que recordo que era bastant insostenible, perquè, clar, havies d'anar cada diumenge a buscar... el diari o la revista amb el que tingués. Jo crec que acostumaven a ser cotxes o cotxes d'aquests de petits d'escalèstric o de carreres o de col·leccionista, bàsicament, que era més pel meu pare que no pas per mi.
1: Ep.
0: Bueno,
2: però no recordo allò de ostres, hem acabat la col·lecció, sincerament.
0: Aquestes col·leccions a mitges, amb el pare sempre. També, allò amb l'excusa de la nena. No, és que és pomp per la nena, i el pare col·leccionant cotxes.
1: Ah. Exacte, és com a la platja, No, compro aquests camions i aquests cotxes per la que jugui la sorra la nena. I veus, nena, aparta, deixa'm jugar, que està jugant el papa ara. Doncs jo de petit sempre ho deia, que d'adult, mira, això és una cosa que de petit ho deia, que d'adult només tindria fills per poder seguir jugant a la platja. Veus aquestes coses?
0: Enric, t'asseguro que pots seguir jugant a la platja sense tenir fills.
1: Sí, ho segueixo fent, i a més sense fills, o sigui, imagina't.
0: Sí, no t'enredis. Escolta, està molt bé això, i mira, m'ha fet pensar una cosa, que abans els col·leccionables, els cromos, o els col·leccionables els compraven als quioscos, i avui dia, ja n'hi ha als supermercats, ja n'hi ha tot arreu, o sigui, és un... No? S'ha desvirtuat una miquinya, això.
1: I des d'aquí també, mira, un clam a que estan desapareixent moltíssims quioscos del nostre territori. Aquí a Cardedeu, per exemple, n'hi havia un d'emblemàtica a la plaça, ha tancat, i també és un punt de reunió, és un punt de barri que la gent es coneix, que es preocupa per qui té l'entorn, que els quiosquers i quiosqueres coneixen a tot el barri absolutament. Des d'aquí també, home, doncs reclamar això, que la gent vagi a consumir aquí, no? Que si pot, doncs que revistes i diaris no compri a grans superfícies i vagi al quiosc del barri a tota la vida.
0: Doncs sí, aprofiteu. Enric, no tenim massa més temps, perquè ara de donar pas a un reportatge molt xulo que ens han fet sobre Fantàstic. Això dels col·leccionables. Tornem a connectar a les 11?
1: Home, i tant que sí, aquí en tindràs.
0: Vinga, fins ara.
1: Fins ara.
0: Doncs mira, des de Ràdio Tordera, com dèiem, ens han preparat, la companya Clàudia Icar ens ha preparat un reportatge xulo sobre això, els col·leccionables, i crec que també parla de les cartes Pokémon. Escoltem.
3: Avui us porto un tema que probablement ens desperti una mica la nostàlgia, perquè avui parlarem de coses que es poden col·leccionar. En el reportatge d'avui explicarem què vol dir col·leccionar i en posarem alguns exemples. I encara que la primera cosa col·leccionable que ens ve al cap són els cromos, avui parlarem d'altres coses que també es poden col·leccionar i potser no coneixíeu. Primer de tot, què vol dir col·leccionar? Encara que tothom ja en té una idea clara del que significa, segons el diccionari, col·leccionar és reunir objectes d'una mateixa classe, normalment per algun tipus d'interès o afició. I és que quan col·leccionem alguna cosa, normalment hi ha un objectiu que és completar aquella col·lecció. Això només ho podem aconseguir amb persistència i compromís, perquè començar una col·lecció moltes vegades no significa que l'acabarem completant, perquè hi poden haver una sèrie d'elements que ens poden impedir acabar-la si realment no ens agrada al 100% la col·lecció que estem fent. Per exemple, pot ser que ens cansem del disseny, que ens deixi d'interessar el tema, o simplement que arribi un moment en què ja no compensi continuar gastant diners per aconseguir les peces que ens falten. Però això sí, com més a prop estàs de completar-la, més ganes tens d'aconseguir el que falta. Per tant, més que acumular objectes, podríem dir que col·leccionar també té una part de repte, d'emoció i fins i tot de competició. I si parlem de col·leccionables, és impossible no parlar dels cromos. Els cromos han estat durant anys un dels grans exemples de col·leccionisme, especialment entre els nens. I una de les coses que els fa tan addictius és que normalment no sabem què ens tocarà. Compres un sobre, l'obres i gran part de l'emoció ve d'aquí. Pot ser que tinguis sort i et toqui un cromo que no tenies, o te'n poden sortir diversos de repetits. Però quan en tens de repetits comença una part molt important, els intercanvis. Vas pel col·legi o pel parc preguntant quins tens, quins et falten, jo tinc aquest repetit, te'l canvio per aquell. I si tenies molta sort, algú tenia justament aquell que et faltava. D'aquesta manera, els cromos no només servien per completar un àlbum, sinó que també servien per relacionar-nos amb altres persones. I també servien per ajudar l'altra gent a aconseguir cromos que per tu ja no tenien cap utilitat, perquè els tenien repetits, però que per aquella persona eren justament els que necessitava. Un dels esdeveniments de cromos més recents va ser el del Mundial de Futbol, que va aprofitar per fer un àlbum de cromos de jugadors que participaven en aquesta competició. Compta amb 112 pàgines i 980 cromos. Jo, personalment, no hi vaig estar molt ficada dintre d'aquest món, però per les xarxes socials vaig veure que persones que eren molt fans del futbol se'ls compraven i intentaven aconseguir tots els cromos. Amb això ens demostra que, encara avui, els àlbums de cromos continuen tenint un públic important. Però els cromos de futbol no són l'única col·lecció que s'ha fet. hi ha hagut col·leccions com les cartes de Pokémon que tant antigament com actualment tenen molt moviment entre els aficionats que intenten aconseguir-les. Però aquí ja no només parlem de completar un àlbum. Les cartes es poden col·leccionar, intercanviar i en alguns casos fins i tot utilitzar per jugar. I això fa que la mateixa carta pugui tenir diferents funcions. A més, algunes cartes poden arribar a tenir molt valor entre els col·leccionistes, sobretot si són difícils de trobar o si es troben en molt bon estat. Per tant, en aquest cas, una carta pot arribar a ser molt més que simplement una carta. Ara passem a una col·lecció que potser molta gent no coneix, i és que fins fa poc era molt viral col·leccionar figures que es deien Sony Angels. I aquestes tenen una història força curiosa. Però primer de tot, per qui no sàpiga què són, els Sony Angels són figures petites en forma de bebè que tenen unes ales a l'esquena. I es distingeixen entre elles perquè porten diferents gorres o accessoris, que poden tenir forma de fruita, verdura, flors o molts altres elements. La gràcia dels Sony Angels és que els podies enganxar a qualsevol lloc. Normalment, molta gent els enganxava a la part de darrere dels telèfons, perquè semblés que el ninot estava traient el cap, però molta altra gent també ho enganxava als seus portàtils. Aquests ninots es venen dins d'una caixa i no saps exactament quin model et tocarà fins quan l'obres. Per tant, tornem a tenir aquella sensació de sorpresa que també trobàvem amb els cromos. Els Sony Angels existien des de l'any 2004 i el seu disseny està inspirat en els ninots Keepy, creats el 1909 per la il·lustradora nord-americana Rose O'Neill. Amb els anys s'han anat fent populars en diferents parts del món i especialment a partir del 2023 va començar a tenir molta més presència a les xarxes socials, sobretot a TikTok, on es van començar a fer molts unboxings. Un unboxing és un vídeo on una persona grava com obre una caixa i descobreix quin producte li ha tocat. I les xarxes socials van ajudar molt a convertir els Sony Angels en una moda. Aquí podem veure com la manera de descobrir un col·leccionable ha canviat. Abans podies veure els teus amics obrint un sobre de cromos al pati de l'escola i ara pots veure centenars de persones fent un unboxing a TikTok. I si ens hi fixem, tots aquests exemples tenen una cosa en comú. Els col·leccionables s'adapten al que els interessa a cada generació. I això no és una cosa nova. De fet, hi ha col·leccions que fa molts anys que existeixen. Un exemple molt conegut són els segells. Durant molts anys, col·leccionar segells ha estat una afició molt popular. La gent guardava segells de diferents països, èpoques, colors o temàtiques i els organitzava en àlbums. I aquí la gràcia ja no era només aconseguir-ne molts, sinó trobar-ne alguns que fossin diferents, antics o difícils de trobar. Després tenim els cromos, que han format part de la infància de moltes generacions, sobretot amb els àlbums de futbol, però també amb sèries, pel·lícules o dibuixos animats. I si avancem una mica més en el temps, trobarem col·leccions com les cartes Pokémon, que han aconseguit mantenir-se durant molts anys i que encara avui tenen molts aficionats. Però també hi ha col·leccionables que es posen de moda durant un període concret, com el cas que hem vist dels Sony Angels, que es van fer molt populars, sobretot a través de les xarxes socials. Algunes han existit durant dècades i d'altres han aparegut fa relativament poc, però totes tenen una cosa en comú, la voluntat d'aconseguir-ne més. I això demostra que els col·leccionables no desapareixen, sinó que canvien segons els gustos i les modes de cada generació. Avui en dia, amb les noves tecnologies d'internet, sembla que no col·leccionem tantes coses, però la realitat és que també continuem col·leccionant, només que moltes vegades no ho fem físicament. Per exemple, abans parlàvem de les cartes Pokémon, que es podien col·leccionar físicament, però actualment també podem tenir una col·lecció digital. Des del 30 d'octubre del 2024 podem col·leccionar cartes Pokémon en un joc per al mòbil anomenat Pokémon Pocket. En aquest joc pots obrir sobres virtuals, com ho feies físicament, i anar col·leccionant totes les cartes. El format ha canviat, però la idea continua sent exactament la mateixa. La sorpresa, la possibilitat que et toqui una carta especial i les ganes d'aconseguir-les totes. Per tant, podem dir que els col·leccionables han desaparegut? Doncs no. De fet, continuem veient àlbums de cromos, cartes i figures, especialment quan estan relacionades amb fenòmens que tenen una comunitat molt gran al darrere. Un exemple molt clar és el futbol. Quan arriba una gran competició, és habitual que tornin a aparèixer àlbums i col·leccions de cromos. I aquí passa una cosa curiosa. Encara que avui els nens tinguin mòbils, videojocs i xarxes socials, l'àlbum físic continua tenint un atractiu especial, perquè és una cosa que pots tocar, guardar i ensenyar, i pots compartir l'experiència amb altres persones. A més, completar físicament una col·lecció dona una sensació diferent de tenir-la en una pantalla. Pots veure l'àlbum a la prestatgeria, agafar-lo i mirar quins cromos tens i quins et falten. És una experiència més física i per a moltes persones també més sentimental. Per tant, col·leccionar també és una cosa molt psicològica. Podem dir que moltes vegades col·leccionem per nostàlgia. Ens guardem aquells objectes perquè encara que passin els anys, continuaran formant part de nosaltres. I quan els tornem a veure, podem pensar en com vam aconseguir aquell cromo, figura o objecte. Podem recordar amb qui els vam intercanviar, on els vam comprar o fins i tot l'emoció que ens va fer aconseguir-lo. Per tant, com ja hem dit abans, aquests objectes poden arribar a ser molt més que simples objectes. Poden convertir-se en records i arribar a tenir un valor sentimental per a aquella persona. I potser per això hi ha persones que, encara que ja no col·leccionin activament, continuen guardant les seves col·leccions durant molts anys. En definitiva, col·leccionar continua formant part de la nostra societat, encara que els formats vagin canviant. Des dels segells i els cromos, fins a les cartes, els Sony Angels o les col·leccions digitals, l'objectiu continua sent el mateix, aconseguir allò que ens falta. I vosaltres, què col·leccioneu?
4: Doncs mira, això és el que es preguntem, de fet és el que ens heu anat contestant, i abans de les 11 intentarem tornar a recollir les vostres impressions sobre els col·leccionables. Què col·leccioneu, què us agradaria col·leccionar, o aquell col·leccionable que vau fer, que vau poder acabar, que no, que us porta aquests records, perquè de fet d'això parlava la Clàudia Carla, companya de Ràdio Tordera, del punt nostàlgic de les col·leccions, també de com els àlbums físics es mantenen tot i que estem en un àmbit digital, perquè tenen aquest punt emocional, i és que l'emoció, no?, t'impregna des de cop obres al sobre de cromos i estàs emocionat pensant quin cromo et tocarà, fins que acabes la col·lecció o no, i ho tens allí, o quan fas els intercanvis. Molt xulo, molt emotiu aquest reportatge de la Clàudia Icart, companya de Ràdio Tordera. I vinga, d'un contingut a un altre, i ara seguim parlant d'emocions, però també del cos, de la natura, de la ment, tot plegat en connexió. Marxem a una ermita d'Altafulla. I és que ara al setembre passa una cosa molt curiosa. Ja sabem que l'any comença oficialment l'1 de gener, però molta gent aprofita el canvi, no?, el tancament de les vacances i el començament del mes de setembre com per fer un reset, per tornar a començar. És allò de que tornem a la feina, a l'escola, als horaris, a les rutines, i també ens fem propòsits, encara que no els anomenem ben bé així. És una mena de segon any nou. Avui volem parlar d'aquest retorn, de com recuperar el ritme, però també de com aprofitar aquest moment per parar un instant i preguntar-nos com reprenem la vida, si és realment la que volem o si hem d'incloure algun canvi. Eduard Virgili, company d'Altafulla Ràdio, tu tens clar això?
5: Bon dia, bon Núria. Dia. Jo ho tinc clar. Sí, suposo tu que ho tinc clar com tothom.
4: N'hi ha que no
5: és a dir,
4: podem...
5: que ho tenim clar d'aquella manera.
4: D'aquella manera.
5: O que no ho tenim clar.
4: N'hi ha que tampoc no fem aquest trencament del tot entre agost i setembre, perquè encara estem com ens pilla treballant encara, no? Com que no hem tancat cicle.
5: Però, per exemple, jo sé que començaré vacances el 14 de setembre i que tornaré a la ràdio el 5 d'octubre. Per tant,
4: aquest any
5: nou no serà el mes de setembre, serà una miqueta més tard. Segurament que tu et passarà el mateix, sí. Molta gent del que ens està escoltant s'identificarà amb això. Però no deixa de ser realment aquest inici d'any, aquest tornar una miqueta al curs. Escolta, deies que sóc a l'ermita, per reflexionar tot això...
4: Mira, estàs en una muntanya?
5: Al capdamunt de la muntanya de Sant Antoni. Hi hem pujat literalment i també metafòricament, perquè si hi ha una cosa que ens demostra aquesta pujada és que activar el cos també ens pot ajudar a activar el cap. I qui ens acompanya és la Raïssa Jané, que és professional del moviment corporal, sociòloga i vinculada des de fa molts anys al món del pilates i el benestar. Raïssa, bon dia i gràcies per fer-nos confiança.
6: Hola, bon dia, Eduard.
5: Tu has pujat caminant, jo he pujat en cotxe. Segurament
6: que
5: tu estaràs més ben preparada ara per fer aquest reset, no?
6: com a mínim tinc una mica més de claretat mental, a lo millor, perquè com les cames s'han cansat i el cor també, doncs així no he pensat tant, i això ajuda, eh? No pensar tant ajuda, eh? Mm-hmm. A vegades pensem massa, Eduario.
5: Escolta, però jo ja he vingut amb les cames cansades perquè just ahir, que era 1 de setembre, vam començar o vam reprendre les sessions de calistènia.
6: Perfecte.
5: Per tant, avui vinc encara una miqueta amb els cruiximents de la primera sessió. Per tant, home, jo també he tingut temps de pensar.
6: D'acord. Bé.
5: Escolta, què té el setembre perquè ens faci aquesta sensació de començar de nou? És tema cultural, és una qüestió més psicològica, o realment el canvi de rutines ens afecta?
6: Des del punt de vista sociològic és clarament una organització social, és a dir, és un temps que en diferents entitats com l'educativa, l'esportiva, s'inicia el curs ara. Per tant, encara si tenim fills, clarament ens ho marca, o sigui, tu ara comentaves que et falta fer vacances, no? Com a Eduard professional, però com a pare... Les vacances del teu fill, com les has gestionat? Perquè, no? Vull dir-te que, per tant, sí que ens marca una mica aquest inici de curs la pròpia organització social. Per tant, sí que és cultural des d'aquest punt de vista.
5: Com es fa una bona transició entre el ritme de vacances, tot i que potser són vacances laborals i no familiars, atenent això que ara deies, i el ritme habitual que reprendrà una gran majoria de gent si encara no ho ha fet aquesta setmana, els propers dies?
6: Hi ha una cosa que a mi m'agradaria posar aquí, reflexionar amb vosaltres i compartir, que és que les vacances a vegades ens donen oportunitat a que es despertin els anhels de dir, ostres, això per què no puc tenir el meu dia a dia? Aleshores, les vacances són una oportunitat per escoltar-nos, no? Això d'haver d'esperar les properes vacances, doncs, per gaudir d'un matí més tranquil o d'una passejada abans de qualsevol cosa. O sigui, és un moment revelador en aquest sentit. Llavors, el que jo us convidaria, i em convido a mi mateixa, és a incorporar allò que les vacances em diuen que necessito i fer-ho rutina i fer-ho hàbit, perquè és allò que em fa bé.
5: Vindrien a ser els petits regals de cada dia? No ho sé, és a dir, mira, avui és dimecres... quan sortim de treballar, sí, amb la parella i anirem a prendre una copa de vi.
6: Tal qual. Què passa? Que hem de tenir molta fermesa per no deixar-nos atrapar per aquest bucle de les obligacions o l'estrès o les imposicions que ens marquem o ens marquen, no?
5: Clar, ens podem deixar moltes coses pel camí o podríem tenir la sensació fins i tot que no vivim el dia a dia, és a dir, volem que arribi ja, ens hem posat la meta el dissabte perquè farem un esmorzar de clotxa amb els amics però clar, si volem arribar el dissabte perquè és el regal que sí, ens fem setmana, ara sí, de la setmana, estem passant per alt 72 hores, dimecres, dijous i divendres.
6: Totalment, i aquest és el repte. Jo crec que això ens farà que gaudim més del nostre dia a dia, que estiguem més a gust amb el que fem i més en pau amb el que fem, independentment que el que fem no sempre ens agrada o suposa un esforç i de més, no? Una reflexió és que jo, per exemple, que des de fa uns anys em dedico al meu propi projecte, no?, empresarial, jo aquest tema d'haver d'esperar el cap de setmana per gaudir o les vacances per gaudir fa molts, o sigui, he estat molts anys sense sentir-ho, no? I de fet pensava, hòstia, quina pena la gent que els dilluns està depre, no? O tal. I ara ho començo a sentir, ho vaig a dir clarament, és a dir, perquè al final és feina i al final són obligacions, per molt que el projecte jo l'estimo i estic motivada, no? I és veritat, però m'ha passat per primera vegada això que t'estic comentant. Aquestes vacances, pel primer cop, no he tingut ganes de tornar a treballar. Primer cop en 22 anys, eh?
5: El cos ens avisa moltes vegades d'això i ho fa abans que el cap ens diu que estem saturats, ens diu que estem estressats, que desconnectats fins i tot de nosaltres mateixos. És molt important connectar, saber què vol un mateix.
6: Sí, i escoltar el cos. El tanto que aquí a vegades ja ens pot enganyar també, o ens podem autoenganyar, no? En el sentit de que el cos ens avisa contínuament, el que passa que també tenim una societat, vivim en una societat on hem normalitzat els analgèsics, amb la qual si tens unes contractures o tens un mal de cap lleu que t'impedeix fer una activitat diària, doncs això ho tapem fàcilment i a més està normalitzat, eh? Llavors, a vegades costa una mica escoltar el cos de veritat, i el problema és que quan l'escoltem és perquè ens atura forçadament, i això és que hem cedit massa, aquesta no escolta.
5: Fins a quin punt moure'ns, caminar, fer exercici, ara ho dèiem, començar també la pujada que has fet fins aquí al capdamunt de la muntanya de Sant Antoni, o simplement sortir de casa, per no fer res, per caminar, ajuda a ordenar-nos també els pensaments.
6: Sí, i això a nivell bioquímic està supercomprovat, que ajuda, que el moviment el que fa és que reconnectem neurològicament amb altres connexions, no? I que això ens ajuda sobretot a la claretat mental. A vegades inclús hi ha gent que l'ajuda a ordenar els pensaments, però a vegades ens ajuda perquè de cop i volta ens centrem en caminar o el que passa durant el camí, i això ens allibera com del run-run mental aquest continu, no?, que és esgotador. Però l'exercici físic i l'activitat física són dues coses diferents, són essencials, llavors, i és important.
5: No cal que sigui una pràctica esportiva intensa, simplement amb activitat física n'hi hauria prou.
6: Sí i no, és a dir, el mínim és...
5: Tu vens del món de la dansa i treballes des de fa anys amb el moviment, per tant, sí. Núria, ho diem perquè la Raïssa ho està explicant en primera persona, tot això.
6: Sí, sí, activitat física s'entén amb la mobilitat normal, i això és com obvi dir que cada dia ens hauríem de moure, però hi ha gent que no perquè té una feina sedentària, per tant, aquesta gent només que surti a caminar ja és bo, però és important fer exercici físic perquè s'activen altres esferes i perquè té uns beneficis evidents en cos i en ment.
5: I al setembre, quan tornem a posar-nos objectius, com podem evitar convertir també l'exercici en una obligació més? Que aquesta és l'altra cosa. Sí. Ens apuntem al gimnàs o en unes sessions dirigides perquè d'aquesta manera ens obliguem a assistir-hi.
6: Sí, aquesta obligació jo l'entenc com a compromís, i els compromisos poden ser més estrictes o menys. Jo crec que hem de ser permissius amb nosaltres mateixos, perquè tenim tanta informació, tant bombardeig, tanta exigència d'estar perfectes, de tenir una vida estupenda, física, laboral, familiarment, que al final ens assaturem. Llavors jo crec que hem de ser permissius, és a dir, és millor dir, vinga, va, faré exercici cada setmana, però no determinar si una, dos, tres vegades, o sigui, ser amables però ferms, és a dir, que tampoc siguem massa laxes, perquè al final la responsabilitat i el compromís requereix d'una voluntat ferma, perquè és molt fàcil dir no perquè tinc mal de cap, no perquè vull la nena, o jo, o la feina. És tan fàcil posar-nos excuses que és important autoobligar-se i ser estrictes, però cadascú sap fins a on.
5: M'ha agradat això, Amables però ferms.
6: Sí.
5: M'ho quedo. Som ara a l'entorn d'una ermita, de l'ermita de Sant Antoni, d'Altafulla, en un punt elevat, amb aquesta sensació de distància respecte al poble. Sí que és cert que ara, tot just fa un momentet, aquí al costat, Núria, hi ha uns contenidors i ha pujat un camionet de la brossa.
6: Sempre hi ha alguna cosa.
5: Però, en tot cas, Raïssa, necessitem també aquests espais per desconnectar del soroll quotidià. I el que és molt important, desconnectar també de les noves tecnologies, que anem les 24 hores del dia amb el cap com si el tinguéssim posat a internet.
6: 100% d'acord. Jo crec que la natura apel, La natura apel vol dir no anar amb massa... Com t'ho dic això? És a dir, anem a la platja sense sombreta quan es pugui, m'entens? Sense la nevera. Anem una mica a pèl a la natura, anem i sentim, si podem deixem el mòbil, si podem, evidentment a vegades no podem perquè ens hem habituat tant que ens agafa ansietat si estem desconnectats del mòbil per si no sé què pot passar, no? Però si tenim l'opció, que estem en un entorn segur, com un bosc, que tenim, aquest bosc que tenim aquí, que està a prop del municipi, atrevim-nos a anar una mica nus a la natura i ja està. Simplement. Llavors, això és que ens baixa el cortisol i ens equilibra el sistema nerviós. I això sí que és medicina, i això hauria de ser un aliment, igual que no ens oblidem dels àpats. En podem fer un, potser, si estem molt estressats, o dos, però són tres, no? Rutinàriament. Hauríem d'incorporar aquestes rutines a la natura, així, però senzill, sense massa artificis, 20 minuts al dia, si pot ser, Si vius a la ciutat, has de buscar l'alternativa. Però jo parlo de com altafullenca, o com a Bassalonina a Finca d'Altafulla, que és una gran és diferent viure a una ciutat, i parlo des, ara des d'aquí, des de l'ermita. I això de la perspectiva que deies és superimportant, perquè, i això a mi m'ajuda molt de dir, jo tinc un problema, vinc aquí preocupada i faig aquesta introspecció necessària i tal, però veig a vista d'àguila, no? I a vista d'àguila és els detalls és que no es veuen, llavors és, això també m'ajuda, m'ajuda.
5: Mira, qui tingui la natura a prop, perfecte tot el que acabes de dir. Si no, alternatives que jo m'havia notat, que cadascú s'aferri allí on vulgui, eh? La meditació, la religió, l'esport, l'art, la música, el que importa és trobar alguna cosa que permeti a tota persona poder-se aturar i fer aquest exercici. Raïssa Jané, gràcies per aquesta estoneta. Reflexionarem entorn de tot plegat.
6: Fantàstic, moltes gràcies, un plaer.
5: Ja ho veus, Núria, sí. Quan tu comencis vacances, després, quan t'hi tornis a posar, fes aquest exercici de trobar la petita gracieta de cada dia i si pot ser, anar tranquil·la després a la feina.
4: Jo crec que això ha de ser com un mantra, tota aquesta entrevista amb la Raïssa, me l'aniré anant posant, perquè són dit coses que ja sabem, que la teoria, que sí, que ho hem de fer, però que tu has d'anar recordant, perquè cali i realment ho fem, perquè tot això que ha dit, no, de fer una mica de moviment, la natura, tot això ho sabem, cal interioritzar-ho i realment activar-ho, fer-ho, molt bé, molt interessant, a mi m'ha motivat molt.
5: Activar el cap i el cap i moure el cos.
4: Tal qual. Ai, Eduard Virgili, moltíssimes gràcies, demà més, eh?
5: Que vagi molt bé i tant, demà més, a reveure.
4: Adéu, adéu. L'Eduard des d'Altafulla, des d'aquest punal a la muntanya. I nosaltres que seguim endavant, ara marxem cap a Tortosa, entrem en la part gastronòmico-culinària, el tram final de l'Obert per Vacances d'avui. I és que al barri de Santa Clara de Tortosa, entre carrerons estrets i silenciosos, s'amaga un espai amb segles d'història. És un convent que ha vist créixer i transformar la ciutat al seu voltant. Allà ens obren les portes, almenys a través de les veus de qui millor el coneixen, les monges, el convent de Santa Clara, estem parlant, Santa Clara de Tortosa. Crec que el David Benito conversa amb elles i a més li donaran alguna recepta dolceta.
7: Hi ha espais que formen part d'una ciutat no només per la seva història, sinó també perquè han acabat donant forma a tot allò que els envolta. És el cas del convent de Santa Clara de Tortosa, un edifici estretament lligat al barri que l'acull i que, de fet, també li dona nom. El barri de Santa Clara és un dels indrets amb més personalitat de Tortosa. Situat a la part alta de la ciutat, els seus carrers estrets, les cases i, sobretot, la tranquil·litat que s'hi respira contrasten amb altres zones més transitades. Però per entendre d'on ve aquesta identitat, hem de començar precisament pel convent. L'historiador Jacobo Vidal ens explica d'on prové el nom de Santa Clara i com el convent acaba identificant també tot el barri que l'envolta.
8: Santa Clara es diu així perquè hi ha la fundació monàstica. Normalment les fundacions monàstiques anaven fora murs. De fet, el convent de Santa Clara s'ha mantingut dempeus perquè va quedar dintre muralles ja al segle XIV. I fixa't que on està Santa Clara actualment, tot i que està Santa Clara, tendim a dir cap avall que és el rastre. El rastre és l'eixample que quedarà fora muralla. La zona que actualment també parlem del rastre, que seria l'inici de la zona de carrer Montcada, això estava vinculat al convent de Santa Clara. Vull dir, hi ha hagut molt de canvi fins i tot des del punt de vista dels noms.
7: Però la història d'aquest indret també està marcada per la manera de com Tortosa va anar creixent i transformant-se al llarg dels segles. Un dels elements fonamentals per entendre la configuració de la ciutat són les seues muralles. Amb la construcció i ampliació del recinte emmurallat, espais que inicialment podien quedar més allunyats del centre urbà passen a formar part de la ciutat protegida. I això és, precisament, el que passa amb Santa Clara.
8: Al voltant d'esta muralla que es fa a la dècada de 1360, de fet Santa Clara és el primer que es fa a partir del 1365 en el context de la guerra entre el rei d'Aragó i el rei de Castella. Clar, el rei d'Aragó es posa molt nerviós perquè li estan entrant no només tropes castellanes, sinó que el gran problema el té amb els seus antics aliats francesos. I mana que es facin les muralles de totes les ciutats. Envia carta als procuradors de Tortosa i els diu que sots pena de perdre el cap, és a dir, es tallen el cap. que facin el favor de fer les muralles. Les primeres que es fan són les de Santa Clara, que actualment diem que són les muralles del rastre. Pues és el mur de Santa Clara.
7: Les muralles ens ajuden, per tant, a situar el convent dins de l'evolució urbana de Tortosa. Però si posem el focus directament en Santa Clara, hem de tirar enrere diversos segles. La presència de la comunitat de les Clarisses forma part de la història de la ciutat des de fa molt de temps. Jacobo Vidal ens situa ara els orígens del convent i en el moment de la seva fundació.
8: I la primera data que se'ns dona de Santa Clara és 1233, que potser és massa aviat, però cap a la dècada de 1240 segur que ja estaven instal·lats els franciscans i les clarisses, que és la branca femenina dels franciscans, a Tortosa com a gran ciutat de la corona d'Aragó. Perquè a partir del segle XIII, quan arriben pues això, Sant Francesc, Sant Domènec, seran els ordres mendicants que voldran instal·lar-se al món els que faran els grans convents que tindran més incidència en el món medieval. I estos convents s'instal·laran al costat de les ciutats. Ja dic, normalment és fora murs, en el cas de Santa Clara va quedar intramurs.
7: Fins aquí hem conegut part de la seva història, però Santa Clara no només és patrimoni, arquitectura o passat. Darrere dels murs del convent hi continua havent vida. Actualment la comunitat de les Clarisses manté una manera de viure que des de fora pot resultar desconeguda. Per això han volgut travessar, almenys a través de la veu, les portes del convent. Ho hem fet d'una manera curiosa, a través d'un torn. Allà hem pogut entreveure la mare abadesa Sor Maria Cinta, que ens explica com és la vida a Santa Clara i quina és la funció de la comunitat que hi viu.
9: 8 segles que estamos aquí y creo que es un bien espiritual para el barrio, porque siempre pues las personas que han vivido en este barrio pues venían aquí a hablar con las monjas, a presentarles sus problemas, sus cosas. Y el barrio, ahí el convento, pues siempre pues las apoyaba, les ayudaba en todo lo que podía. Si necesitaban una escalera para subir a cualquier sitio, le dejábamos una escalera. Que necesitan un poco de arroz, le damos arroz. Que necesitan lo que necesitaban, pues siempre acudían a nosotras. Y sí, y luego espiritualmente pues también las puertas de nuestra iglesia están abiertas para todo.
7: I al voltant de Santa Clara també s'han mantingut tradicions que han passat de generació en generació i que connecten el convent amb la gent de fora. Una de les més conegudes té a veure amb una petició molt concreta, que no plogui. Quan s'acosta una boda, una festa o una celebració important a l'aire lliure, encara hi ha persones que porten ous a les Clarisses perquè preguin perquè el temps els acompanyi. Sor Maria Cinta ens explica com viuen elles esta tradició.
9: Pues no lo sé, pero en los historiadores en nuestra orden pues lo cuentan desde mucho tiempo atrás. Yo ya conocí a un padre que ya murió, padre Omao Echevarría, que escribió un libro de Santa Clara y ya ahí ponía lo de los huevos. Como la gente, no sé si asocian a Clara, porque nuestra madre fundadora se llama Clara, no sé si asocian a Clara por el huevo, ¿no? Y entonces, pues bueno, tienen esa devoción de cuando una pareja se va a casar o hay unos niños que van a celebrar la primera comunión u otras cosas, pues vienen y nos ofrecen la ofrenda de los huevos y nosotras le rezamos. Y este año, como ha llovido mucho, la gente no quería que lloviera, venían a que rezáramos para que, pues, por lo menos en ese momento que iban a celebrar lo que sea, pues que no les lloviera. Y bueno, en algunos ha coincidido que no ha llovido, en otros pues no lo sé, pero bueno.
7: Uns ous que, més enllà de la tradició de les pregàries, també tenen una utilitat ben pràctica dintre del convent. I és que una altra de les activitats que mantenen les Clarisses és l'elaboració dels dolços, una reposteria artesanal en què aprofiten també els productes que reben.
9: Sirven para la reposteria y otros nos los comemos nosotras para la comida que hacen, porque también nosotras nuestras comidas son muy, muy pobres, no son aquello. La idea de los dulces fue porque la comunidad no tenía muchos ingresos y pensamos, nosotros venimos, una hermana y yo, que es mi hermana, esta que está aquí, venimos de otra comunidad, de Soria, aquí a Tortosa, por unos motivos familiares, por mi madre concretamente, para cuidarla. Entonces, en el convento que estábamos, allí se fabricaban los dulces y nosotros trabajamos allí en los dulces. Y cuando vinimos aquí vimos que había necesidad para la comunidad de ingresos y entonces pues nos decidimos a hacer dulces.
7: Una tradició que més permet que la gent de Tortosa i els visitants continuen tenint un petit contacte amb la vida del convent, perquè els dolços que preparen les monges es poden comprar directament a Santa Clara. Per als que vulguin tastar-los, Sor Maria Cinta ens explica quan podem apropar-nos al convent per comprar-ne.
9: Perquè el sábado hay pasta seca, como pastissets, otros bebaditos, otras pastas. Y luego hay, pues, hay pastas de hojaldre, hay pastissets, hay pasta salada, hay dulces, sopa de la reina, hay más variedad. Pero durante la semana también pueden venir aquí a comprar, pero pasta seca, ¿no? Pasta con pastelería, no.
7: Y así, entre historia, pregàries, tradicions i dolços, el convent de Santa Clara continua formant part de la vida de Tortosa. Ho fa potser d'una manera discreta, darrere d'uns murs que durant segles han vist transformar-se la ciutat mentre l'interior es mantenia d'una forma molt diferent de la que trobem només uns carrers més avall. I potser no és casualitat que el convent i el barri comparteixin també una mateixa sensació. Santa Clara és un barri de carrers estrets, racons amagats i, sobretot, silenci. Un silenci que sembla dialogar amb la vida que continua, dia rere dia, a l'interior del convent. Perquè parlar de Santa Clara és parlar d'un convent, però també d'un barri, i en definitiva d'una part de la història i del patrimoni viu de Tortosa.
4: Imprescindible, doncs, la visita a Tortosa i la visita concretament en aquest barri, el de Santa Clara, i tastar els dolços, evidentment, de les monges de clausura de les Clarisses. Moltíssimes gràcies, David Benito, des de Ràdio Tortosa, per aquest fantàstic podcast de patrimoni. I tanquem amb una podcast de cuina i cultura a la darrera, no?, la darrera píndola informativa, diguéssim, en format reportatge de l'Obert per Vacances d'avui. Ens du cap a Mallorca. De fet, hi anem de la mà de la companya Marina Pérez Got. La trobem entre fogons, en la seva mare i amb la seva àvia fent unes aubergines molt típiques d'allà. Ara ens ho expliquen.
10: Cuinar és una cosa que molt habitualment passa de mares a àvies a fills. La cuina ens ha definit com a cultura durant molts anys i també ha mostrat la nostra identitat. Avui cuinem amb Antònia Ramis Ben-Nàsser, sa meva abuela, que ja us avanço que ha viscut dues dictadures espanyoles, una guerra mundial, una guerra civil i, evidentment, una pandèmia mundial. Anem cap a Mallorca, entre Solla i Felanitx, i allí amb ella hi ha la meva mare i un got Ramis, tot per cuinar.

0: albergínies rellenes. Va de bé.
1: S'abuela ho té clar, però realment què li posa a ella?
0: Igual que es peix rellena.
2: Però com se fan amb què? Se fan rellenes. Que se fan en carn.
0: Sí.
2: I que se li posa a sa carn.
0: Carn.
2: No se mescla.
0: Sí.
2: Amb què se mescla?
0: En salt, en sa carn.
2: I que més? No li poses pa banyat en llet. No li poses ceba.
0: Que sí.
2: I sal, prebabó, Sí.
0: Anem molt bé.
1: A simple vista els ingredients són fàcils. Ara anem a veure què té de diferent.
2: Perquè molta gent els fa aquí amb una salsa domàtica i en el forn. I la predina els ha fa farcides, però passades per la paella, poc fregides, i després li fa una salsa que ho tirava damunt i fa xup, xup, xup, xup en sobrou i en verduretes i no els ha fa en el forn.
1: Han format part de la cuina mallorquina i crec que és interessant saber com s'arriba fins aquí.
2: Les aubergines farcides, pues, les aubergines ja són de l'edat mitja, però no aquí, els van instal·lar els àrabs. Se poden fer de mil maneres, farcides de carn, farcides de peix, farcides de verdures, però les més típiques són les de carn, que eren un menjar antigament de senyors. No, la puricom, carn no menjaven cada dia.
1: Era habitual poder-ne menjar als bars i restaurants. Ara no tant, perquè amb el turisme tot s'ha unificat molt. Definir la cuina mallorquina, com la podem definir?
2: Que és cuina mediterrània total, que antigament la cuina mallorquina només era els productes que hi havia aquí, perquè no arribaven vaixells, no arribaven els productes que arriben ara. Per això, les sopes mallorquines eren pa dur, en sues hortalisses i ses verdures que tenia sa gent a sort. Cada vespre se sopaven sopes mallorquines.
1: Ens estem desviant. Tornem a les albergínies.
2: Sí, és que hi ha gent aquí que les fa així, en salsa de domàtica, també la poden fer en salsa de bechamel, que els fan, hi ha gent que els fa en bechamel, en el forn, però aquí la nostra tradició familiar és de fer-les a foc lent en salsa, a sa cassola. Sa abuela em va prendre de sa seva sogra, perquè va venir a viure aquí quan se va casar i no sabia fer res. Era molt jove i va prendre de sa seva sogra. I jo em vaig aprendre d'ella, de ma mare, i a força de mirar i de provar, fer-les. I tu com n'has après?
3: Jo.
2: Ah, idò, ja està.
3: I de sa abuela, perquè jo en sa abuela cuinava molt.
1: Cuina i identitat van de la mà? Aquestes receptes encara perduren?
2: Se perd. Avui en dia a les escoles els hi demanes a vegades que és un arròs brut, que són unes sopes i això, i molts no ho saben. Hi ha una petita part que sí, però la vida d'ara, la gent, no poc, aquestes coses s'han de fer a poc i entens. I tens ara, avui en dia, la gent fa feina i no n'hi ha. I s'estimen més fer coses ràpides o comprar menjar preparat, que també en venen preparades, però el gustet familiar no s'ha de perdre. Se reunia tota la família, ara molta gent no dina en família ni sopa, pràcticament. N'hi ha que sí, però la majoria per qüestions horàries o per coses, i així com va l'educació dels nens, molta gent ja no forma part de perdre identitat. Si perden llengua, perden cuina, perden ses paraules, com se fa tot, és un pot de tot, és una part de cultura.
1: A vegades és per mandra, altres per falta de temps i altres per no saber per on començar. És important mantenir les receptes de casa, aquelles que ens fan diferents, perquè també és la nostra identitat.

0: Doncs mira, ja tinc idea de què fer per sopar. Aquestes aubergínies farcides, que segur que no em queden ben bé, eh? Com les de l'Antònia. Antònia, es deia Marina, la teva àvia, sí? L'Antònia i la Llum, la mare de la Marina. No em quedarà segur com les seves. Però vaja, també a casa tenim la pròpia recepta, que d'això es tracta. Avui, amb aquesta conversa de cuina tan, tan entranyable, amb la família de la Marina Pérez Got i amb accent, ja ho veieu, mallorquí, és el darrer contingut gairebé de l'Obert per Vacances. No em vull descuidar d'un parell de col·laboradors que encara han d'entrar de companys, que els tenim pendents i esperant connexió. Per una banda, connectem amb Radio Ciutat de Tarragona, amb la Lídia Porta. Arriba a l'agenda.
1: Obert per Vacances.
0: Doncs vinga, anem per feina i avui ens quedem bastant a propet de casa pel que fa a les activitats de l'agenda. Lídia Porta, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Mira, us tornem a recomanar ja els actes centrals de la festa de Torredembarra.
2: Doncs sí, tenim Santa Rosalia, que fins al diumenge hi haurà moltíssimes activitats, però bueno, avui us recomanem la cercavila del Seguici Popular Infantil. I el que he trobat interessant és que la cercavila compta amb un tram inclusiu amb sonorització reduïda i sense foc en els carrers de Santa Rosalia i de Givert, doncs, per totes aquelles persones que vulguin gaudir de la cercavila, però a una certa distància. Perquè no tothom li agrada el foc. I després hi haurà doncs un ball parlat del Ball de Diables i a la nit hi haurà la desvetllada dels gegants.
0: Molt bé, i això durarà tot el cap de setmana, però vaja, avui mateix ja tenim festa grossa, doncs, eh?
2: Sí, i perfecte. Hem parlat amb el regidor perquè ens expliqués una miqueta com... Què queda per aquests pròxims dies?
3: Tant el dia 3 com el dia 4 són la màxima expressió de cultura popular a Torrenca, surten tots els balls en ple, no queda cap element del Seguici a cap magatzem, per tant podrem gaudir de totes les entitats i de tots els balls al carrer, a les places.
0: Molt bé,
2: doncs això.
0: Això pel que fa a Santa Rosalia, quedant-nos a Tarragona fent simplement un apunt perquè ja us hem preparat entrevista i hem fet entrevista abans per dir-vos que avui comença el FIT, el Festival Internacional de Teatre.
2: Sí, m'he trepitjat una miqueta, però no passa res. Doncs ja això. Jo vull dir el que és avui, que és el dia, vinga, de la inauguració, que tenim primer uns punxadiscos, la Sicària DJ Track, a les 6 de la tarda, a la vegada que hi ha un espectacle de la companyia Gisela de Foc, que són de l'Aleixà, que és Dones de Llum, i també a 2 hores més tard, a les 8, hi haurà dintre del Teatre Tarragona una representació que es diu Bombabà, d'una neocabaret, que és la Glòria Rivera. I a partir d'aquí, doncs, 4 dies de funcions, performance, vermuts,
0: sopars,
2: workshops, tot el que ens ha explicat el Joan, doncs,
0: molt bé.
2: Ja tot això.
0: Avui a partir de les 6, davant del Teatre Tarragona, la festa grossa d'inauguració. I per altra banda, mira, tanquem l'agenda amb un festival d'art emergent.
2: Sí, tenim la 15a edició de l'Art Nou, que és un festival que la idea és que connectar joves creadors amb les galeries d'art o espais d'art on aquestes persones doncs vulguin anar a ensenyar els seus materials. Llavors, avui i demà encara es poden visitar diverses propostes a diferents centres de Barcelona de tots aquests artistes, però hem volgut destacar que avui hi haurà una lectura a càrrec de Toni Cañuelas a la galeria Chiquita Room d'allà de Barcelona a les 7 de la tarda, que és com una lectura d'una performance i tal com un poemari, tot bastant alternatiu, però si és el que us agrada, jo segur, us invito que aneu, que segur que està molt, molt divertit.
0: Molt bé, Art Nou de Barcelona, aquest festival d'art emergent. Doncs Lídia, moltes gràcies per l'agenda, també ràpida i concisa avui, i demà tornem a parlar.
2: Demà més.
0: Una abraçada.
2: Una abraçada.
0: I li he dit que esgarraparia uns minutets per anar tranquils, però va ser que no, eh? Enric, bon dia de nou. Enric.
4: Teníem uns quants àudios, però no passa
0: sí,
4: res.
0: Sí, però sí, els podrem escoltar. Tira, col·leccionar-los.
4: Sí, va, doncs algun. Tiro amb el primer, seguint una miqueta amb la veu que teníem ara. Escolta això.
5: Jo tot el que he arribat a col·leccionar a la meva vida ha sigut els stickers a l'escola. Em barallava amb els nens per aconseguir els meus stickers i menjar-los al meu àlbum.
4: Va, anem ara també amb un altre. Te'ls tiro directes.
0: Sí.
1: Ostres, doncs el tema dels col·leccionables, jo crec que els dos únics col·leccionables que he aconseguit acabar és, primer, una col·lecció sobre personatges històrics de Tarragona, de cromos, que va fer el senyor Avelló el 2015 o el 2016, que això que eren cromos de personatges de Tarragona, tipus el fantasma de la casa Castellarnau, els germans Excipions, i el vaig acabar sencer.
4: Tirant cap a terra,
1: i després, el primer àlbum de cromos de la Lliga F, de la Lliga Femenina, de l'any 2021 o 22, crec que va ser. Doncs són els dos àlbums de cromos, sí, que he quedat així com d'enganxables. I després ja anirem a fer la col·lecció de les Monster High allà.
0: Ai, les Monster High. Escolta, sí, ho hem de deixar aquí, Enric, que no tenim
4: massa temps. Aquí, cap problema.
0: Sí. Digue'm, avança'ns el contingut de demà, però el tema del dia.
4: Tornar a l'escola, fàcil, ràpid i cru, per segons qui.
0: Tornar a l'escola, en sèrio?
4: Sí.
0: Vinga, va.
4: Ja ho veus. Quina sort, hem de tornar, Núria.
0: És el que toca. Doncs, Enric Rubio, gràcies per la concisió també. Moltíssimes gràcies per aquestes connexionetes. Demà més.
4: Adéu.
0: Adéu, adéu. Sap greu, fer córrer els nostres companys a última hora, però és que tanqueu l'Obert per vacances. Demà dijous, demà més.
6: Vine i segura estàs, sempre buscant el llac. Allò fas triomfes perquè estàs molt més bona que el pa.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Vam ascendir a poc a poc, emocionats, en treure el cap, el sol ens enlluernà.
9: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial.

0: tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
2: Henry Méndez, Juan Magán, Chino, Lucra, José de Rick, plegats amb aquests rayos de sol.

Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat al director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que aclareixi amb urgència si existeix un informe policial que relacionaria el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska vol saber també des de quan disposava la policia d'aquesta informació i per què no es va traslladar als òrgans de seguretat nacional. L'informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres apuntaria que l'entrada va ser planificada i executada amb la participació també de forces marroquines. La petició arriba després que ahir Pedro Sánchez exculpés el Marroc i assegurés que no hi havia cap informació dels cossos de seguretat que apuntés a la seva participació. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el seu suport del poble català ucraïnès, al poble ucraïnès, volíem dir, davant la invasió russa. Durant les 48 hores, el país es reunirà també amb autoritats del govern de Zelensky i també de diverses regions. El govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i el primer també d'una regió europea a fer-ho en solitari. El viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra el passat 2022. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer de Sant Carles. Els veïns han sentit fins a tres trets i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i també a la façana de l'edifici. No hi ha ferits confirmats i els dos ocupants del pis van fugir en cotxe però han estat interceptats a la ronda de dalt i detinguts per un presumpte delicte de tentativa d'homicidi. I els Mossos també han obert una investigació per esbrinar l'autor d'una nova agressió per arma blanca i a la tarda a l'estació d'Arenys de Mar. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda i la víctima va ser traslladada a un centre sanitari. La policia ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets, però de moment no consta cap detenció. I el jutjat de menors de Lleida ha acordat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut el dilluns per la mort violenta d'un home de 26 a Balaguer. Els fets van passar, com dèiem, el 26 d'agost quan un vehicle de la víctima va xocar contra diversos cotxes aparcats i va quedar bolcat al carrer Diagonal. A l'interior, els Mossos hi van trobar el cos de l'home que presentava ferides d'arma blanca. La Divisió d'Investigació Criminal continua investigant els cas. I a Manresa també dos menors han estat detinguts pels Mossos en la relació amb l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys. La víctima, veïna de Castellnou de Bages i molt coneguda a la comarca, va estar localitzada greument ferida al carrer Sant Jaume. Els fets han passat durant la festa major i l'Ajuntament ha decretat

0: un dia de dol i un minut de silenci avui a les 12 del migdia.
1: Notícies.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Oh, yeah, baby.
2: La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Tornem de l'informatiu, de les notícies de les 11 en punt. Ara mateix, aquí a casa nostra, Vilafant, amb molta caloreta, envoltant ja els 29 graus. Eric Font, Breathless.

0: Ràdio Vilafant. 107.3 FM. En directe.
1: En directe.
0: Toni Guerrero.
2: Exacte, aquí estem en viu i en directe des de la sintonia de Ràdio Vilafant FM amb Aitana i una connexió psíquica.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Vinga, som-hi, aquí tens una rosa del desierto. Continua, doncs, amb la seva veu i les seves cançons arribant a triomfar. La veritat és que ens agrada molt que encara sigui amb nosaltres fent la bona música que fa Ana Torroja.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Sí, sí, Naina, Figaflaves. Ens parlen d'un pecat original.

Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, a 6:15 de la tarda, proclamació de l'acció de la pubilla i d'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 7:45, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'Església, al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als Rajolers. A 8:45 del vespre, tronada de Festa Major, a l'aparcament de l'Església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'Església, al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el Nen del Barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem. Night Shift Superstar és la cançó de Muse.

A Vilafant, donació voluntària de sang. El proper dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Mèlies, a Les Forques, des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Recordeu, donació voluntària de sang a Vilafant, el dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Forques, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Donen una mica. Pots ajudar a salvar vides.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Quevedo! Ara mateix amb la col·laboració de Nueva Línia i una peça que ho està petant aquest estiu, eh? Al Golpito!

0: Vale.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Benvinguts en aquest matí de dimecres a aquesta edició del butlletí informatiu municipal i comarcal. Avui 2 de setembre. Avui destaquem que Figueres Cultura desplega una tardor potent amb teatre, musicals, dansa, còmic i literatura. Els alumnes de l'escola Salvador Dalí es repartiran entre 7 centres de Figueres aquest curs. La sinistralitat a les carreteres es redueix un 11% fins al dia 31 d'agost i tanca amb 87 morts. Figueres celebrarà la Figuera amb Figa't del 7 al 20 de setembre. Gràcies per la seva atenció. Anem a parlar dels morts a les carreteres. La sinistralitat a les carreteres catalanes ha baixat un 11% fins al 31 d'agost, amb 87 persones mortes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Són 36 morts menys que l'any 2019, que és l'any de referència, i també han disminuït els ferits greus, un 18,5% fins als 490. Ara bé, preocupa especialment la situació dels motociclistes. Representen gairebé el 40% de les víctimes mortals, amb 34 morts, un 13% més que l'any passat. També han mort 10 vianants i 5 ciclistes, de manera que els col·lectius vulnerables concentren el 56% de la mortalitat. A l'agost hi van haver 5 víctimes mortals, la meitat que el mateix mes de l'any passat. Per carreteres, l'autopista AP7 és la que acumula més morts, amb 12 víctimes. Pel que fa als accidents, els més habituals han estat les sortides de via, amb 27 casos, i els xocs frontals, amb 24. El Servei Català de Trànsit també alerta de l'augment de la mortalitat entre els majors de 65 anys, que passa de 15 a 20 víctimes. La franja d'edat amb més morts, però, és la de 45 a 54 anys, amb 20 persones que han perdut la vida.
4: Els aproximadament 450 alumnes de l'escola Salvador Dalí de Figueres començaran el curs 2026-2027 repartits entre diversos centres educatius, després de l'esfondrament d'una part de la coberta del gimnàs el passat 30 de juliol. Els alumnes d'I3 i I4 continuaran a l'edifici annex del mateix Salvador Dalí, que no es va veure afectat per l'incident i que compleix les condicions de seguretat. La resta, des d'I5 fins a 6è de primària, es distribuiran en 7 escoles de Figueres. La decisió ha estat acordada per unanimitat pel Consell Escolar i coordinada entre l'Ajuntament, el Departament d'Educació i la direcció del centre, prioritzant criteris de seguretat, proximitat i adequació dels espais. Així, els alumnes d'I5 aniran a l'escola Nisset de Pagès, els de primer a l'escola Josep Pallach, els de segon a l'escola Parc de les Aigües, els de tercer a l'escola Sant Pau i els de cinquè a l'escola Amistat. La resta de cursos també seran reubicats en altres centres de la ciutat. L'objectiu és garantir que tots els alumnes puguin començar el curs amb normalitat mentre es resol la situació de l'edifici Salvador Dalí. Figueres Cultura ha presentat aquest dilluns al vespre, en un acte públic a l'antiga muralla carlina dels Caputxins, la programació cultural dels últims 4 mesos de l'any. La temporada de tardor del Teatre Municipal inclourà propostes com el musical El retrat de Dorian Gray, amb Àngels Gunyalons, la comèdia Perfectes desconeguts, dirigida per David Selves, l'adaptació de Pergamel d'Eva Baltasar i l'Ultimàtum, amb Joan Carreras. També hi haurà un nou cicle dedicat a visibilitzar altres formes de masculinitat, amb espectacles de dansa i teatre com Los Muchísimos, Kling, Qui va matar el meu pare o Muerta de amor. A més, tornaran companyies com Malpelo i hi haurà propostes de circ, música i produccions locals. Pel que fa al Museu de l'Empordà, destaquen dues grans exposicions, d'Empúries a Spiderman, narratives gràfiques a la perifèria, dedicada a la història del còmic a l'Empordà, i Francesc Guillemet, catàleg infinit, sobre l'obra del fotògraf figuerenc. La venda anticipada per als abonaments i categories estrella i excel·lent començarà aquest dimecres, mentre que la venda general d'entrades s'activarà dijous 3 de setembre a les 7 de la tarda.
3: Figueres i la comarca tornen a promocionar la figa amb la campanya gastronòmica Amb Figa't, del 7 al 20 de setembre. La quarta edició comptarà amb la participació de més de 15 restaurants que oferiran tapa, plat o menú, amb la figa com a producte principal. El 12 de setembre, la Cuina del Vent oferirà un show cooking a la plaça Catalunya amb arròs sec amb confit d'ànec i figues. Aquesta mostra és organitzada per Comerç Figueres Associació i la Cuina del Vent, amb el suport de l'Associació d'Empresaris d'Activitats Hostaleries de l'Alt Empordà i la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Anem al temps per les pròximes hores. Previsió meteorològica que ens acosten els companys de la xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, una situació força tranquil·la la que tenim per endavant aquest dimecres a les comarques de Girona. I de fet, a hores d'ara, el temps que ja és força plàcid i força calmat ha tornat a refrescar força, sobretot a les comarques interiors, i per exemple a prop de Girona, a hores d'ara cap als 16-17 graus, ja hem baixat dels 10-12 graus a les Valls Sardanes i també del Ripollès. Arran de mar, en canvi, ha costat baixar dels 20-22 graus i aquesta tarda s'ha de dir que farà més calor que ahir. Serà sobretot a l'interior de l'Alt Empordà, per tant, per exemple, a viles com Figueres, també del Baix Empordà, a la Bisbal, cap a la Baixa Garrotxa. En el cas del gironès Pla de l'Estany arribarem als 33-34 graus amb facilitat, també aquesta tarda amb una mica més de vent, com terra de mar, perquè la situació marítima acabarà una miqueta més remenada. Sempre amb pocs núvols i, si de cas, alguns aquesta tarda a l'Alt Ripollès, també l'Alta Garrotxa amb alguna gotellada. Fenòmens poc importants. N'estem pendents a la xarxa?
3: Gràcies per aquesta informació.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: I avui hem destacat que Figueres Cultura desplega una tardor potent amb teatre, musicals, dansa, còmic i literatura. Els alumnes de l'escola Salvador Dalí es repartiran entre 7 centres de Figueres aquest curs. La sinistralitat a les carreteres es redueix un 11% fins al 31 d'agost i tanca amb 87 morts. Figueres celebrarà la fira Amb Figa't del 7 al 20 de setembre. Gràcies per la seva informació. Recordin que aleshores en punt hi ha més dades de la mà dels companys de la xarxa de comunicació local, i si volen estar informats a cada moment, empordà.info.
0: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant.

0: La música de Sombra, Homewrecker, aquí són a 6, 18 minuts per les 12.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Ràdio Vilafant. Cada estiu al teu costat.
0: Quin estiu, eh? Quina caloreta. Avui arribarem als 33-34. En tenim 32 ara, a hores d'ara.
3: Per Aniol Ribas.
0: Anem a coses que passen. Amb el nostre company Aniol Ribas.

l'Airbus del capità Chesley Sullenberg acaba de patir un accident. Ha xocat contra una bandada d'ocells, fent que els motors s'apaguessin. Ara planegen buscant ràpidament on poden aterrar. A bord hi ha 155 persones, les vides de les quals ara depenen del capità. Benvinguts a Coses que passen. Avui parlem del miracle del riu Hudson.

Són 4:45 del 15 de gener del 2009. Ens situem a l'aeroport La Guàrdia, a Nova York. D'allà surt el vol 1549 de la US Airways, un Airbus A320. L'avió volarà a mans de Chesley Sullenberg, un experimentat pilot que porta ja quasi 30 anys pilotant vols comercials i que prèviament ja havia estat 7 anys com a pilot en les forces aèries dels Estats Units. El vol s'enlaira amb normalitat direcció Charlotte, Carolina del Nord. Però a mesura que s'acosten als 850 metres, un esdeveniment ho canviarà tot. Doncs és aproximadament a aquesta altura quan Jeffrey Skiles, el copilot, alerta el comandant de l'avistament d'una bandada d'oques canadenques que s'acosta frontalment cap a la nau. Tot i l'avís, era molt tard per poder fer una maniobra i esquivar-los. L'impacte era imminent. El següent és el soroll d'una gran explosió. El capità veu al panell de control que un dels motors ha deixat de funcionar i al cap de pocs segons veu que l'altre també. No és que ara funcionin malament o a poca potència, és que directament s'han apagat i ara planegen sense cap mena d'energia per impulsar-los. Al cap de poc, el soroll de l'explosió desapareix i es fa el silenci. Ara a cabina només se sent el vent fregant l'estructura de l'avió. El capità agafa el manual de vol que indica com solucionar les emergències i avisa a torre de control del Mayday. Des d'allà li indiquen que torni a l'aeroport de La Guàrdia per intentar un aterratge. Mentre canvien de rumb, a cabina van seguint la guia, que els indica que reinicin els motors, confiant en que es tornaran a encendre. Però les notícies són dolentes. El vol no para de perdre velocitat i altura. Des de torre de control els indiquen que ja estan alliberant una pista i que quan arribin podran realitzar l'aterrissatge. La resposta del capità és tan ferma com desesperançadora. És massa lluny. És impossible que arribin. Els ofereixen una pista més propera, del mateix aeroport. Impossible també. El vol és a 400 metres del terra i el capità indica a torre de control que no veu possible arribar a l'aeroport. Pregunta per si hi ha altres opcions. Llavors li indiquen que pot dirigir-se cap a l'aeroport de Teterboro, al costat del riu Hudson, un aeroport molt petit, però que es trobava una miqueta més a prop que el de La Guàrdia. L'impacte que havia causat la pèrdua dels dos motors havia estat 1 o 2 minuts després que el vol s'enlairés, a les 3:27 de la tarda. Ara, només 2 minuts després, a les 3:29, Sullenberger havia d'escollir entre dues opcions. Dues opcions que no el convencien massa i que no veia gaire factibles. Sullenberger comunica que intentarà aterrar a Teterboro. Jeffrey Skiles el mira desesperançat. No creu que arribin. El capità, conegut també com a Sully, agafa el micròfon i comunica als passatgers que es posin en posició d'emergència. L'informen que la pista 1 de Teterboro és lliure, que hi pot aterrar. Però el capità diu que no hi arriba. L'avió es troba ja molt poca alçada i entremig dels dos aeroports. És llavors quan des de la cabina es pronuncia una frase que quedarà gravada per la història de l'aviació. Aterrarem al Hudson. 3:31. El vol 1549 comença a descendre per sobre de Harlem, després per sobre el Hudson. Els passatgers veuen els gratacels per les finestres. Alguns resen, altres escriuen missatges de comiat als seus éssers estimats. Ara ja es veu l'aigua per les finestres. L'avió està a molt poca alçada. Sully l'alinea amb la corrent, manté la calma. No hi ha cap maniobra brusca. No es pot permetre cap moviment en fals, encara que sigui produït pel pànic. Això podria comportar el pitjor dels desastres. Ja són només de 45 metres de terra. Tanquen les vàlvules de combustible i aixequen lleugerament el morro. L'Airbus impacta 240 km per hora. Des de la cabina només es veu l'aigua passar per davant del vidre i no saben si s'estan enfonsant o han aconseguit aterrar. El vol desapareix del radar de la torre de control i assumeixen que no hi ha hagut supervivents. La realitat a l'Airbus, però, és molt diferent. Algunes parts de l'avió s'han començat a trencar, però finalment ha aconseguit frenar. L'aterratge ha estat un èxit. Els passatgers surten ràpidament per les sortides d'emergència cap a sobre les ales, alguns amb l'aigua fins als genolls, altres completament mullats. Passen pocs minuts fins que ferris i embarcacions privades que passaven pel riu Hudson es dirigeixen cap a ells. Els primers en arribar són els tripulants del vaixell Thomas Jefferson, que treuen a gent de l'aigua com poden, amb cordes i escales improvisades. A les 3:36, menys de 5 minuts després de l'impacte, tots estan fora de l'avió.
Alguns pateixen hipotèrmia, ja que l'aigua està congelada, però no hi ha cap víctima mortal. El capità Sully és l'últim en abandonar l'avió. Comprova cada seient, cada passadís, que no hi hagi absolutament ningú. És només llavors quan marxa. L'avió s'enfonsa lentament davant de les càmeres de notícies i aquella mateixa tarda el món parla d'un miracle. Els titulars el bategen com el miracle del riu Hudson. Però Sully no hi està d'acord. Dies després dirà que no va ser un miracle, que va ser el resultat de 30 anys d'experiència, entrenament i treball en equip. I tenia raó, cap acció va ser improvisada, no hi va haver cops de sort. Tot va ser seguint procediments ben calculats i amb una serenitat espectacular. Però realment Sully va prendre la millor decisió? Doncs la Junta Nacional de Seguretat del Transport va analitzar cada segon del vol. Les simulacions inicials suggerien que hauria pogut tornar a la guàrdia, però quan hi van afegir el temps real de reacció humana, aquests segons van veure que no, que l'avió hauria caigut sobre la ciutat. El que va fer Sully, en canvi, va salvar 155 vides i va canviar la història del món de l'aviació. L'A320 va ser recuperat del fons del Hudson pocs dies després. Avui es pot veure al Carolinas Aviation Museum, a Charlotte. Encara conserva les marques del cop amb els ocells i la pintura arrencada per l'aigua congelada. Sully va continuar treballant com a pilot fins al 2010. Després es va dedicar a donar conferències sobre seguretat aèria i gestió de crisi. El 2021 fins i tot va ser nomenat ambaixador dels Estats Units a l'Organització Internacional d'Aviació Civil. Quan li van preguntar què havia après, va respondre gairebé amb una lliçó de vida. Va dir que la calma és contagiosa i si tu no t'espantes, els altres tampoc. I potser aquesta és la lliçó més gran de totes, que el veritable heroisme de vegades és simplement no perdre el cap quan tothom ho fa. Cada 15 de gener alguns dels supervivents es reuneixen al museu i es fan una foto amb l'avió, amb Sully, i sempre diuen el mateix. Diuen que el que els va salvar no va ser un miracle, sinó una persona. Perquè el que va passar aquell dia no només és una història sobre l'aviació. És una història sobre la confiança, la preparació i la humanitat. Sobre què passa quan algú, en el pitjor moment de tots, és capaç de mantenir la calma, el cap ferm i fer les accions que més convenen. Gràcies a tot això, Sully va ser el protagonista d'aquesta increïble història, perquè, encara que sembli mentida, són coses que passen. Moltes gràcies per escoltar el programa. Jo sóc l'Aniol Ribas i fins la pròxima.

Diumenge 6 de setembre, trobar la motera de Bé de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobar la motera a la cafeteria Bé de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Bé de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres. Estem Impala, Jenny, i aquesta és el Dràcula. Una peça que ens col·loca al butlletí del migdia a les 12.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Ara a les 12 Manresa guarda un minut de silenci a la plaça Major en record de l'home de 45 anys mort aquesta matinada en un apunyalament. L'Ajuntament ha convocat l'acte com a mostra de rebuig a la violència i de suport als familiars i també amics de la víctima. La ciutat ha decretat un dia de dol oficial pels fets, que ha tingut lloc també durant la festa major del municipi. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig també aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer de Sant Carles. Els veïns han sentit fins a 3 trets i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i també a la façana de l'edifici. No hi ha ferits confirmats i els dos ocupants del pis han fugit en cotxe però han estat interceptats a la ronda de dalt i també detinguts per un presumpte delicte de tentativa d'homicidi. I els Mossos han obert una investigació per esbrinar l'autor d'una nova agressió per arma blanca, també ahir a la tarda a l'estació d'Arenys de Mar. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda i la víctima va ser traslladada a un centre sanitari. La policia ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets, però de moment no hi consta cap detenció feta. I també el jutjat de menors de Lleida ha acordat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut el dilluns per la mort violenta d'un home de 26 a Balaguer. Els fets van passar el 26 d'agost, quan el vehicle de la víctima va xocar contra diversos cotxes aparcats i va quedar volcat al carrer Diagonal. A l'interior, els Mossos hi van trobar el cos de l'home, que presentava ferides d'arma blanca. La Divisió d'Investigació Criminal també continua investigant el cas. I en clau política, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat al director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que aclareixi amb urgència si existeix un informe policial que relacionaria el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska vol saber també des de quan disposava la policia d'aquesta informació i per què no es va traslladar als òrgans de seguretat nacional. L'informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres apuntaria que l'entrada va ser planificada i executada també amb la participació de forces marroquines. La petició arriba després que ahir Pedro Sánchez exculpés el Marroc i assegurés que no hi havia cap informació dels cossos de seguretat que apuntés a la seva participació. I també en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant les 48 hores, el país es reunirà amb autoritats del govern de Zelensky i també de diverses regions. El govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i el primer d'una regió europea en fer-ho en solitari. El viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra el 2022.
0: Notícies en xarxa. Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020 i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.

0: prop.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM. En directe.
2: En directe.
1: Toni Guerrero.
3: Estem aquí en directe i amb Karol G continuem en aquesta nova hora, després del butlletí de les 12, després dels tiets, i era això, Karol G, Matadora.

0: Duetats, el dance, techno, màquina actual, remember, hardcore, high style i les sessions exclusives del nostre equip de DJs. Connecta't el dissabtes de 9 a 11 del vespre. Aquest estiu la música es viu a top volum.
1: Vinga, amb el nostre company Digifleca i li fotem canya a la FM, eh? Zara Larsson, Midnight Sun és el seu nou treball.

0: al Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Yo no sé cómo explicarte lo que siento cuando siento, pero...

0: Doncs bé, moïnotets, que nosaltres esperem amb moltes ganes, perquè sempre ens surt algun suggeriment de cuina, perquè els dimecres ja saben vostès que tenim la nostra cuinera, la Joana Molins, que ens explica plats molt adequats a l'època que estem, i plats doncs, que escoltant-los amb atenció, com faig jo. Joana, bon dia.
1: Bon dia, bon dia a tothom.
0: Doncs al final ens surten doncs perfectíssimament. Joana, a veure què ens portaràs avui.
1: Avui portarem un plat que no vulgui gaire cuina, que no hàgim d'estar gaire rato a la cuina, no. I havia pensat, he portat un empedrat de bacallà.
0: Ah, val.
1: Perquè encara fa calor. I l'empedrat aquest, vull dir, si no volem n'hem de cuinar gaire,
0: no,
1: i si
0: clar.
1: Volem, sí, depèn. I llavors, doncs, per aquest empedrat per a 4 persones necessitaríem 1/2 quilo de fesols blancs, o siguin del Ganxet, o siguin de Santa Pau, els que més ens agradi, que els podem bullir nosaltres, que és el que deia, o els podem comprar perquè ara en pot també són de molt bona qualitat, o els venen també ja bullits a moltes botigues.
0: Però que hi ha vegades, segons quines botigues, no deixen el punt perquè tu acabis de fer-ho, i algunes te'ls deixen massa cuits,
1: massa
0: que després
1: cuits.
0: Resulta que
1: se desfà,
0: sí, sí.
1: Se desfà. Bueno, doncs aquest 1/2 quilo de fesols blancs, llavors uns 300 grams de bacallà esqueixat per posar. Jo sempre el compro esqueixat, però el poso un remull jo.
0: Molt de rato?
1: No, un dia per l'altre.
0: Val.
1: O sigui, el poso un remull, i a vegades hasta 2 dies, perquè llavors, si no, queda una mica salat. Jo el agafo i poso aigua, sempre aigua d'ampolla, i llavors el poso a la nevera amb un tàper i tapat. L'endemà li canvio l'aigua, i llavors, si jo l'endemà li canvio l'aigua al dematí i el vull fer al migdia, llavors el deixo aquest rato amb altra aigua, llavors el rento ben net, l'asseco ben secat en paper de cuina i el desfilo, ben desfilat. I si tu llavors aquell bacallà dius no l'he gastat, el pots posar en un tàper i congelar-lo, perquè a vegades dius, bueno, ara tinc aquest bacallà que l'he posat i ara aquest dinar no ens va bé per A o per B. Doncs llavors el poses en un tàper i el congelador, i un altre dia el treus
0: i si
1: ja
0: està d'aquesta manera que tu ja dius ben de salat,
1: sí.
0: Es queda bé igualment si se congela?
1: Sí, queda perfecte, queda perfecte. I llavors necessitarem 2 tomàques, jo n'hi poso una de més verda i una de més madura. Un pebrot verd i un pebrot vermell, perquè ara el pebrot verd aquest tipus italià també n'hi ha de vermells.
0: Ah, està bé.
1: I aquests vermells no són tan gruixuts, però són d'ara, d'aquest temps. I després n'hi ha un de groc, que en dèiem del bitxo. No l'has sentit anomenar
0: aquest? No sí. Me ve el cap, personalment, doncs, que l'he vist.
1: Un de groc, que és del bitxo, que també són aquest tipus. Llavors jo sempre els pelo, pelats, tot pelat.
0: A vegades pelats en cru, els apeles.
1: Sí, pelats.
0: Amb aquella parella.
1: El que passa que aquests són, a vegades tenen voltes, tenen plecs i costen una mica de pelar. Però jo sempre ho pelo, perquè no ens retorna, l'estómac ens senta molt bé i hi ha un canvi brutal, amb això. Llavors, una ceba, olives, al vostre gust, verdes o negres, o les que vulgueu, oli, sal, pebre i ou dur.
0: Ah,
1: un parell d'ous durs. Llavors això ja és un plat molt complet, perquè és clar, entre el bacallà o el dur,
0: gairebé
1: és un plat únic.
0: I tant, les mongetes i tot, mare meva.
1: Doncs això. Bueno, doncs agafarem aquestes mongetes, sempre fredes, perquè és clar, si per exemple els abullim al dematí, pel migdia que siguin fredes, sinó el dia abans, i si els comprem ja cuites, ja ho són. Si els comprem en pot, sempre es vendim aquell suc que té allà al pot. Si els comprem d'aquestes a les botigues que ja els venen cuites, no cal. Llavors agafarem, els posarem en una plata, i llavors jo agafo un altre plat i agafo llavors la ceba, que sempre la tallo ben fineta, la poso amb una mica de vinagre i una mica de sal, l'espremo ben espruma de la mà, les vendeixo, llavors la poso en aquest plat i poso la tomaca verda tallada a quadrets, la tomaca madura la ratllo amb el ratllador. Llavors aquests pebrots que he dit, pelats, ben pelats, també tallats a trossets, i ho poso tot en aquest plat. L'ou dur ja també l'he bullit al dematí perquè sigui fred a part, i llavors hi poso aquí el vinagre. Jo hi poso una mica de vinagre. Hi ha gent que no els agrada.
0: Però aquest vinagre que tu has posat en la ceba i l'has escorregut...
1: Sí, ja no hi queda, perquè llavors les vendeixo la ceba.
0: Ah,
1: I llavors l'aixugo també, perquè no hi quedi aigua. Llavors allò només, ja t'ha tret la furtó de la ceba, però el vinagre no hi queda, perquè ja l'he tret, eh? I llavors jo hi poso sempre una mica de vinagre de poma. Hi ha persones que no els agrada, si no els agrada el vinagre no n'hi poseu, poseu l'oli, un bon oli d'oliva, la sal, una mica de pebre picant, pebre blanc, ho remeneu ben remenat i ho barregeu amb les mongetes aquestes que ja teniu en una plata.
0: Val.
1: Ho barregeu tot ben barrejat, ho rectifiqueu d'oli perquè vol una mica d'oli, que i llavors hem esmicolat ja el bacallà, també ja l'hem introduït en aquí, a la tomaca, ho hem fet una barreja de tot, ho posarem a sobre dels fesols, ho barrejarem tot bé perquè tot s'integri i ho deixarem una mitjoreta perquè agafi gustet.
0: Molt bé, molt bé.
1: I posarem unes olives i els ous durs a sobre. Els ous durs jo els tallo amb lluna i ja està.
0: Sí, molt bé.
1: I és un plat que bueno, que quedes molt bé i no tenim gaire feina.
0: Sí, no, caramba, vull dir, més que tot és...
1: Arribes a casa i el pots preparar, pim-pam.
0: Sí. és pensar a posar el bacallà, doncs, en
1: això,
0: remull.
1: El bacallà
0: mica,
1: en remull.
0: Eh?
1: Sí.
0: I després l'altre ja va fer el moment.
1: N'hi ha que ja compren el bacallà d'aquest que ja és esqueixat i és remullat i tot, que perquè també n'hi ha. Doncs llavors... però a mi el bacallà aquest que venen, esqueixat, i a vegades aquest congelat... No sé quina mania tinc, que aquest bacallà té gust de cru. En canvi, el que compro esqueixat sec, doncs té un gust diferent.
0: Diferent, també podria ser, eh? A veure.
1: Sí, té un gust diferent.
0: A veure que tots els gustos...
1: Això.
0: Doncs sí que amb aquesta tomaca, la que dius que ratlla,
1: sí.
0: No t'hi queda entremig alguna pulpa de les
1: sí,
0: que hi ha? Va...
1: Sí,
0: i què és igual? Rara,
1: sí, perquè esclar... Sí, bueno, si tu com l'obres pel mig, tu l'obres pel mig, veus que hi ha molta grana, amb un gabinet la treus una mica.
0: Val.
1: Però n'hi ha que no n'hi ha gaire, i llavors sí, amb això sí, perquè està la tomaca verda, perquè, a veure, això de la, que diem de la pulpa que tu dius, és el caviar de la tomaca, eh? Perquè això és molt bo, perquè la tomaca aquesta verda que comprem, la de Montserrat o la de Cor de Bou, o aquestes que tenen a dintre i tenen tanta grana... allò és el caviar de la tomaca, és boníssim, allò no s'hauria de treure, eh? Perquè, però hi ha gent que no els agrada.
0: Bueno, això ho escolteu bé, amics oients, sí, eh? Segurament sí, que molts deuen haver dit que això és...
1: Sí. Clar, si tu fas planter de tomaca, què guardaràs?
0: Això, la grana.
1: La grana, la posen a secar abans, es feia, la posaven a secar i llavors aquella grana la tiraven a la terra. I ara no, perquè ara compren planter.
0: Sí,
1: eh? Bueno, tothom però... quasi bé compra planter i ja està.
0: I va assegurat.
1: Però abans es feia això així. I doncs, i això és la llavor de la tomaca i és el caviar de la tomaca, no l'hauríem de treure.
0: Tant. Bueno, jo normalment sí que no...
1: A mi no em molesta,
0: no me molesta
1: a
0: tampoc,
1: mi tampoc,
0: eh?
1: A mi tampoc.
0: Però vull dir que sí que hi ha persones que hi ha la tomaca, és allò que fan una mica de repelús, i si troben alguna miqueta de coseta així, ja de seguida ja no vull pas tomaca. Joan, anem a repetir els ingredients,
1: ingredients,
0: eh? Sí. I ens anirà després cap a consells.
1: Molt bé, doncs llavors hem dit aquests mig quilo de fesols blancs, o siguin del ganxet, o siguin de Santa Pau, els que vosaltres trobeu o us agradin, els 300 grams de bacallà esqueixat que l'hem de posar en remull, els dos tomàquets, un de més verd, jo n'hi poso un de més verd i un de més madur, si no us agrada el madur poseu-li, i el madur perquè fa un suc, el reial fa aquella mica de suc que te sabarreja tot i queda molt bo, eh? I llavors l'altre tomàquet més verd, tallat tot a quadros, tallat petit, el pebrot vermell, el pebrot verd, una ceba, si és tendre, tendre, si no de figueres, olives, el vostre gust, oli, sal, una mica de pebre blanc, i dos ous durs bullits per acabar aquest plat. I això són els ingredients.
0: Molt bé, doncs aquests ingredients que els tindrem en compte, que encara podem fer aquest plat refrescant, amb molta vitamina, que aporta molta salut, i ja sabem el que t'has toca fer.
1: Això,
0: vinga.
1: Salut,
0: gràcies.
1: I cuidant-se, eh?
0: Joana, doncs vinga, moltíssimes gràcies i fins la propera.
1: Molt bé, adéu-siau, bon dia, adéu.
2: Continguts en xarxa.

0: Sí, està guapo.
1: Saps aquest lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
4: Una festa sense drama, arribant a dos quarts de migdia, dos quarts d'una, amb Maria Jaume.

Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Bé de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Bé de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Bé de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.

Hola amics, això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta música que ara sentíem era la del tema principal de la pel·lícula Tim and Faya, del 1972, del director català José Antonio de la Loma, protagonitzada per l'actriu anglesa Patty Shepard, amb una acció situada a les Canàries, el Tim and Faya és a l'illa de Lanzarote, i centrada en la relació entre una dona casada insatisfeta en el seu matrimoni i un escultor. La música era de Silvio Cipriani. En parlem perquè, dintre del cicle d'estiu que dediquem als compositors cinematogràfics, avui la figura convidada serà justament l'italià Stelvio Cipriani, nascut a Roma el 1937 i mort també a Roma el 2018 a l'edat de 81 anys. Cipriani és un dels compositors de bandes sonores més prolífics. En va escriure prop de 200. Va començar quan tenia 29 anys en el film El preu d'un home, un espagueti western en què apareixien Lola Gaos i Antonio Iranzo, i va anar enllaçant una banda sonora amb l'altra. Hi havia vegades que en podia compondre 13 en un sol any. El seu esclat internacional es produeix arran de la banda sonora del film Anònim venecià, d'Enrico Maria Salerno, amb la brasilera Florinda Volcán i el nord-americà Tony Musante. El film va ser un gran èxit, i el disc de la banda sonora de Silvio Cipriani, igual o més. És aquesta la banda sonora.

El tema del film Anònim venecià, d'Estelvio Cipriani, que el va consagrar, sobretot com a compositor romàntic, ja que a partir d'aquell moment li van ploure tot d'encàrrecs per a pel·lícules sobre històries d'amor. El que sempre li va faltar a Cipriani va ser convertir-se en compositor de pel·lícules d'alta volada, pel·lícules amb entitat, de més nivell que el merament comercial, ja que el gros de la seva immensa producció va ser per a films menors i de consum. Abans d'endinsar-se en aquest territori cinematogràfic, Cipriani va ser durant un temps el pianista de la cantant Rita Pavone, una cantant també italiana, molt famosa als anys 60 i 70, fins i tot va cantar en català i va fer cinema, que es va convertir en un fenomen discogràfic colossal amb 50 milions de discos venuts. De tota manera, Cipriani tenia aspiracions més elevades que fer d'acompanyant d'una estrella, com Rita Pavone. Per exemple, la composició pròpia, i de seguida es va concentrar en el terreny de la música cinematogràfica. Cipriani va treballar en diverses pel·lícules amb directors com els italians Mario Bava i Joe D'Amato, o els catalans José Antonio de la Loma i José Ramón Larraf. Els gèneres i subgèneres en què es movia eren els films de terror, els de policies i els de cinema eròtic. Una de les seves especialitats era introduir en les seves músiques el que podríem definir com el xiu-xiueig femení. És a dir, que a mesura que avança la peça, anem sentint una o més veus femenines que semblen cantar-nos la melodia a cau d'orella. Ara ho podrem sentir en aquest tema del film Femina Ridens, conegut també amb el títol de La dona que riu.

Aquesta música del film Femina Ridens del 1969 va ser una de les primeres composicions de Silvio Cipriani per al cinema, concretament la sisena. És una banda sonora que ha guanyat prestigi amb el pas dels anys, al mateix temps que també ho ha fet la pel·lícula, ja que Femina Ridens és avui dia un film de culte molt difícil de trobar. La filmografia de Silvio Cipriani inclou la música d'Un home, un cavall, una pistola, que li va agradar molt a Henry Mancini, Pantaleón i les visitadores, amb José Sacristán i Cathy Jurado, La crida del llop, amb Jack Palance i Joan Collins, Pepita Jiménez, amb Sarah Miles i Sally Baker, basada en la novel·la de Juan Valera, Vertigen a la pista, amb Fabio Testi, Senta Berger i Paco Rabal, o Tentacles, amb John Huston, Shelley Winters i Henry Fonda. En el terreny personal, Silvio Cipriani va tenir una relació amb l'actriu d'origen libanès Antonella Lualdi, que va ser una de les belleses del cinema italià dels anys 50 i 60. Era considerada una de les grans, al costat de Sofia Loren, Gina Lollobrigida o Silvana Mangano, per bé que la seva estrella es va apagar molt abans. Antonella Lualdi i Cipriani van coincidir en un parell d'ocasions. Una l'any 1976 a la sèrie televisiva de la RAI titulada On és l'Anna?, amb una cançó escrita per ell i cantada per ella, i la segona el 1980 a la pel·lícula La mà de ferro de la màfia, on ella feia d'actriu i ell n'era el compositor. Com deia al començament, Silvio Cipriani ens va deixar una portentosa col·lecció de bandes sonores, prop de 200. I nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut a Imantriqui, a les vies de so, escoltarem el tema del film Amor, som tu i jo, una història molt sentimental sobre la relació entre un home i una dona malalta de leucèmia. Un home i una dona que es coneixen en un hospital. Fins la setmana vinent, amics.

Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh yeah, baby. La ràdio que ens uneix. Dime que vamos a inventar,
2: porque vamos a aparentar. Si no tuvieron... La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, a una us parla Maria Lara. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha demanat màxima cautela davant l'informe policial que apunta a una possible participació d'agents marroquins en l'entrada massiva de migrants a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol. Bolaños ha assegurat que el govern espanyol analitzarà l'informe amb detall i ha negat que s'hagi ocultat informació sobre la possible implicació del Marroc.
2: Màxima cautela. Estamos en el momento de conocer en detalle y en profundidad ese informe al que se refería la información de un medio de comunicación, el diario El Español. Cuando tengamos veremos, pero en este momento lo que corresponde es que tengamos la información en detalle y en profundidad.
1: El document apunta que gendarmes marroquins haurien guiat migrants cap a la frontera seguint instruccions d'agents de paisà. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat a la Policia Nacional que confirmi la veracitat de la informació i quan en va tenir coneixement. Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que el seu executiu està mobilitzant tots els recursos dels que disposa perquè Ceuta recuperi com més aviat millor la plena normalitat.
3: Que estamos movilizando todos los recursos a nuestro alcance para que vuestra ciudad recupere cuanto antes esa plena normalidad y tengo el convencimiento de que, como en otras muchas ocasiones, Ceuta saldrá reforzada de esta situación. Nuestra prioridad es sacar cuanto antes a la gente de las calles, garantizar una atención digna y devolver a los ceutíes la tranquilidad que merecen.
1: Avui, de fet, hi ha convocades mobilitzacions a Barcelona, Girona i Lleida contra el racisme i l'extrema dreta, al mateix temps que també hi ha mobilitzacions en solidaritat amb el poble ceutí. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer de Sant Carles. Els veïns han sentit fins a tres trets i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i també a la façana de l'edifici, però no hi consten ferits confirmats. Els dos ocupants del pis han fugit en cotxe, però han estat interceptats a la ronda de dalt i detinguts posteriorment per un presumpte delicte de tentativa d'homicidi. I el jutjat de menors de Lleida ha acordat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut el dilluns per la mort violenta d'un altre home a Balaguer. Els fets van passar el 26 d'agost quan el vehicle de la víctima va xocar contra diversos cotxes aparcats i va quedar volcat al carrer Diagonal. A l'interior, els Mossos hi van trobar el cos de l'home que presentava ferides d'arma blanca. La Divisió d'Investigació Criminal continua investigant el cas. I dues persones han resultat ferides greus en dos accidents de trànsit aquest matí. El primer, una dona, ha resultat ferida en estat greu per un accident entre un turisme i una motocicleta a la P7 a Mollet del Vallès, i en segon lloc un motorista ha resultat també ferit a la C32 a Mataró.
0: Notícies en xarxa.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Benvinguts en aquest matí de dimecres a aquesta edició del butlletí informatiu municipal i comarcal. Avui 2 de setembre. Avui destaquem que Figueres Cultura desplega una tardor potent amb teatre, musicals, dansa, còmic i literatura. Els alumnes de l'escola Salvador Dalí es repartiran entre 7 centres de Figueres aquest curs. La sinistralitat a les carreteres es redueix un 11% fins al dia 31 d'agost i tanca amb 87 morts. Figueres celebrarà la Figra amb Figa't del 7 al 20 de setembre. Gràcies per la seva atenció. Anem a parlar dels morts a les carreteres. La sinistralitat a les carreteres catalanes ha baixat un 11% fins al 31 d'agost, amb 87 persones mortes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Són 36 morts menys que l'any 2019, que és l'any de referència, i també han disminuït els ferits greus, un 18,5% fins als 490. Ara bé, preocupa especialment la situació dels motociclistes. Representen gairebé el 40% de les víctimes mortals, amb 34 morts, un 13% més que l'any passat. També han mort 10 vianants i 5 ciclistes, de manera que els col·lectius vulnerables concentren el 56% de la mortalitat. A l'agost hi van haver 5 víctimes mortals, la meitat que el mateix mes de l'any passat. Per carreteres, l'autopista AP7 és la que acumula més morts, amb 12 víctimes. Pel que fa als accidents, els més habituals han estat les sortides de via, amb 27 casos, i els xocs frontals, amb 24. El Servei Català de Trànsit també alerta de l'augment de la mortalitat entre els majors de 65 anys, que passa de 15 a 20 víctimes. La franja d'edat amb més morts, però, és la de 45 a 54 anys, amb 20 persones que han perdut la vida.
2: Els aproximadament 450 alumnes de l'escola Salvador Dalí de Figueres començaran el curs 2026-2027 repartits entre diversos centres educatius, després de l'esfondrament d'una part de la coberta del gimnàs el passat 30 de juliol. Els alumnes d'I3 i I4 continuaran a l'edifici annex del mateix Salvador Dalí, que no es va veure afectat per l'incident i que compleix les condicions de seguretat. La resta, des d'I5 fins a 6è de primària, es distribuiran en 7 escoles de Figueres. La decisió ha estat acordada per unanimitat pel Consell Escolar i coordinada entre l'Ajuntament, el Departament d'Educació i la direcció del centre, prioritzant criteris de seguretat, proximitat i adequació dels espais. Així, els alumnes d'I5 aniran a l'escola Nisset de Pagès, els de primer a l'escola Josep Pallac, els de segon a l'escola Parc de les Aigües, els de tercer a l'escola Sant Pau i els de cinquè a l'escola Amistat. La resta de cursos també seran reubicats en altres centres de la ciutat. L'objectiu és garantir que tots els alumnes puguin començar el curs amb normalitat mentre es resol la situació de l'edifici Salvador Dalí. Figueres Cultura ha presentat aquest dilluns al vespre, en un acte públic a l'antiga muralla carlina dels Caputxins, la programació cultural dels últims 4 mesos de l'any. La temporada de tardor del Teatre Municipal inclourà propostes com el musical El retrat de Dorian Gray, amb Àngels Gunyalons, la comèdia Perfectes desconeguts, dirigida per David Selves, l'adaptació de Pergamel d'Eva Baltasar i l'Ultimàtum, amb Joan Carreras. També hi haurà un nou cicle dedicat a visibilitzar altres formes de masculinitat, amb espectacles de dansa i teatre com Los Muchísimos, Kling, Qui va matar el meu pare o Muerta de amor. A més, tornaran companyies com Malpelo i hi haurà propostes de circ, música i produccions locals. Pel que fa al Museu de l'Empordà, destaquen dues grans exposicions, d'Empúries a Spiderman, narratives gràfiques a la perifèria, dedicada a la història del còmic a l'Empordà, i Francesc Guillemet, catàleg infinit, sobre l'obra del fotògraf figuerenc. La venda anticipada per als abonaments i categories estrella i excel·lent començarà aquest dimecres, mentre que la venda general d'entrades s'activarà dijous 3 de setembre a les 7 de la tarda.
1: Figueres i la comarca tornen a promocionar la figa amb la campanya gastronòmica Amb Figa't, del 7 al 20 de setembre. La quarta edició comptarà amb la participació de més de 15 restaurants que oferiran tapa, plat o menú, amb la figa com a producte principal. El 12 de setembre, la Cuina del Vent oferirà un show cooking a la plaça Catalunya amb arròs sec amb confit d'ànec i figues. Aquesta mostra és organitzada per Comerç Figueres Associació i la Cuina del Vent, amb el suport de l'Associació d'Empresaris d'Activitats Hostaleria de l'Alt Empordà i la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Anem al temps per les pròximes hores. Previsió meteorològica que ens acosten els companys de la xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, una situació força tranquil·la la que tenim per endavant aquest dimecres a les comarques de Girona. I de fet, a hores d'ara, el temps que ja és força plàcid i força calmat ha tornat a refrescar força, sobretot a les comarques interiors i, per exemple, a prop de Girona, a hores d'ara cap als 16-17 graus, ja hem baixat dels 10-12 graus a les Valls Sardanes i també del Ripollès. Arran de mar, en canvi, ha costat baixar dels 20-22 graus i aquesta tarda s'ha de dir que farà més calor que ahir. Serà sobretot a l'interior de l'Alt Empordà, per tant, per exemple, a viles com Figueres, també del Baix Empordà, a la Bisbal, cap a la Baixa Garrotxa. En el cas del Gironès, Pla de l'Estany, arribarem als 33-34 graus amb facilitat, també aquesta tarda amb una mica més de vent, com terra de mar, perquè la situació marítima acabarà una miqueta més remenada. Sempre amb pocs núvols i, si de cas, alguns aquesta tarda a l'Alt Ripollès, també l'Alta Garrotxa amb alguna gotellada. Fenòmens poc importants. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies per aquesta informació.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: I avui hem destacat que Figueres Cultura desplega una tardor potent amb teatre, musicals, dansa, còmic i literatura. Els alumnes de l'escola Salvador Dalí es repartiran entre 7 centres de Figueres aquest curs. La sinistralitat a les carreteres es redueix un 11% fins al 31 d'agost i tanca amb 87 morts. Figueres celebrarà la Fira en Figa't del 7 al 20 de setembre. Gràcies per la seva informació. Recordin que aleshores en punt hi ha més dades de la mà dels companys de la xarxa de comunicació local i si volen estar informats a cada moment, empordà.info.
3: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
5: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Bé de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Bé de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Bé de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Toda la noche es que voy a la disco a perrear.
1: La ràdio que ens uneix.
2: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
3: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Dol a Manresa per l'apunyalament mortal d'un home a la matinada de dimarts, presumptament a mans de dos menors de 15 i 16 anys. Prop de 200 persones s'han concentrat aquest migdia davant de l'Ajuntament de la capital del Bages per fer un minut de silenci en record de la víctima de 45 anys. L'alcalde Marc Aloi ha demanat la condemna unànime de tots els partits i de la ciutadania després dels missatges racistes compartits per Vox i Aliança Catalana a través de xarxes socials arran del crim.
2: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre, no ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
1: És dimecres 2 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol demana cautela davant l'informe que atribuiria a les forces marroquines l'entrada de migrants a Ceuta. Sònia Kerr.
3: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, demana prudència i temps per analitzar l'informe.
4: És el moment de la cautela, de analizar en profundidad ese informe, esa información, y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe.
3: Avui se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport davant els ajuntaments espanyols que estan rebent crítiques per ús partidista.
1: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya.
3: Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser les persones grans i els infants, però Salut Pública avisa la gent jove que no subestimi el risc de la calor. Aquest estiu ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya.
1: L'atur suma a l'agost prop de 15.000 persones a Catalunya.
3: Un tradicional repunt de la desocupació que s'explica al final de la temporada d'estiu i com a conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers.
1: En cultura, tot està a punt per a la Setmana del Llibre en Català, amb prop de 300 segells editorials.
3: Del 18 al 27 de setembre, un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona amb presentacions, signatures i espais per a infants i joves. Enguany, amb especial atenció als continguts digitals al voltant del llibre.
1: Els esports, Marc Casador arriba al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera, Joan Barberà.
5: El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Marxa cedit fins a final de temporada.
1: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquest dimecres s'està comportant com les últimes jornades, per tant, més aviat amb calma, amb tranquil·litat i avui amb pocs núvols. Alguns no s'acaben de desfer d'alguns indrets de l'Ebre o del Camp de Tarragona, però són poc destacables, i d'altres, de núvols, creixeran també aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Garrotxa, del nord d'Osona, la comarca del Lluçanès, l'Alt Berguedà, però com a molt acabarà caient alguna gotellada francament dispersa. Quatre núvolets prims també, i una temperatura que avui remunta un palet respecte a ahir. De fet, ja a les comarques de Ponent tocarem els 35 graus, també a l'interior gironí, sobretot cap a la comarca de la Selva i a la plana empordanesa. Pel que fa a demà, un ambient ja més calorós, 37-38 graus a les comarques del Segrià, de les Garrigues, de la Ribera d'Ebre, i demà amb un bon sol. Només al matí hi haurà alguns núvols enganxats a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so avui amb nosaltres, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Minut de silenci aquest migdia a Manresa per condemnar la mort d'un home de 45 anys apunyalat a mans, presumptament, de dos menors de 15 i 16 la matinada de dimarts. Uns fets que han consternat el municipi per la joventut dels dos atacants i que també han desfermat missatges d'odi i de racisme a les xarxes socials que avui l'alcalde ha condemnat. Canal Taronja Central, Quim Roure.
7: Unes 200 persones s'han concentrat aquest dimarts a la plaça Major de la capital del Bages per condemnar els fets que van acabar amb la mort d'un home a punyalades la matinada de dimarts. Amb la presència del conseller de Justícia Ramon Espadaler i amb nombrosos representants polítics, l'Ajuntament de la ciutat ha condemnat els fets de manera rotunda. Marc Aloi, alcalde de Manresa.
8: La justícia ha de ser impecable amb els autors d'aquests fets, dels culpables. Qui la fa, la paga.
7: Aloi també ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular. També han explicat que valoraran els fets des de tots els àmbits.
8: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència.

0: violència extrema i no ho podem permetre, no ens ho podem permetre com a societat, i hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
1: Per aquesta tarda s'espera una nova concentració de veïns just al carrer Sant Jaume, al lloc on es va produir l'apunyalament mortal.
2: Les últimes hores aquest crim ha pres una dimensió política arran dels missatges difosos a les xarxes socials per Vox i Aliança Catalana, atribuint origen marroquí als dos menors detinguts. El govern ha sortit al pas d'aquests comentaris confirmant que tots dos són nascuts a Catalunya i que tenen família.
3: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, s'ha posat al costat de la família de la víctima, ha destacat la feina policial i ha mostrat confiança en l'acció judicial. Són declaracions a la xarxa.
4: Fer una condemna rotunda d'aquest assassinat, d'aquest crim, i posar-nos al costat, evidentment, dels familiars d'aquesta víctima que ha estat assassinada. Agraïm l'esforç policial i la severitat amb la que s'han pogut fer ja les detencions dels presumptes. Estem en aquest terreny de presumpció d'uns autors i crec que la investigació d'alguna manera continua. El que hem de ser és contundents en la persecució dels delictes, ser capaços, en la mesura que en siguem, i en societats complexes això no és tan senzill, doncs d'acusar elements, evidentment, de prevenció, però en qualsevol cas ara el que toca actuar és en l'àmbit de la justícia.
2: I tenim encara més notícies vinculades als successos. Internen en règim tancat el menor detingut en relació amb la mort violenta d'un home a Balaguer.
3: El tribunal ho ha acordat a instàncies de la Fiscalia de Menors. Els fets van passar fa tot just una setmana, quan cap a 10:45 de la nit es va rebre l'avís d'un intent d'un accident de trànsit, volíem dir. El vehicle accidentat circulava a gran velocitat, segons testimonis presencials, i va quedar bolcat al mig del carrer després de xocar contra diversos vehicles que hi havia aparcats. A l'interior es va localitzar el cos sense vida d'un jove de 26 anys, que presentava possibles signes de violència previs a l'accident, en concret ferides d'arma blanca. Els Mossos van detenir dilluns un menor de 17 anys presumptament relacionat amb aquests fets.
2: Els Mossos també investiguen un altre apunyalament, en aquest cas comès a Arenys de Mar, al Maresme.
3: La policia catalana va rebre un avís cap a les 6 de la tarda ahir per una agressió davant de l'estació de Renfe de la localitat. En arribar als serveis d'emergència es va constatar que hi havia una persona amb ferides compatibles amb arma blanca i va ser traslladada a un centre sanitari. De moment no s'ha produït cap detenció.
2: I dos detinguts en relació amb un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat aquesta matinada.
3: La policia ha rebut un avís poc abans de la 1 de la matinada per unes presumptes detonacions al carrer de Sant Carles. Han arribat al lloc, els agents no hi han trobat ningú, però sí que han comprovat que hi havia un impacte d'arma de foc en una façana. Posteriorment, els Mossos han interceptat un vehicle a la Ronda de Dalt, en sentit Besòs, amb dos ocupants que han estat detinguts per la seva presumpta implicació en aquests fets. No consten ferits ni s'ha trobat cap arma de foc.
2: El govern espanyol demana cautela davant l'informe que atribuiria a les forces marroquines l'entrada de migrants massiva a Ceuta del 30 i 31 de juliol. L'executiu analitza el document que el Centre Nacional d'Immigració i Fronteres ha enviat a l'Audiència Nacional i assegura que no s'ha ocultat cap informació sobre la possible implicació del Marroc. Avui se celebra el Dia de Ceuta, justament, i s'han convocat concentracions de suport davant dels ajuntaments. Esther Vinguell, bon dia.
5: Bon dia. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que han conegut l'existència d'aquest informe per la premsa i que són els primers interessats en saber què va passar.
6: Es el momento de la cautela, de analizar en profundidad ese informe, esa información, y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe. Por tanto, en este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela.
5: Bolaños ha mostrat respecte davant les manifestacions de suport a Ceuta d'aquesta tarda, però acusa el Partit Popular i a Vox de partidisme i de no facilitar la recuperació de la normalitat a Ceuta. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que el seu executiu està mobilitzant tots els recursos de què disposa i en un vídeo publicat a les xarxes socials s'ha mostrat convençut que la ciutat sortirà reforçada d'aquesta situació.
2: Una de les concentracions de suport a les quals feies referència, Esther, i que estan previstes també a molts punts de Catalunya, és el cas, per exemple, de Mataró, on el govern ha decidit desmarcar-se de la protesta perquè considera que la dreta fa un ús partidista de la situació a Ceuta. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
7: una acció que parteix de la Crida Ciutadana i que posteriorment ha estat promoguda per la presidència de la Federació de Municipis d'Espanya, que lidera el PP però que no compta amb el suport de tots els seus membres. A la ciutat han anunciat i conviden a participar-hi en aquesta concentració Partit Popular i Vox. El portaveu del PP, Cristian Escribano, reflexiona sobre com respondria la ciutat de Mataró si d'un dia per l'altre entren de forma il·legal 110.000 persones.
8: El que ha passat a Ceuta és com si en 24 hores entressin de forma il·legal a Mataró 110.000 persones, és a dir, gairebé el 80% de les persones que viuen a Mataró. Què passaria? Com se sentiria els ciutadans de Mataró? Espanya recolza a Ceuta i al poble de Ceuta, doncs el Partit Socialista decideix que no hi participarà.
7: Vox també ha publicitat una pancarta on sota el lema "No a la immigració, defiende España", el partit explica que s'uneix a la convocatòria per recolzar el poble de Ceuta davant la que diuen és una invasió migratòria. Escoltem Judit Cortés, regidora de Vox.
9: No deixa de ser pues, el que nosaltres portem denunciant fa molt de temps. És una cosa que passa dia rere dia al nostre país, on entren pues, milers de persones sense pues, cap identificació, sense saber qui són ni què venen a fer aquí.
7: Per la seva part, els dos socis, el govern de l'Ajuntament, PSC i En Comú Podem, s'han desmarcat de la mobilització. Són crítics amb la gestió del govern central, però lamenten que el PP i l'extrema dreta facin ús polític d'una situació com aquesta.
2: En la mateixa línia s'ha expressat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. Ha rebutjat l'ús de la situació migratòria a Ceuta per fer confrontació política en les concentracions anunciades per aquest vespre.
10: Ens hem expressat sobre aquest àmbit en diferents ocasions. La nostra solidaritat amb el poble de Ceuta, la solidaritat del poble de Catalunya, fruit d'aquesta situació que s'ha viscut en els darrers dies, però també ho hem dit, no? Mostres de solidaritat totes, utilització de la solidaritat com un element de confrontació política, ninguna.
11: Notícies en xarxa.
2: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya. S'hi han fet més de 5.800, que són un 30% més que en els mateixos mesos de l'any passat, i les atencions a urgències dels hospitals s'han mantingut en xifres similars. Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser persones grans i infants, però els responsables de salut pública avisen la joventut que no subestimi el risc de la calor. Avui, justament, el Servei Meteorològic ha confirmat que aquest estiu ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. Les insolacions i els cops de calor han estat la causa més freqüent de les atencions als CAPs per altes temperatures. Més de 3.400 persones i una bona part d'entre 15 i 45 anys, relativament joves i sense malalties cròniques. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Ho ha explicat a la xarxa.
13: No sabem si és un efecte d'estar més a la platja o és un tema més de l'exposició laboral o és un tema més... Pues això, d'alguna patologia concreta, però sí que és veritat que potser la població que és més jove i que no té patologies, d'alguna manera, bueno, subestima potser els efectes directes que pot tenir la calor quan té aquesta intensitat i durada.
12: Des del maig fins a l'agost, més de 1.800 persones han acudit als ambulatoris, també per deshidratació, i un altre grup per altres efectes, com ara l'empitjorament de malalties cròniques. 64 ciutadans han patit una síncopa i el registre oficial del Departament de Salut, el Cívic, recull 5 morts pels efectes de la calor. Han succeït al carrer, segons Mendioroz, i estan sota investigació judicial. El més preocupant per als responsables de salut pública és la tendència dels estius sufocants.
13: Cada vegada més elevades, cada vegada més extremes, cada vegada de major durada i, per tant, doncs, tant per els efectes directes com indirectes, cada vegada més present en quant a lo que és la salut de la població.
12: A urgències dels hospitals han atès més de 2.000 persones, una xifra semblant a l'estiu passat.
2: Aquest matí han començat les proves de la selectivitat de setembre amb 9.000 estudiants matriculats. Són unes proves que s'allargaran fins divendres i són les últimes que es faran en el mes de setembre, ja que a partir del curs que ve la convocatòria s'avança.
3: Enguany hi ha 770 estudiants més matriculats respecte de l'any passat. La majoria d'inscrits, uns 7.600, són estudiants de batxillerat, 1.300 provenen de cicles formatius. Els resultats es coneixeran a partir del 16 de setembre.
2: I com us dèiem, a partir de 2027, la convocatòria extraordinària de setembre es passarà a fer el mes de juliol per facilitar la matriculació de l'alumnat que es presenta a aquestes proves. A la demarcació de Girona s'hi examinen prop de 800 estudiants que aquest matí han començat les proves. Televisió de Girona, Marc Guibas.
14: Un total de 772 estudiants s'examinaran d'avui fins divendres a les proves d'accés a la universitat per determinar el seu futur educatiu. N'hi ha que s'han presentat per pujar nota, d'altres que havien suspès el batxillerat i alguns que simplement volen tenir-la feta per si en un futur la necessiten. Aquestes eren les paraules d'alguns dels estudiants després de fer el primer examen de castellà.
15: Jo per pujar nota, ja vaig fer juny.
16: Jo també per pujar nota, però era bastant assequible l'examen, sincerament. Era com el de juny.
17: Sí, no havia estudiat cap carrera ara mateix, així que per tenir el batxillerat i tot.
14: En comparació amb el setembre passat, s'han presentat a la convocatòria extraordinària una centena més d'alumnes de Girona.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És un quart de tres, obrim plana econòmica. L'atur suma el mes d'agost prop de 15.000 persones a Catalunya. Es tracta d'un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu. Enguany també té com a conseqüència la regularització extraordinària d'estrangers. Carina Bellbé, bon dia.
18: Bon dia. Tres dades negatives al mercat laboral a l'agost. Primer, aquest repunt habitual de l'atur a Catalunya de gairebé el 5% respecte al juliol que lidera el rànquing autonòmic. Segona, un increment interanual de la desocupació que es detecta per primer cop en 17 anys. I tercera, la caiguda de l'ocupació per sota dels 4 milions de treballadors. Ara bé, el govern defensa que les 329.500 persones parades esdevenen la xifra més baixa d'un mes d'agost dels darrers 20 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
19: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
18: Dades de destrucció d'ocupació tremendament negatives pel sindicat UGT que reclama al govern un canvi estructural per superar l'estacionalitat del mercat laboral. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical.
20: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
18: Un increment de l'atur que s'explica per la fi dels contractes lligats a l'educació, al lleure educatiu i a la regularització extraordinària d'estrangers. Ara bé, des de la patronal de la petita i mitjana empresa apunten a una quarta causa que explicaria l'increment de la desocupació. Josep Ginesta és el president de PIMEC.
21: Afirmem, confirmem, ratifiquem amb dades objectives de que el problema està en com dissenyem, repensem i sobretot posem èmfasi en les polítiques actives d'ocupació en el nostre país.
18: No tot és negatiu. A l'agost ha pujat un 3% interanual l'afiliació a la Seguretat Social, que aconsegueix un nou rècord històric per 8è mes consecutiu impulsat per la regularització extraordinària d'estrangers.
2: El Consorci del Campus Clínic avala l'avanç del pla urbanístic i situa la nova facultat de farmàcia a Esplugues de Llobregat. L'edifici es farà en un terreny cedit per l'Ajuntament amb previsió d'entrar en servei al setembre de l'any 2032. Esplugues Televisió, Pau Garrido, bon dia.
22: Bon dia. Avui s'ha celebrat la reunió del Consell General a l'Espai Corbaró d'Esplugues de Llobregat, on s'ha enllestit l'avanç del pla director urbanístic. Un projecte que vol transformar més de 69 hectàrees situades a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Esplugues. S'han tractat temes com la nova facultat de farmàcia i ciències d'alimentació que situarà Esplugues justament. Un projecte que, segons David Escudé, rector de la Universitat de Barcelona, és un pas molt beneficiós per a la ciutadania.
23: Per tant, tots els esforços que vagin amb la línia d'intentar ser molt més eficients en la gestió i en la generació de noves terapèutiques a la farmàcia hospitalària redundarà en un benefici col·lectiu indubtable.
22: Un pla que compta amb més de 380.000 metres quadrats destinats a assistència sanitària, investigació i docència. També es modificarà la mobilitat d'aquests municipis per facilitar el transport, tot amb l'objectiu de crear un model de ciutat més sostenible i, sobretot, molt més connectada.
2: Gràcies, Pau Garrido, des d'Esplugues Televisió, i ens situem ara a les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf. Allà una trentena de municipis han aconseguit millorar en 6 mesos els índexs de recollida selectiva. Ha estat després d'implementar un nou model de recollida que utilitza contenidors intel·ligents, uns contenidors que només es poden obrir amb el clauer que ha de tenir cada família. Canal Blau, Pere Lobato.
24: La Mancomunitat Penedès-Garraf assegura que el primer balanç amb les dades del primer mig any d'implementació del nou servei de recollida de la brossa ha de ser positiu. Tot i les crítiques inicials de molts veïns al nou model de contenidors instal·lats, pels passos a seguir amb els clauers i per la reducció del nombre de contenidors que s'ha aplicat. L'índex de recollida selectiva ha passat del 42 al 57% en aquests municipis, situant-se així lleugerament per sobre del que marquen les normatives europees, i s'ha aconseguit en reduir la fracció del rebuig en un 27%. David Martínez, cap del Servei de Residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, es mostra a la vegada satisfet i prudent.
0: Agafant dades objectives, sí que el balanç està sent prou positiu. I dic prou positiu perquè no m'agrada tampoc donar la sensació de triomfalismes. És a dir, el marge de millora encara és molt gran. Hi ha coses que s'han de millorar.
24: Martínez no amaga que l'incivisme també és un element que ha aparegut amb el nou model de recollida de residus. Ara el repte serà restringir els horaris en què es puguin obrir els contenidors de rebuig per reduir aquesta fracció, ja que actualment està permès obrir-los en qualsevol moment.
2: És moment per a la cultura. Prop d'un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys a Barcelona en la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. En total, 282 segells editorials presentaran els seus catàlegs del 18 al 27 de setembre. 10 dies plens d'activitats amb presentacions, signatures i també espais per a infants i joves, amb especial atenció enguany als continguts digitals creats al voltant del llibre. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. La setmana repeteix extensió i ocuparà 9.000 metres quadrats del passeig de Lluís Companys. En aquest espai s'hi instal·laran 98 casetes amb 332 expositors, 282 dels quals segells editorials d'arreu dels territoris de parla catalana. Hi haurà tres escenaris dedicats a activitats per adults i joves, un de familiar i espais com una nova zona dedicada a oficis del llibre, que divulgarà la feina de les biblioteques. Tot pensat per, com ha explicat Oriol Magrinyà, president d'editors.cat, repetir la xifra de visitants de l'any passat, més de 100.000 persones.
4: Veiem com el sector editorial en llengua catalana cada cop és un sector més complet i cada cop hi ha menys excuses per no llegir en català. I tot això, la setmana permet, durant 10 dies, durant un mes, posar-ho en un aparador i visibilitzar-ho.
1: Més enllà de la inauguració a càrrec del darrer Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida, s'han programat 270 activitats per a joves i adults i una vuitantena per a infants. Això cal afegir més de 200 signatures d'autors previstes i 24 itineraris literaris. Enguany, a més, es dedicarà un espai diari a presentar prescriptors digitals de llibres en català.
2: De Barcelona a Tarragona, perquè aquesta tarda hi comença el Festival Internacional de Teatre, el FIT Noves Dramatúrgies. Ho fa amb l'espectacle itinerant Dones de Llum i la funció inaugural, titulada Bomba Va. Durant 5 dies, el festival reuneix 16 espectacles del bo i millor de l'escena internacional i del territori. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
5: El FIT arrenca amb la funció inaugural Bomba Va de l'actriu i dramaturga Glòria Rivera, un espectacle festiu, canalla i provocador, complirà el Teatre Tarragona. Ya la gente me conoce. La guissonenca va presentar el seu primer espectacle a Tarragona i ara convertida en una de les artistes més sol·licitades, torna amb aquesta proposta plena d'humor àcid i de crítica a l'auge de l'extrema dreta i a les guerres, com ella mateixa ha explicat a Tarragona Ràdio.
6: El discurs de la dona que no ha donat a llum, llavors la llum la tenim a dins i aquesta llum doncs ens il·lumina per crear, per estar a l'art.
5: Des d'ara i fins diumenge, 16 espectacles del FIT en la seva 13a edició.
2: I amb música arribem avui als esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Marc Casado marxa al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera.
25: Bon dia, Marta. El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Casado se'n va fins a final de temporada.
26: Bé, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar de jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Bueno, sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. No, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
25: Avui a les 5 de la tarda l'Ajuntament de Terrassa fa una recepció oficial al migcampista terrassenc Dani Olmo després de guanyar el Mundial aquest estiu. En un últim dia de mercat, el d'ahir, on l'Espanyol va anunciar l'arribada del defensa de l'Athletic Club, Andoni Gorosabel, jugador de 30 anys que arriba cedit amb opció de compra.
27: Bueno, yo creo que al final es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente. Y bueno, me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de, de poder debutar aquí y nada, con ganas de dejármelo todo. Soy un jugador agresivo que intenta estar concentrado todo el partido, que lo que digo, que se deja todo, que lo da todo por el equipo y por el club cuando juega y nada, pues mínimo eso, ¿no?
25: A segona divisió, el davanter Agustín Costia deixa el Centre d'Esports Sabadell. Precisament aquest vespre es decideix el títol de Copa Catalunya de Futbol amb la presència del Centre d'Esports Sabadell, que disputa la final contra el Barça Atlètic. Serà a la Nova Creu Alta a 8:45 del vespre en la lluita pel títol català. És la final de la temporada passada. Escoltem el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
3: Hem de ser conscients que tenim l'opció de lluitar per aixecar un títol. Això, tenim l'opció d'assolir una cosa junts que quedarà per la història. Són dos amb més de 100 i escaig anys. Això parla de la dificultat i ho podem fer a casa i junts. Crec que portem ja temps lluitant per coses maques, no ens ha de fer restar-li valor. Costa molt i s'ha de viure amb intensitat quan estàs lluitant per coses tan collonudes.
25: En bàsquet, el FIAC Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stenonis, que ha signat contracte temporal amb opcions a quedar-se fins a final de temporada. El director esportiu del club gironí és Fernando Sanemeterio.
7: Tras el infortunio de la lesión de Isaac, el club entiende y hace el esfuerzo y nosotros entendemos que necesitamos reforzar esa posición de base para empezar la competición con la doble competición con tres bases y bueno, pensamos en Dominikas, que es un jugador que el año pasado jugó muy bien en una liga evidentemente de nivel inferior a la ACB, pero que creemos que puede estar preparado para jugar a la CB y sobre todo que encaja bien en nuestro estilo de juego.
25: I avui juguen el gran gruix de partits de la segona jornada de l'hoquei Lliga Catalana Plata Masculina. Gec Manlleu, Olot Mataró, Sant Cugat Vic, Palafrugell Sant Just i Tordera Vilaseca.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: quedem a la Rambla, a la Rambla 54.
1: Fes-la diferent, aquesta última. Així, amb una mica d'alegria.
0: Alegria.
1: Vinga, va, som-hi.
2: Què podem dir més?
3: És que no sé de què se tracta.
2: Tu, és un programa de coses xules.
0: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
4: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
1: Estupendo.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Dol a Manresa per l'apunyalament mortal d'un home a la matinada de dimarts, presumptament a mans de dos menors de 15 i 16 anys. Prop de 200 persones s'han concentrat aquest migdia davant de l'Ajuntament de la capital del Bages per fer un minut de silenci en record de la víctima de 45 anys. L'alcalde Marc Aloi ha demanat la condemna unànime de tots els partits i la ciutadania després dels missatges racistes compartits per Vox i Aliança Catalana a xarxes socials arran d'aquest crim.
2: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre, no ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
0: És dimecres 2 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol demana cautela davant de l'informe que atribuiria al Marroc l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Sònia Kerr.
3: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, demana prudència i temps per analitzar l'informe.
4: És el moment de la cautela, de analizar en profundidad ese informe, esa información, y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe.
3: Avui se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport abans als ajuntaments que estan rebent crítiques per ús partidista.
0: La calor extrema dispara aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya.
3: Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser les persones grans i els infants, però Salut Pública avisa la gent jove que no subestimi el risc de la calor. Aquest estiu, de fet, ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya.
0: L'atur suma a l'agost prop de 15.000 persones a Catalunya.
3: Un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu i com a conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers.
0: En cultura, tot a punt per a la Setmana del Llibre en català, amb prop de 300 segells editorials.
3: Del 18 al 27 de setembre, un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona amb presentacions, signatures i espais per a infants i joves. Enguany, amb especial atenció als continguts digitals al voltant del llibre.
0: Els esports, Marc Casado marxa al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera divisió. Joan Barberà.
5: El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Se'n va fins a final de temporada.
0: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquest dimecres s'està comportant com les últimes jornades, per tant, més aviat amb calma, amb tranquil·litat i avui amb pocs núvols. Alguns no s'acaben de desfer d'alguns indrets de l'Ebre o del Camp de Tarragona, però són poc destacables. I d'altres, de núvols, creixeran també aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Garrotxa, del nord d'Osona, la comarca del Lluçanès, a l'Alt Berguedà, però com a molt acabarà caient alguna gotellada francament dispersa. Quatre núvolets prims també, i una temperatura que avui remunta un palet respecte a ahir. De fet, ja a les comarques de Ponent tocarem els 35 graus, també a l'interior gironí, sobretot cap a la comarca de la Selva i a la plana empordanesa. Pel que fa a demà, un ambient ja més calorós, 37-38 graus a les comarques del Segrià, de les Garrigues, de la Ribera d'Ebre, i demà amb un bon sol. Només al matí hi haurà alguns núvols enganxats a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Minut de silenci aquest migdia a Manresa per condemnar la mort d'un home de 45 anys apunyalat a mans, presumptament, de dos menors de 15 i de 16 la matinada de dimarts. Uns fets que han consternat el municipi per la joventut dels dos atacants i que també han desfermat missatges d'odi i racisme a les xarxes socials que avui l'alcalde ha condemnat. Canal Taronja Central, Quim Roura.
7: Unes 200 persones s'han concentrat aquest dimarts a la plaça Major de la capital del Bages per condemnar els fets que van acabar amb la mort d'un home a punyalades la matinada de dimarts. Amb la presència del conseller de Justícia Ramon Espadaler i amb nombrosos representants polítics, l'Ajuntament de la ciutat ha condemnat els fets de manera rotunda. Marc Aloi, alcalde de Manresa.
2: La justícia ha de ser impecable amb els autors d'aquests fets, dels culpables. Qui la fa, la paga.
7: Aloi també ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular. També han explicat que valoren els fets des de tots els àmbits.
2: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre. No ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
7: Per aquesta tarda s'espera una nova concentració de veïns just al carrer Sant Jaume, al lloc on es va produir l'apunyalament mortal.
0: Les últimes hores, aquest crim ha pres una dimensió política arran dels missatges difosos a les xarxes socials per Vox i Aliança Catalana, atribuint origen marroquí als dos menors detinguts. El govern ha sortit al pas d'aquests comentaris, confirmant que tots dos són nascuts a Catalunya i que tenen família.
3: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, s'ha posat al costat de la família de la víctima, ha destacat la feina policial i ha mostrat confiança en l'acció judicial. Són declaracions a la xarxa.
8: Fer una condemna rotunda d'aquest assassinat, d'aquest crim, i posar-nos al costat, evidentment, dels familiars d'aquesta víctima que ha estat assassinada. Agraïm l'esforç policial i la severitat amb la que s'han pogut fer ja les detencions dels presumptes. Estem en aquest terreny de presumpció d'uns autors i crec que la investigació d'alguna manera continua. El que hem de ser és contundents en la persecució dels delictes, ser capaços, en la mesura que en siguem, i en societats complexes això no és tan senzill, doncs d'acusar elements, evidentment, de prevenció, però en qualsevol cas ara el que toca actuar és en l'àmbit de la justícia.
0: Tenim encara més notícies vinculades als successos. Internen en règim tancat el menor detingut en relació amb la mort violenta d'un home a Balaguer.
3: El tribunal ho ha acordat a instàncies de la Fiscalia de Menors. Els fets van passar fa tot just una setmana, quan cap a 2:15 de la nit es va rebre l'avís d'un accident de trànsit. El vehicle accidental circulava a gran velocitat, segons testimonis presencials, i va quedar bolcat al mig del carrer després de xocar contra diversos vehicles que hi havia aparcats. A l'interior es va localitzar el cos sense vida d'un jove de 26 anys que presentava possibles signes de violència previs a l'accident, en concret ferides d'arma blanca. Els Mossos van detenir dilluns un menor de 17 anys presumptament relacionat amb aquests fets.
0: Els Mossos investiguen un altre apunyalament, en aquest cas a Arenys de Mar, al Maresme.
3: La policia va rebre un avís cap a les 6 de la tarda d'ahir per una agressió davant l'estació de Renfe de la localitat. En arribar als serveis d'emergències es va constatar que hi havia una persona amb ferides compatibles amb arma blanca i va ser traslladada a un centre sanitari. De moment no s'ha produït cap detenció.
0: Dos detinguts en relació amb un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat aquesta matinada.
3: La policia ha rebut un avís poc abans de la 1 de la matinada per unes presumptes detonacions al carrer Sant Carles. En arribar al lloc els agents no han trobat ningú, però sí que han comprovat que hi havia un impacte d'arma de foc en una façana. Posteriorment, els Mossos han interceptat un vehicle a la Ronda de Dalt en sentit Besòs amb dos ocupants que han estat detinguts per la seva presumpta implicació en aquests fets. No consten ferits de moment ni s'ha trobat cap arma de foc.
0: El govern espanyol demana cautela davant de l'informe que atribuiria a les forces marroquines l'entrada de migrants a Ceuta del 30 i 31 de juliol. L'executiu està analitzant el document que el Centre Nacional d'Immigració i Fronteres ha enviat a l'Audiència Nacional i assegura que no s'ha ocultat cap informació sobre la possible implicació del Marroc. Avui, justament, se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport davant dels ajuntaments. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que han conegut l'existència d'aquest informe per la premsa i que són els primers interessats en saber què va passar.
4: Es el momento de la cautela, de analizar en profundidad ese informe, esa información y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe. Por tanto, en este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela.
9: Bolaños ha mostrat respecte davant les manifestacions de suport a Ceuta d'aquesta tarda, però acusa el Partit Popular i a Vox de partidisme i de no facilitar la recuperació de la normalitat a Ceuta. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que el seu executiu està mobilitzant tots els recursos de què disposa i en un vídeo publicat a les xarxes socials s'ha mostrat convençut que la ciutat sortirà reforçada d'aquesta situació. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, ha defensat des de Ceuta que l'entrada massiva de migrants va ser coordinada per Marroc i que el govern espanyol n'era coneixedor. Li ha demanat que assumeixi responsabilitats i avanci eleccions.
10: Que el gobierno asuma sus responsabilidades, tanto las políticas como las judiciales. Las responsabilidades políticas solo señalan un camino. Es evidente que el gobierno, empezando por el señor Pedro Sánchez, no está en condiciones de garantizar la seguridad de nuestro país. Hablamos de la obligación más importante de cualquier presidente. La única salida es convocar elecciones y darle al pueblo voz.
9: Feijo ha fet una crida a participar a les manifestacions d'aquesta tarda per donar suport a Ceuta.
0: Concentracions previstes també a molts punts a Catalunya. És el cas de Mataró, on el govern ha decidit desmarcar-se de la protesta perquè considera que la dreta fa un ús partidista de la situació que es viu a Ceuta. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
11: Una acció que parteix de la crida ciutadana i que posteriorment ha estat promoguda per la presidència de la Federació de Municipis d'Espanya, que lidera el PP però que no compta amb el suport de tots els seus membres. A la ciutat han anunciat i conviden a participar-hi en aquesta concentració Partit Popular i Vox. El portaveu del PP, Cristian Escribano, reflexiona sobre com respondria la ciutat de Mataró si d'un dia per l'altre entren de forma il·legal 110.000 persones.
12: El que ha passat a Ceuta és com si en 24 hores entressin de forma il·legal a Mataró 110.000 persones, és a dir, gairebé el 80% de les persones que viuen a Mataró. Què passaria? Com se sentiria els ciutadans de Mataró? Espanya recolza a Ceuta i al poble de Ceuta, doncs el Partit Socialista decideix que no hi participarà.
11: Vox també ha publicitat una pancarta on sota el lema "No a la immigració, defiende España", el partit explica que s'uneix a la convocatòria per recolzar el poble de Ceuta davant la que diuen és una invasió migratòria. Escoltem Judit Cortés, regidora de Vox.
13: No deixa de ser doncs, el que nosaltres portem denunciant fa molt de temps. És una cosa que passa dia rere dia al nostre país, on entren doncs, milers de persones sense doncs, cap identificació, sense saber qui són ni què venen a fer aquí.
11: Per la seva part, els dos socis, el govern de l'Ajuntament, PSC i En Comú Podem, s'han desmarcat de la mobilització. Són crítics amb la gestió del govern central, però lamenten que el PP i l'extrema dreta facin ús polític d'una situació com aquesta.
0: A la mateixa línia s'hi ha referit el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Ha rebutjat l'ús de la situació migratòria a Ceuta per fer confrontació política en les concentracions d'aquest vespre.
14: Ens hem expressat sobre aquest àmbit en diferents ocasions. La nostra solidaritat amb el poble de Ceuta, la solidaritat del poble de Catalunya, fruit d'aquesta situació que s'ha viscut en els darrers dies, però també ho hem dit, no? Mostres de solidaritat totes, utilització de la solidaritat com un element de confrontació política, ninguna.
1: Notícies en xarxa.
0: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya. S'hi han fet més de 5.800, que són un 30% més que en els mateixos mesos de l'any passat. Les atencions a urgències dels hospitals s'han mantingut en xifres semblants. Els col·lectius més vulnerables tornen a ser les persones grans i els infants, però els responsables de salut pública avisen la gent jove que no subestimi el risc de la calor. Avui, justament, el Servei Meteorològic ha confirmat que aquest estiu ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Les insolacions i els cops de calor han estat la causa més freqüent de les atencions als CAPs per altes temperatures. Més de 3.400 persones i una bona part d'entre 15 i 45 anys, relativament joves i sense malalties cròniques. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Ho ha explicat a la xarxa.
16: No sabem si és un efecte pues, d'estar més a la platja o és un tema més de l'exposició laboral o és un tema més... Pues això, d'alguna patologia concreta, però sí que és veritat que potser la població que, no, que és més jove i que no té patologies, d'alguna manera, bueno, subestima potser els efectes directes que pot tenir la calor quan té aquesta intensitat i durada.
15: Des del maig fins a l'agost, més de 1.800 persones han acudit als ambulatoris, també per deshidratació, i un altre grup per altres efectes, com ara l'empitjorament de malalties cròniques. 64 ciutadans han patit una síncopa i el registre oficial del Departament de Salut, el Cívic, recull 5 morts pels efectes de la calor. Han succeït al carrer, segons Mendioroz, i estan sota investigació judicial. El més preocupant per als responsables de salut pública és la tendència dels estius sufocants.
16: Temperatures cada vegada més elevades, cada vegada més extremes, cada vegada de major durada i, per tant, doncs, tant pels efectes directes com indirectes, cada vegada més present en quant a lo que és la salut de la població.
15: A urgències dels hospitals han atès més de 2.000 persones, una xifra semblant a l'estiu passat.
0: Gairebé 3:15 aquest matí han començat les proves de selectivitat de setembre amb 9.000 estudiants matriculats. Les proves s'allargaran fins divendres i són les últimes que es faran en el mes de setembre, ja que a partir del curs que ve la convocatòria s'avança.
3: Enguany hi ha 770 estudiants més matriculats respecte de l'any passat. La majoria, uns 7.600, són estudiants de batxillerat i 1.300 provenen de cicles formatius. Els resultats es coneixeran a partir del 16 de setembre.
0: I com us dèiem, a partir del 2027, del curs que ve, la convocatòria extraordinària de setembre es passarà a fer al juliol. L'objectiu, facilitar la matriculació universitària dels estudiants. A la demarcació de Girona, avui s'han començat a examinar prop de 800. Televisió de Girona, Marc Guibas.
17: Un total de 772 estudiants s'examinaran d'avui fins divendres a les proves d'accés a la universitat per determinar el seu futur educatiu. N'hi ha que s'han presentat per pujar nota, d'altres que havien suspès el batxillerat i alguns que simplement volen tenir-la feta per si en un futur la necessiten. Aquestes eren les paraules d'alguns dels estudiants després de fer el primer examen de castellà.
18: Jo per pujar nota, ja vaig fer juny.
19: Jo també per pujar nota, però era bastant assequible l'examen, sincerament. Era com el de juny.
18: Sí, no havia estudiat cap carrera ara mateix, així que per tenir el batxillerat i tot.
17: En comparació amb el setembre passat, s'han presentat a la convocatòria extraordinària una centena més d'alumnes de Girona.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Són 3:15, obrim pàgina econòmica. L'atur suma al mes d'agost prop de 15.000 persones a Catalunya. Es tracta d'un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu. Enguany, com a novetat, és també conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Tres dades negatives al mercat laboral a l'agost. Primer, aquest repunt habitual de l'atur a Catalunya de gairebé el 5% respecte al juliol que lidera el rànquing autonòmic. Segona, un increment interanual de la desocupació que es detecta per primer cop en 17 anys. I tercera, la caiguda de l'ocupació per sota dels 4 milions de treballadors. Ara bé, el govern defensa que les 329.500 persones parades esdevenen la xifra més baixa d'un mes d'agost dels darrers 20 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
21: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
20: Dades de destrucció d'ocupació tremendament negatives pel sindicat UGT que reclama al govern un canvi estructural per superar l'estacionalitat del mercat laboral. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical.
22: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
20: Un increment de l'atur que s'explica per la fi dels contractes lligats a l'educació, al lleure educatiu i a la regularització extraordinària d'estrangers. Ara bé, des de la patronal de la petita i mitjana empresa apunten a una quarta causa que explicaria l'increment de la desocupació. Josep Ginestes, el president de PIMEC.
23: Afirmem, confirmem, ratifiquem amb dades objectives de que el problema està en com dissenyem, repensem i sobretot posem èmfasi en les polítiques actives d'ocupació en el nostre país.
20: No tot és negatiu. A l'agost ha pujat un 3% interanual l'afiliació a la Seguretat Social, que aconsegueix un nou rècord històric per 8è mes consecutiu impulsat per la regularització extraordinària d'estrangers.
0: Ens situem ara a les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf, on una trentena de municipis han aconseguit millorar en només 6 mesos els índexs de recollida selectiva. Ha estat després d'implementar un nou model de recollida amb contenidors intel·ligents, que només es poden obrir amb el clauer que ha de tenir cada família. Canal Blau, Pere Lobato.
24: La Mancomunitat Penedès-Garraf assegura que el primer balanç amb les dades del primer mig any d'implementació del nou servei de recollida de la brossa ha de ser positiu. Tot i les crítiques inicials de molts veïns al nou model de contenidors instal·lats, pels passos a seguir amb els clauers i per la reducció del nombre de contenidors que s'ha aplicat. L'índex de recollida selectiva ha passat del 42 al 57% en aquests municipis, situant-se així lleugerament per sobre del que marquen les normatives europees i s'ha aconseguit en reduir la fracció del rebuig en un 27%. David Martínez, cap del Servei de Residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, es mostra a la vegada satisfet i prudent.
25: Agafant dades objectives, sí que el balanç està sent prou positiu. I dic prou positiu perquè no m'agrada tampoc donar la sensació de triomfalismes. És a dir, el marge de millora encara és molt gran. Hi ha coses que s'han de millorar.
24: Martínez no amaga que l'incivisme també és un element que ha aparegut amb el nou model de recollida de residus. Ara el repte serà restringir els horaris en què es puguin obrir els contenidors de rebuig per reduir aquesta fracció, ja que actualment està permès obrir-los en qualsevol moment.
0: I és moment per a la cultura. Prop d'un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona en la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. En total, 282 segells editorials que presentaran els seus catàlegs del 18 al 27 de setembre. Seran 10 dies plens d'activitats, amb presentacions, signatures i també espais per a infants i joves. Enguany, amb especial atenció, als continguts digitals creats al voltant del llibre. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. La setmana repeteix extensió i ocuparà 9.000 metres quadrats del passeig de Lluís Companys. En aquest espai s'hi instal·laran 98 casetes amb 332 expositors, 282 dels quals segells editorials d'arreu dels territoris de parla catalana. Hi haurà tres escenaris dedicats a activitats per adults i joves, un de familiar i espais com una nova zona dedicada a oficis del llibre, que divulgarà la feina de les biblioteques. Tot pensat per, com ha explicat Oriol Magrinyà, president d'Editors.cat, repetir la xifra de visitants l'any passat, més de 100.000 persones.
4: Veiem com el sector editorial en llengua catalana cada cop és un sector més complet i cada cop hi ha menys excuses per no llegir en català. I tot això, la setmana permet, durant 10 dies, durant un mes, posar-ho en un aparador i visibilitzar-ho.
2: Més enllà de la inauguració a càrrec del darrer Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida, s'han programat 270 activitats per a joves i adults i una vuitantena per a infants. Això cal afegir més de 200 signatures d'autors previstes i 24 itineraris literaris. Enguany, a més, es dedicarà un espai diari a presentar prescriptors digitals de llibres en català.
0: Canviem de capital, de Barcelona a Tarragona. Les festes de Santa Tecla estaran marcades per l'aniversari dels gegants moros i també pel foc, perquè es commemoren 600 anys de foc festiu a la ciutat. Finalment, i després de la polèmica oberta aquest estiu, no hi haurà barraques. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: Santa Tecla arrencarà el dia 15 amb la crida i s'allargarà com sempre fins al 24. Són 513 actes on la tradició, la música i la gastronomia s'estendran per tota la ciutat. La consellera de Cultura i Festa, Sandra Ramos, ha donat protagonisme al paper de les entitats, tot recordant que enguany es commemoren 600 anys de foc festiu a Tarragona. Hi haurà actuacions extraordinàries del Ball de Diables i del Drac de Sant Roc.
6: No ens cansarem d'explicar que són les entitats realment al cor de la nostra festa. 600 anys de foc festiu, diables, arcàngels, dracs, víbries a la nostra festa deixaran ben segur moments inoblidables i repetibles a la Santa Tecla del 2026.
5: Sobre la polèmica de barraques, que no n'hi haurà, Sandra Ramos ha explicat que van oferir poder-les fer al Parc del Francolí, però que els organitzadors ho van rebutjar.
0: I moment per la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Marc Casado marxa al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera divisió.
7: Bon dia, Marta. El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Casado se'n va fins a final de temporada.
8: Bé, bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Bueno, sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. No, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
7: A la tarda l'Ajuntament de Terrassa fa una recepció oficial al migcampista terrassenc Dani Olmo després de guanyar el Mundial aquest estiu. A la segona divisió, Agustín Kostia deixa el Centre d'Esports Sabadell. Aquest vespre es decideix el títol a la Copa Catalunya de Futbol. El Centre d'Esports Sabadell i el Barça Atlètic es veuran les cares a la nova Creu Alta a 8:45 del vespre en la lluita pel títol català. És la final de la temporada passada. Escoltem el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
26: Hem de ser conscients que tenim l'opció de lluitar per aixecar un títol. Això, tenim l'opció d'assolir una cosa junts que quedarà per la història. Són dos amb més de 100 i escaig anys. Això parla de la dificultat i ho podem fer a casa i junts. Crec que portem ja temps lluitant per coses maques, no ens ha de fer restar-li valor. Costa molt i s'ha de viure amb intensitat quan estàs lluitant per coses tan collonudes.
7: En bàsquet, el FIAC Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stonis, que ha signat un contracte temporal amb opcions de quedar-se fins a final de temporada. Escoltem el director esportiu del club gironí, Fernando Sanemeterio.
27: Tras el infortunio de la lesión de Isaac,
9: El club entiende y hace el esfuerzo y nosotros entendemos que necesitamos reforzar esa posición de base para empezar la competición con la doble competición con tres bases y bueno, pensamos en Dominicas, que es un jugador que el año pasado jugó muy bien en una liga evidentemente de nivel inferior a la CB, pero que creemos que puede estar preparado para jugar a la CB y sobre todo que encaja bien en nuestro estilo de juego.
7: I avui es juguen el gran gruix de partits de la segona jornada. Hoquei Lliga Catalana Plata Masculina, Gec Manlleu, Olot Mataró, Sant Cugat Vic, Palafrugell Sant Just i Tordera Vilaseca.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. I avui no podem acabar aquest informatiu sense acomiadar el que ha estat el tècnic resident del programa durant una dècada, durant 10 anys, ni més ni menys, Ivan López, en nom de tot l'equip et volem agrair la boníssima feina, la professionalitat, la simpatia, la comprensió i sobretot l'empatia que ens has ofert en aquests anys. Et trobarem a faltar i et desitgem el millor en el nou projecte que inicies, el programa Rambla 54.
3: Has deixat el llistó molt alt, però també és veritat que ens deixes en molt bones mans. Gaudeix d'aquesta nova etapa que arranca dilluns, oi?
10: Dilluns a les 4 comencem el programa Rambla 54 i res, a veure com va aquesta nova etapa. Gràcies a vosaltres, la veritat és que és un honor, un plaer i estic, bueno, gràcies, molt agraït.
0: Home, han estat 10 anys al capdavant d'aquest informatiu, sí. T'has deixat la pell aquí.
10: Bueno, sí, clar, hem passat de tot, sí, pandèmies i tot, sí, que sí, sí, hem estat aquí donant, bueno, fent el que hem pogut i, bueno, molt agraït.
3: Et trobarem a faltar.
10: I jo a vosaltres.
3: Però ens retrobarem.
10: Segur, estic segur.
3: Aquí o en un altre lloc.
10: Gràcies.
0: Segur que ben aviat tornarem a estar junts en algun projecte i bé, en qualsevol cas, després de 10 anys era justícia fer-te aquest petit homenatge en un informatiu que no és habitual, però avui ens permetreu que diguem aquestes paraules, aquesta deferència al nostre gran Ivan López, al nostre tècnic resident i la benvinguda al Francesc Ávila, que es queda amb nosaltres, quedem amb boníssimes mans, eh? Això queda claríssim a partir d'aquesta temporada. A tots vosaltres, els que ens escolteu, moltíssimes gràcies cada dia per fer-nos confiança i ens trobarem demà, com sempre, a partir de les 2 aquí a la xarxa.

0: Condemna unànime de tots els partits i la ciutadania després dels missatges racistes compartits per Vox i Aliança Catalana a xarxes socials arran d'aquest crim.
1: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre, no ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
2: El govern espanyol demana cautela davant l'informe que atribuiria al Marroc l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
0: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, demana prudència i temps per analitzar l'informe.
3: És el moment de la cautela, de analizar en profundidad ese informe, esa información y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe.
0: Avui se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport davant els ajuntaments que estan rebent crítiques per ús partidista.
2: La calor extrema dispara aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya.
0: Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser les persones grans i els infants, però Salut Pública avisa la gent jove que no subestimi el risc de la calor. Aquest estiu, de fet, ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya.
2: En economia, l'atur suma a l'agost prop de 15.000 persones a Catalunya.
0: Un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu i com a conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers.
2: En clau cultural, tot està a punt per a la setmana del llibre en català, amb prop de 300 segells editorials.
0: Del 18 al 27 de setembre, un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona, amb presentacions, signatures i espais per a infants i joves. Enguany, amb especial atenció als continguts digitals al voltant del llibre.
2: Pel que fa als esports, Marc Casador marxa al Deportivo de la Corunya en el retorn dels gallecs a primera divisió, Joan Barberà.
4: El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Casador se'n va fins a final de temporada. I avui a les 5 de la tarda l'Ajuntament de Terrassa fa una recepció oficial al migcampista terrassenc Dani Olmo després de guanyar el Mundial aquest estiu. I aquest vespre es decideix el títol a la Copa Catalunya de Futbol al Centre d'Esport Sabadell i el Barça Atlètic es veuen les cares a la nova Creu Alta a 8:45 del vespre.
5: Notícies en xarxa.

0: Jurado.
1: Una edició més, arriba Hot Dance 80 a la vostra sintonia i ja passem pel 592. En aquesta edició, a la història de la música dance, parlarem de la vida i la història de Roberta Flack, que ens va deixar el 24 de febrer del 2025. Al meridià del programa escoltarem Against All Odds, Take a Look at Me Now, un tema que va ser número 1 de Bill Collins, el que va ser el bateria i cantant de Genesis. I la resta del programa, doncs, com sempre, serà tot un variat de sorpreses que ens portaran cançons que van ser número 1, número 2, número 3. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història de la música dance. Roberta Flack va néixer a Black Mountain, Carolina del Nord, el 10 de febrer de 1937 i ens va deixar a Manhattan

Nova York el 24 de febrer del 2025. Fou una cantant, compositora i pianista americana de soul, rhythm and blues i

llarg de la seva carrera ha aconseguit diversos números uns, tot i que se la coneix amb aquesta cançó arreu del món. Va fer The Closer i Get to You, a dos duets amb el músic Donny Haraway.

Berta Flack fou la primera artista en guanyar dos premis Grammy a millor gravació de l'any consecutivament per The First Time Ever i Save Your Face i el Killing Me Softly With His Song que hem escoltat abans per començar.

Roberta Flack va néixer a Black Mountain, una ciutat a 748 quilòmetres al sud-est de Washington, D.C. Era filla de l'organista de l'Església Baptista de Nashville, per bo que des de petita es va orientar musicalment tocant el piano.

1974, Roberta Flack va tornar a les llistes de vendes amb Feel Like Making Love. Aquell any es va prendre un descans per actuar amb fins benèfics.

tornar als llocs més alts de les llistes el 1991 amb el duet Set the Night to Music al costat de Maxi Priest.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. El, com diu el seu nom, és la música calenta de les pistes de ball dels anys 80. I és que als anys 80 hi havia una sessió a una discoteca qualsevol en la que es feia mitja hora de lents i sonaven cançons com aquest duet Barbara Streisand i Barry Gibb. La cançó fou escrita per els tres germans dels Bee Gees, Barry, Robin i Maurice Gibb. Fou llançat al 1980 com a senzill de l'àlbum de Barbara Streisand. No va arribar a ser un número a la Billboard, però es va quedar al número 3, es va quedar al pòdium. I si hem començat el programa escoltant un duet, seguim amb un altre de Patti LaBelle i Michael McDonald.

començat romàntics aquesta edició de Hot Dance 80. Anem, però, a pujar una mica els BPMs de la mà dels Thompson Twins. Això és Hold Me Now, una cançó de 1983 de la banda britànica Thompson Twins.

0: programació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.
1: I des de la Gran Bretanya ens anem cap a França. Des d'allà ens arriben dos productors molt potents. Per un cantó, Sirwan, i per l'altre cantó, el Bob Sinclair, amb aquest gran èxit, aquesta cançó que s'anomena Super Nature.

El 21 d'abril al 5 de maig de 1984, Phil Collins en solitari va ser número 1 amb Against All Odds, Take a Look at Me.

que va ser bateria de Genesis quan va plegar Peter Gabriel, i després de fer-li proves a moltíssims cantants, al final va decidir ell agafar les regnes de Genesis. I també va fer moltes coses en solitari. Ara està passant per greus problemes de salut.

el gran èxit de Sweet Out Sister, un grup que va agafar el nom d'una pel·lícula de 1945.

de la música de Sweet Out Sister, anem a escoltar un gran intèrpret del soul. Ell és l'Aretha Franklin i això és I Say a Little Prayer.

No podia ser que no hi hagués passat per la batedora de cap productor. Això és Power Music Workout. Aquest és el remix d'aquesta cançó originària de la Dionne Warwick, que va fer famosa

El nom del programa és Hot Dance 80, però a vegades recuperem coses anteriors a aquests anys o coses posteriors com aquestes.

0: Hot Dance 80.
1: Hot Dance 80.
2: Hot Dance 80.
3: Hot Dance 80.
4: Hot Dance 80.
5: Hot Dance 80.
6: Hot Dance 80.
7: Hola, som l'Elisabet i el Gabriel de Closet.
8: I enviem una cordial salutació a tots els oients de Hot Dance 80.
9: I ara ens arriba Rock Revenge.

Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80. I ara ens arriba la Colegiala en versió de Black and Crown en Lisa. Una cançó originària del 1975 d'un grup peruà anomenat Los Ilusionistes, però que va fer famós als 80, el Gary Lowe. Ara ens arriba aquesta versió, aquesta

I anem a escoltar una altra cançó originària de Trams que va fer famosa la Tina Turner i ara ha passat per la batedora el DJ holandès i resident al Canadà, Ben Librat.

una cançó potentíssima de Trams, que molts l'hem conegut per la Tina Turner, i ara aquest remix potent del DJ Benny Brand. Recorda, estar sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors. Everybody dance.

unes germanes que les va descobrir el Bernard Edwards i el Neil Rogers. Qui són aquests? Doncs el grup Chic. Ara han passat per la batedora de Joey Mangione amb aquest seu gran èxit Everybody Dance. Estem acabant aquesta edició de Hot Dance 80. I és que hem escoltant bona música com aquesta cançó o aquesta. Inner Life, Michael Gray, Jocelyn Brown.

tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Han trobat un nadó mort en una bossa de plàstic al replà de l'escala d'un edifici del barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Els fets han passat entre la 1 i les 2 de la tarda quan una persona ha alertat d'una bossa de plàstic plena de sang en un replà del carrer Llevant. Els Mossos d'Esquadra hi han trobat el cos sense vida d'un infant. La policia ha obert una investigació per esclarir els fets. I encara dic que els Mossos busquen en un habitatge de Santa Bàrbara un nadó desaparegut. Des de fa uns dies els agents inspeccionen l'immoble per veure si en troben les possibles restes. L'avi del menor

0: d'agents marroquins en l'entrada massiva de migrants a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol. El document apunta que gendarmes marroquins haurien guiat migrants cap a la frontera seguint instruccions d'agents de paisà. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que l'executiu està mobilitzant tots els recursos de què disposa perquè Ceuta recuperi quan més aviat millor la normalitat.
1: Que estamos movilizando todos los recursos a nuestro alcance para que vuestra ciudad recupere cuanto antes esa plena normalidad. Y tengo el convencimiento de que, como en otras muchas ocasiones, Ceuta saldrá reforzada de esta situación. Nuestra prioridad es sacar cuanto antes a la gente de las calles, garantizar una atención digna y devolver a los ceutíes la tranquilidad que merecen.
0: Afegir que el director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, ha comunicat al ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, que no existeix cap informe policial que atribueixi a les forces de seguretat del Marroc la planificació o l'execució de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. I parlem del Consorci del Campus Clínic perquè avança el pla urbanístic i situa la nova facultat de farmàcia d'Esplugues en aquest pla que tira endavant. L'edifici es farà en un terreny cedit per l'Ajuntament amb previsió d'entrar en servei al setembre de 2032. Es tracta de prop de 70 hectàrees on conviuran usos sanitaris, docents i recerca i fins a 1.125 nous habitatges. I darrer punt, Marc Casado arriba al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera. El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent, diu, com a futbolista. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Saps aquest lloc on sempre tornes?
3: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
2: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic, perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
4: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
5: I mentre ens escoltes tu, pots continuar fent la teva, eh? Pots estar treballant, pots estar a casa relaxant-te, però sense deixar d'escoltar-nos.

0: mano.
1: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
2: Ariana Grande amb el Hey That I Made You Love Me. És la cançó que escoltem des de Ràdio Vilafant, des del 107.3.

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: Esperem que estiguis passant una bona estona amb nosaltres. Des de Ràdio Vilafant, nosaltres t'acompanyem amb la música i també amb les darreres informacions, actualitat, doncs, de la nostra comunitat.

Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 2 de setembre tens el pit de pollastre filetejat Carrefour, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. La safata de 900 grams aproximadament surt a 5,39 €. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Aquesta
1: cançó... Vinga, va, continuem aquí en directe des de la ràdio amb música, actualitat musical des del 107.3 de la FM.

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Ràdio Vilafant, ja saps que és més que música, també tenim informació, és aquell fil invisible que et connecta amb cada moment del teu dia i aquí coneixeràs tot el que passa a la comarca.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 2 de setembre tens el pit de pollastre filetejat Carrefour, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. La safata de 900 grams aproximadament surt a 5,39 €. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
2: Més música, més ràdio, fórmula. Alba Moreno, la nostra protagonista. A continuació, amb aquests minuts, a Passe lo que passe.

0: Festa Major de Sant Cebrià 2026. Aquest diumenge 20 de setembre, des de primera hora del matí, matiners, tornejos a futbol sala, pàdel, vòlei platja, música, sardanes i activitat per als més petits. Al migdia, vermut popular i degustació de pomes de relleno a la plaça Major. I a la tarda, molta diversió amb Extreme Race inflables i, per acabar la festa major, a les 6, playback, aires de fiesta a la plaça Major amb clau de sol. Diumenge 20 de setembre, últim dia de la festa major de Sant Cebrià de Vilafant. No hi falteu! Si voleu més informació, consulteu la app Vilafant.
1: Si estàs buscant el millor ritme, ja saps que amb nosaltres el trobaràs. El millor ambient i també la millor selecció. T'has quedat al lloc correcte, eh?
0: Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
2: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.

0: La Morocha. Aquestes són les cançons que ens agrada escoltar des de l'AFM.
1: Dissabte 19 de setembre continua la Festa Major de Vilafant amb un dia ple d'activitats per a tothom. Bàsquet, jocs de taula, matinal esportiva, visita teatralitzada i torneig popular de vòlei platja. A la tarda, baixada de carretons, tarda infantil i a les 8 del vespre, concert de tarda amb la Baravella a la plaça Major. I per acabar la jornada, sopar popular i a les 11 de la nit, gran ball amb l'orquestra Maravella també a la plaça Major. Dissabte 19 de setembre, viu la Festa Major de Vilafant. Terra i mar, les
2: controlades. Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 2 de setembre tens el pit de pollastre filetejat Carrefour, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. La safata de 900 grams aproximadament surt a 5,39 €. Sempre les millors promos. Carrefour.
0: En el 107.3 de la FM trobaràs la música que et fa vibrar. Aquí a Ràdio Vilafant a l'Empordà. La música no s'atura.

0: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Si et passa com a mi, si la música forma part de la teva vida, ja saps que aquí, Ràdio Vilafant, és casa teva.

0: Són les 5, us parla Mercè Roura. El director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, ha comunicat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que no existeix cap informe policial que atribueix a les forces de seguretat del Marroc la planificació o execució de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Segons fos el ministeri, però Pardo no tenia coneixement de cap informe perquè la jutgessa de l'Audiència Nacional que instrueix el procés penal va donar ordres de no facilitar als seus superiors cap informació. Les mateixes fonts apunten que aquest dimecres la magistrada ha autoritzat l'equip investigador a donar accés als seus superiors a l'informe i que aquest no vincula l'allau migratòria al Marroc. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha demanat prudència i temps per analitzar l'informe. Avui, per cert, se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport davant dels ajuntaments.
1: Màxima cautela. Estamos en el momento de conocer en detalle y en profundidad ese informe al que se refería la información de un medio de comunicación, el Diario El Español. Cuando tengamos conocimiento, pues veremos, pero en este momento lo que corresponde es que tengamos la información en detalle y en profundidad.
0: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya. Se n'han fet més de 5.800, un 30% més que els mateixos mesos.

0: General de Vigilància i Resposta d'Emergències de Salut Pública.
1: No sabem si és un efecte pues, d'estar més a la platja o és un tema més de l'exposició laboral o és un tema més pues, això d'alguna patologia concreta, però sí que és veritat que potser la població que, no, que és més jove i que no té patologies d'alguna manera bueno, subestima potser els efectes directes que pot tenir la calor quan té aquesta intensitat i durada.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant 48 hores, el país es reunirà amb autoritats del govern de Volodymyr Zelensky i diverses regions. I aquest matí han començat les proves de selectivitat de setembre amb 9.000 estudiants matriculats. Les proves s'allargaran fins divendres i són les últimes que es faran el mes de setembre, ja que a partir del curs que ve la convocatòria s'avança al juliol.
2: Notícies en xarxa.
3: Saiko, el nostre proper convidat, no ve sol, ve amb la col·laboració de Zion Api, i aquí tenim...

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Tot i les plataformes que avui dia pots escoltar tot tipus de música, si no saps què escoltar, deixa't portar per la nostra emissora. Nosaltres ja ho tenim tot preparat.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 2 de setembre tens el pit de pollastre filetejat Carrefour, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. La safata de 900 grams aproximadament surt a 5,39 €. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Iginiers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al Circ i Amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós. Dinar a l'hotel i tornar a Vilafant. Preu 260 € als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al Camp dels Iginiers, Lluís Riera, al 606-59-91-19 i Joan Costa, al 686-3804-86. A les Forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol.
7: Hi ha moltes emissores a la freqüència, però només una que sap exactament quin tema et ve de gust escoltar en aquest instant. Aquesta és la teva, Ràdio Vilafant.

0: Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, a 6:15 de la tarda, proclamació de l'acció de la pubilla i l'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 8:15, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'Església, al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als Rajolers. A 9:15 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'Església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'Església, al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el Nen del Barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem.
1: Recorda que tots els continguts que compartim des de la ràdio els pots recuperar a través de la nostra plana web radiovilafant.net i a xarxes socials. De moment et deixem amb bona música.

Doctor Flamingo passa per la nostra emissora en aquests propers minuts acompanyant-nos amb una cançó que es diu Cha-Cha-Cha, una mescla d'emocions.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: I aquí continua el ritme. Segueix la millor música. Segueix aquí amb nosaltres, a Ràdio Vilafant.

0: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Un estiu per gaudir.
1: I mai t'ho he dit, és ningú qui continua la nostra fórmula des de la ràdio. Pétalo.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: I mentre ens escoltes tu, pots continuar fent la teva, eh? Pots estar treballant, pots estar a casa relaxant-te, però sense deixar d'escoltar-nos.

0: 107.3 FM.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.

0: Joana Mena, Lárgate. Aquesta proposta ens arriba aquí a les zones de Vilafant i Faima.
1: I si ja no verte.
2: Musiccat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. Musiccat amb Joan Antoni Blanco.
0: I sí, continuem compartint més música des de Ràdio Vilafant i Faim, encantats que estiguis a l'altre costat del transistor o a l'altre costat de l'ordinador també, que ens pots escoltar, ja ho saps, a través de les xarxes socials.

0: Matís us parla. Mercè Rouradol, a Manresa, per l'apunyalament mortal d'un home a la matinada dimarts, presumptament a mans de dos menors de 15 i 16 anys. Prop de 200 persones s'han concentrat aquest migdia davant de l'Ajuntament de la capital del Bages per fer un minut de silenci en record de la víctima de 45 anys. L'alcalde Marc Aloi ha demanat la condemna unànime de tots els partits i la ciutadania després dels missatges racistes compartits per Vox i Aliança Catalana a les xarxes arran d'aquest crim.
1: La justícia ha de ser impecable amb els autors d'aquests fets, dels culpables. Qui la fa, la paga. Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre, no ens ho podem permetre com a societat.
0: Com us dèiem, les últimes hores aquest crim ha pres una dimensió política arran dels missatges difusos a xarxes socials per Vox i Aliança Catalana, que atribueixen origen marroquí als dos menors detinguts. El govern ha sortit al pas d'aquests comentaris confirmant que són dos joves nascuts a Catalunya i que tenen família. Per cert, que han internat en règim intern tancat el menor detingut en relació amb la mort violenta d'un home a Balaguer. El tribunal ho ha acordat a instàncies de la Fiscalia de Menors. Els fets van passar tot just fa una setmana, quan a 11:15 de la nit es va rebre l'avís d'un accident de trànsit. El vehicle accidentat circulava a gran velocitat, segons testimonis presencials, i va quedar bolcat al mig del carrer després de xocar contra diversos vehicles que hi havia apartats. A l'interior es va localitzar el cos sense vida d'un jove de 26 anys que presentava possibles signes de violència previs a l'accident. Per cert, que la Policia Nacional ha detingut a València els pares del nadó desaparegut que els Mossos d'Esquadra busquen en un habitatge de Santa Susana. Una patrulla de la brigada mòbil els ha identificat aquest dimecres al matí.

0: línia i que pot provocar arrítmies, cardiopaties isquèmiques i accidents vasculars greus. Altres efectes com sequedat de boca, mal de cap i insomni. Atenció, perquè a més ens diuen que aquesta substància no està inclosa en l'etiquetatge d'aquests articles.
1: Notícies en xarxa.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Ruta 66.
2: Hola família, benvinguts a un especial monogràfic de la Ruta 66. Avui dediquem el nostre espai a Billy Gibbons, el guitarrista i veu del ZZ Top. A finals dels anys 60 formava part dels Moving Sidewalks, una banda de rock psicodèlic que fins i tot va talonejar a Jimi Hendrix i The Doors. Però Billy Gibbons també ha enregistrat en solitari. Com a mostra, obrirem la Ruta 66 d'avui amb Piedras Negras, que forma part del disc Perfecto Mundo de l'any 2015. Però abans, una salutació de la gent que fa possible aquest programa. En Marc de los Santos a les vies de so i qui us parla, en Pitu.

Continuem amb el segon àlbum en solitari de Billy Gibbons, de Big Bad Blues, de l'any 2018, que vam estrenar aquí ara fa dues temporades. D'aquest treball hem triat el track titulat Missing You Kissing. Hey!

Falling in Love és una cançó inclosa al disc Paranormal d'Alice Cooper, de l'any 2017, on col·labora el protagonista d'avui de la Ruta 66, Billy Gibbons. Tot seguit, més col·laboracions d'aquest històric guitarrista texà. Ara amb la banda de Chad Kroeger, els canadencs Nickelback, i un dels seus números 1 del 2006, Rockstar.

Where Can You Be és la cançó interpretada a duet per Billy Gibbons i Johnny Winter, inclòs el disc Step Back de l'any 2014. Un treball on Johnny Winter va convidar els seus amics, entre ells Brian Setzer, Joe Perry i Eric Clapton. Més col·laboracions de Billy Gibbons, ara amb Sammy Hagar, exvocalista dels Van Halen. Cosmic Universal Fashion és un àlbum en solitari i el nostre protagonista participa amb la cançó Switch of the Light.

0: bandes sonores. Rock al cinema.
1: Ara ens anem al 1996 amb una pel·lícula de Quentin Tarantino, però dirigida per Robert Rodriguez, From Dusk Till Dawn, obert fins la matinada. La banda sonora està plena de blues de Texas, i entre elles una dels CC Top, She Just Killin' Me.

Honky Tonk Stomp, cançó inèdita inclosa al recopilatori del 2009 del duet Brooks & Dunn, cançó de Southern Rock on va col·laborar Billy Gibbons, el famós líder del ZZ Top, que també ha participat en l'últim àlbum d'un dels més prestigiosos artistes de l'americana music. Parlem de Ronnie Crowell i el seu disc del 2019, Texas. El protagonista d'avui col·labora amb aquest track, 56 Fury.

Hillbilly Stomp és una altra de les col·laboracions de Billy Gibbons, prolífic en aquesta feina. Aquesta pertany a Kid Rock, un track inclòs al seu àlbum del 2003. El guitarrista i veu del ZZ Top, que té gairebé 70 anys, també ha participat en el disc de mix de Ronnie Millsap, de Duets, d'aquest 2019. Participa amb el pianista country invident en aquesta peça, Southern Boys and Detroit Wheels.

0: Ruta 66. Els concerts. Música en directe.
1: I ara en directe, Billy Gibbons amb una clàssica composició del CC Top, titulada Sub-Dressed Man, amb la col·laboració a la guitarra d'Orienti, una australiana de 34 anys que ha treballat per artistes d'alt nivell com Michael Bolton, Michael Jackson i Alice Cooper, entre altres. Aquesta gravació és de fa dues temporades.

0: Ruta 66.
1: Fins aquí aquest especial monogràfic dedicat a Billy Gibbons. Hem escoltat les seves cançons en solitari i també un munt de col·laboracions amb altres artistes. I per acomiadar-nos, una més. Amb un track inclòs al disc Recycler, de títol Concrete and Steel, marxem. Ha sigut un plaer. Rep una salutació de la nostra part en Marc de los Santos com a DJ a les vies de so i us ha parlat en Pitu dos Santos. Siau!

0: Agafant 107.3 FM.
1: Doncs vinga, anem a navegar amb música de la mà de Robbie Williams des de Ràdio Vilafant amb el Pretty Face.

0: us parla Mercè Roura. El director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, ha comunicat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que no existeix cap informe policial que atribueixi a les forces de seguretat del Marroc la planificació o execució de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Segons fons del ministeri, Pardo no tenia coneixement de cap informe perquè la jutgessa de l'Audiència Nacional que instrueix el procés penal va donar ordres de no facilitar als seus superiors cap informació. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defensat que des de Ceuta que l'entrada massiva de migrants va ser coordinada pel Marroc i que el govern espanyol n'era coneixedor. Li ha demanat que assumeixi responsabilitats i avanci eleccions.
1: El govern, empezando por el señor Pedro Sánchez, no está en condiciones de garantizar la seguridad de nuestro país. Hablamos de la obligación más importante de cualquier presidente. La única salida es convocar elecciones y darle al pueblo voz.
0: I l'agost suma prop de 15.000 persones a l'atur a Catalunya, un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu i com a conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers. Ara bé, el govern defensa que les 329.000 persones parades esdevenen la xifra més baixa d'un mes d'agost dels darrers 20 anys. Paco Ramos és secretari de Treball.
2: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost, i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
0: La Mancomunitat Penedès-Garraf va començar a implementar el passat mes de febrer un nou model de recollida de residus sobre una trentena de municipis en contenidors intel·ligents i, segons les primeres dades globals d'aquestes poblacions, els índexs de recollida selectiva han augmentat 15 punts. Concretament, ha passat del 42 al 57% en aquests municipis i s'ha aconseguit reduir la fracció de rebuig en un 27%. I l'alta representant de la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, ha demanat limitar els visats turístics per ciutadans russos per evitar actes de sabotatge contra la Unió Europea com l'intent d'atac amb drons a l'aeroport de Leipzig, Alemanya. Preguntada per les informacions que afirmen que són sospitosos del darrer atac que hauria entrat a la Unió Europea amb un visat turístic italià, Kallas ha dit que correspon a les autoritats alemanyes confirmar-ho, però ha admès que els visats són una eina que les persones que pretenen fer mal

0: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
1: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant, 972 54 63 02.
4: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te, 972 90 90 90, el telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.

0: és Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
3: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: La nit més fosca, pànic a la ciutat.
3: Qualificada per l'Enciclopèdia Britànica com la societat secreta més estesa del món i per la Real Acadèmia Espanyola com una societat que només va ser secreta en els seus orígens, actualment alguns seguidors de la francmaçoneria prefereixen considerar-la com una societat discreta en comptes de secreta. Segons es diu, els seus membres s'embarquen en un viatge d'autodescobriment i creixement espiritual a la recerca de la saviesa perduda i la fraternitat universal. Però més enllà de les aparences, la francmaçoneria ha estat objecte d'especulacions i teories conspiratives alimentant la imaginació d'aquells que s'aventuren a desvetllar els seus secrets. Avui us parlarem de la societat secreta, que segurament és la menys secreta de totes, els francmaçons. Perquè a l'estiu, la nit més fosca és pànic a la ciutat.
2: La nit més fosca, pànic a la ciutat.
3: Bones, benvinguts un dia més a la nit més fosca d'estiu. Benvinguts a Pànic a la ciutat. Tercer programa d'aquesta nova temporada on, com ja sabeu, des de fa un parell de tres programes, aquest és el tercer, parlarem de societats secretes. I aquesta vegada, si el primer programa vam dir que era una societat, tot i que era secreta, era bastant coneguda per tothom, que eren les Colambons, la segona, la Rosa Creu, vam acabar deduint que no era societat, realment no era ni societat. Aquesta vegada, la tercera, ens anem a parlar, pròpiament dita, amb una societat secreta, però diguem que actualment és coneguda per tothom i, com a mínim, si no sabeu ben bé què és, com a mínim, el seu nom us sona. Potser no sabeu com funciona, no sabeu quins ideals tenen o quin propòsit, però sí que, diguem, la seva manera, el seu nom, us sonarà. I és que en aquest programa parlarem de la francmaçoneria. Els masons, en una època, van ser constructors, en l'altra van ser considerats uns filòsofs i en temps més moderns han arribat a estar perseguits i fins i tot el seu nom ha arribat a considerar-se una desqualificació personal i ser masó o ser considerat masó et podia arribar a portar problemes legals. Però per explicar tot això, no ho faré jo, ho faré com sempre acompanyat dels dos col·laboradors estubencs que tinc, en Francesc Morales i en Jacint Casademont. Molt bones, Francesc.
4: Hola, bon dia.
3: Has vist que avui, després de les teves crítiques de la setmana passada, no he fet servir el teu càrrec marcial i simplement...
4: La gran lògia d'Alabama t'ho agraeix.
3: No sé si els masons són la teva societat secreta preferida.
4: La meva?
3: Sí.
4: Home, sí, en el sentit que tampoc és que sigui molt secreta, és a dir...
3: Bueno, sí, és veritat, sí.

0: Zero. No, però el món anglosaxó, francès, alemany, etc., l'usòfon, són organitzacions normals i corrents, les lògies maçones. Mm. Sí, jo mateix he estat en rituals que, evidentment, són d'origen maçó.
1: O sigui, ja no ets rosa creuista, ara ets maçó? Vas canviant?
2: És un xacatero, això és el que és.
0: Depèn de qui em pagui més.
1: Jacint, tu aquesta setmana ho tens fàcil, diem, no? Estem maçó, segurament que Expediente X deu haver fet alguna cosa, allò que parlaves tu la temporada passada, no? T'agradava tant Expediente X.
2: No conec aquesta sèrie. A veure, jo he portat coses, no concretament les que em demanes,
1: ah, no?
2: Però bueno, ja que ho dic, jo estic acostumat.
1: És que després diuen que estem enfadats, és que és normal.
0: Hòstia,
1: sí, clar. Jo aquí et retorno la meva amistat i així m'ho pagues.
0: No, acaba de dir en Jacint que li fas canviar els guions, sí. Com si tinguéssim guió.
1: Vale, això és un altre. Jo tinc aquí dos notes, falta fotografia i ja està. Bàsicament, com és la nit més fosca a l'hivern, per no canviar res. Doncs, però avui sí que, diguem que en l'apartat cultural sí que tindrem força material, perquè sí que els masons sí que han influït, diguem, a nivell social, a nivell cultural, a nivell polític també, però el que això, a nivell cultural trobarem força, força material. I en les temes puntuacions jo crec que estarem amb una puntuació alta, eh? Jo m'atreveixo a dir que aquí hi haurà duel per la primera posició. No sé.
0: Doncs sí. Que estàs encertat.
1: Doncs va, comencem. Els masons o la francmaçoneria. Podríem dir que Francesc té un origen similar a la, diguem-li, agrupació o societat que parlàvem la setmana passada, que era el Rosa Creu. Més o menys apareixen tots al voltant de, no sé si de les mateixes idees, però sí de la mateixa època, no? Aproximadament.
0: Hi ha similituds. La més evident és la que ja he comentat en les darreres en els darrers dos programes, les darreres dues setmanes, de per què sorgeixen les societats, i sorgeixen perquè bona part de la societat, si més no, en el món en context cristià, o més enllà, no, el que avui en dia diríem europeu o occidental, doncs estan abandonant el feudalisme. I estan entrant en un món de llibertats individuals, on cada individu té un seguit de drets i deures que són iguals als de l'individu que té al costat, o gairebé iguals, per entendre'ns. Són molt semblants i tots formem part d'un espai polític que se'n diu Estat-Nació. Això és un invent del final del 18, principis del 19, i dintre d'aquest espai de llibertat jo no només puc, sinó que a més és l'única opció de tenir una vida completa, i és una vida en societat. Per això aquestes organitzacions, com la maçoneria i d'altres, són completament bàsiques per entendre el funcionament de les societats modernes i també de la difusió d'idees. O sigui, és un món que no hi ha internet, però és que no és que no hi hagi internet, és que la impremta encara no és que sigui una gran innovació encara a les alçades dels segles XVIII i XIX. O sigui, no hi ha milers de llibres i no hi ha una difusió d'idees ràpida i eficaç, sinó hi ha una organització al darrere de grups de discussió, grups de suport, etc, etc. I en aquest context hem d'entendre la maçoneria.
1: O sigui, ens hem de situar a principis del segle XVIII, si no m'equivoco, a Anglaterra on neix, diguem, aquest moviment que és la maçoneria. O sigui, la traducció literal de masó, diguem, que seria paleta, un constructor, un albanyil, no?
0: Sí, exacte. És de la llengua francesa. Clar, quina és la connexió, no?
1: Exacte, quina és la connexió d'un senyor que construïa cases a agafar, creant, diguem, doncs una de les societats, diguem-hi, secretes, per mantenir el títol del programa, però una de les societats més conegudes, diguem, a la història moderna.
0: Doncs la connexió amb el rosacrucisme se repeteix aquí. Hi ha un component d'invent de la tradició, i el que fan els masons dels segles XVIII i XIX és dir que ells provenen d'aquestes organitzacions gremials dels segles XIV-XV que construïen catedrals per Europa. I llavors, aquests gremis de constructors de catedrals han de tenir un coneixement molt especialitzat, molt secret, molt que es passen de grup a grup, es reconeixen entre ells. Els maçons que construeixen catedrals a Alemanya, doncs, coneixen els del nord d'Itàlia, els del sud de França, est de França, etc., Anglaterra, però clar, això és el que els maçons actuals t'expliquen, que és el seu origen. I com es reforça això? Doncs amb simbolisme de la construcció, no? El cartabó, el pes de plom, el compàs, el no sé què, la brúixola, o el que sigui. I I a més en quina, de quina manera s'organitzen, no? Amb aprenents, mestre, company d'obra, no sé què. De fet, artesania es fa servir moltes vegades com a metàfora de maçoneria, és a dir,

0: la història de l'artesania, o formo part de l'artesania, és una forma de dir que formes part d'una lògia maçona en temps moderns. Però clar, no deixa de ser una cerca d'un origen, com fa la Rosa Creu, vaja.
1: Però, o sigui, ara, perquè ens situem, eh? O sigui, aquesta gent, diguem, la maçoneria es crea, és com una, diguem, com una unió gremial de gent que es dedicava a la construcció, a construir, entenc, grans edificis, sí. No construir cases en un barri pobre de Londres, sinó que construir el que parlàvem la setmana passada, potser de grans catedrals o grans edificis, o sigui, constructors de prestigi que, per donar més prestigi a la seva feina, per potser per sentar les bases de com s'havia de construir, diguem, una catedral, diguem, un edifici important, el que feien era doncs, trobar-se, reunir-se i establir les bases de com havia de ser el seu negoci. Entenc que parteix de, diguem, negoci per parlar de termes actuals, eh? Però la seva funció, com era la seva feina. Diguem que era això, en un principi.
0: I amb el temps, i com que en aquella època doncs, la dimensió religiosa, cultural, filosòfica i pràctica doncs, són la mateixa dimensió, en les reunions acaben parlant d'aspectes de tipus filosòfic. És el que passa quan tu formes part d'una professió d'elit. En una determinada societat hi ha professions que són millors que les altres, no ens enganyem. Vull dir, a veure, quan va haver la pandèmia va aparèixer aquest concepte tan esgarrifós de, com era aquest, de professions...
2: imprescindibles? O...
0: Imprescindibles, com es deia, és que ha esmenat el nom. Que són les necessàries, no?, perquè la societat tiri endavant. Clar, em diràs tu, o sigui, impedir el dret a treballar per salvar vides, no? O sigui, aquestes coses rares que van fer durant la pandèmia, doncs, estan connectades amb aquesta idea de que hi ha professions que són superiors a d'altres, no? No és el mateix ser metge, que ser professor d'escola, que ser... I canviar al llarg del temps. Ser mestre d'escola era una merda doncs, fa no sé quants anys. I,
1: activitats essencials.
0: I avui en dia igual, no? No, i avui en dia doncs, és el que salva la vida perquè tens un pressupost pagat per la Generalitat de Catalunya o el que sigui. I es paga molt bé, doncs fa 100 anys es pagava fatal.
1: Sí, m'estàs professions... dient que fa 100 anys, no, però 300 sí, els maçons cobraven malament? O sigui, els constructors de catedrals cobraven malament?
0: No. Són precisament aquesta professió d'elit.
1: Vale, digue, ells
0: com eren... avui podrien ser els controladors aèris.
1: Clar, exacte.
0: Per posar un exemple més actual.
1: En una societat, estem a l'edat mitjana encara, una societat on tot girava al voltant de l'església, tenir el poder per construir una catedral, diguem, és tenir molt de poder, no? Perquè tu ets el que ets capaç de construir la representació de l'obra de Déu, no? O sigui, diguem que un constructor, i això ho podem veure en els Pilars de la Terra, per exemple, no sé si heu llegit el llibre de Ken Follett, un constructor d'una catedral és una persona molt important perquè sap, o sigui, sap plasmar, digue, sap materialitzar l'obra d'això, diguem, l'obra de Déu a la Terra, per tant, era gent molt important. O sigui, ara un arquitecte, una professió que està bé, xulo i està reconegut, però diguem que els arquitectes de l'edat mitjana potser eren molt més importants que els arquitectes de l'actualitat, reconegut socialment, vull dir.
0: Clar, i en aquella època, en l'època de l'estructuració feudal, encara és més rellevant perquè els diferents gremis tenen conjunt de normes legals, de drets i deures, que són diferents de les d'altres gremis. I llavors hi arriba un moment que aquestes fraternitats de constructors de catedrals dintre del món gremial són de les millors, més ben considerades, més importants, i a més acabaran fins i tot escapant-se per la tangent d'aquest sistema feudal. Per això ser una persona lliure en el món de la maçoneria actual és tan important, perquè és lliure en el sentit de que no ets serf de cap senyor feudal, així com s'entenia fa 400-500 anys. Avui en dia la llibertat té un altre significat. Per això encara existeix el concepte d'arts liberals, que són això que s'ensenya a les universitats. El meu college és el College of Liberal Arts i normalment jo formo part dels liberal arts dintre del món acadèmic nord-americà. I què són aquestes arts liberals? Doncs matemàtiques, geografia, llengües, clar, les coses que un estudia per exercir una carrera al marge de ser un cert de la gleba o un paleta que construeix no sé què, a no ser que siguis un d'aquests gremis superespecialitzats i molt importants com els que construeixen catedrals. Doncs això, aquestes reunions que cada vegada es fan més filosòfiques d'aquests maçons, arribarà a un punt que ja només seran això.
1: Val.
0: I la qüestió de la construcció ja és simplement alegòrica.
1: Val, o sigui, arribarà a un punt que no per ser masó, o sigui, no per ser masó has de ser constructor i no per ser constructor has de ser masó.
0: Exacte. Has de ser lliure i si ets de bona conducta, etc, etc, però no importa si ets paleta o no.
1: Clar, i aquest, no té, aquest canvi, de sentit. Aquest canvi, diguem, aquest canvi de mentalitat, o sigui, d'abandonar el que és el gremi a passar a ser, doncs, no sé si gairebé un ordre religiós, amb totes les cometes com a ordre religiós, com es dona o qui fa que es doni? Si hi ha un home, una persona, un ideòleg que diu, mira, no, no, ja no som simples paletes, entre cometes, sinó que ara volem influir a la societat, que és el que acaba sent la maçoneria.
0: Clar, això neix a Anglaterra, neix en un context de... És un dels primers llocs on es comença a desmantellar l'ordre feudal, i neix al voltant de diferents figures. La més important, potser, de totes, en el sentit de marcar quines són les constitucions de la primera gran lògia d'Anglaterra, és Anderson. Constitucions d'Anderson és com es coneixen aquest primer codi de funcionament d'aquesta primera gran lògia, que gran lògia vol dir, o gran orient, el que vol dir és la unió de diferents lògies, perquè cada lògia és independent i local, molt local fins i tot pot arribar a ser. Gran lògia és la unió d'aquestes lògies més petites en un territori prèviament políticament establert, és a dir, Anglaterra, Catalunya, França. No et pots inventar-te Tabàrnia, per entendre's, no, això no em pots fer-ho. O sigui, hi ha d'haver Espanya, Portugal, Andalusia, no? Nova York, Alabama, Florida. Sí. No pot haver-hi, no et pots inventar-te unes noves fronteres polítiques per fer encaixar el gran Orient.
1: Que per cert, lògia, perquè per situar-nos, diguem, és el lloc, és l'edifici on es reuneixen, on es fan les reunions dels maçons, diguem.
0: Sí, és en anglès seria lodge, que és d'on ve la paraula, no sé, allotjament en català.
1: Que això té a veure el seu nom de lògia, saps on ve el nom aquest de lògia? O sigui, té reminiscències també amb l'època de quan els maçons eren constructors o no?
0: Sí, bueno, la idea és aquesta, és la de, seria com, no sé, cabana o lloc d'aquest de... Per això la simbologia és constant, els diferents graus dintre de cada lògia maçona són de... És aprenent, com si fos un gremi, no? Aprenent, company d'obra o company de viatge o el que sigui, i mestre, no? Com el mestre d'obres. Els uniformes, els emblemes que fan servir, doncs estan relacionats amb el món de la construcció, no? I un lodge seria una cabana. No té per què tenir forma de cabana avui en dia, no? Però la connexió és aquesta.
1: Vale. Diguem que era la casa d'obres, on guardaven les eines, per dir-ho alguna
0: cosa. Sí, seria això, sí.
1: Vale, i diguem que això apareix a...
0: I un cop més, el terme artesania es fa servir per referir-te al conjunt de rituals o que formes part de la maçoneria.
1: Això apareix a Anglaterra, salta a Europa, com salta de l'Anglaterra, bueno, de l'Anglaterra, sí, falta a l'Europa continental, diguem, tot i que els anglesos sí, no sé si es consideren europeus o no, a vegades tinc més dubtes, salta a l'Europa continental, entenc que s'estén cap a França, el primer...
0: Clar, s'estén cap a tot arreu que els avenços del liberalisme, les societats que estan eliminant l'estructura feudal, doncs estiguin en aquest camí, doncs sempre trobaràs maçoneria.
1: Per tant, França...
0: No només perquè per la llibertat que comporta poden existir, sinó perquè més formen part del grup de canvi.
1: Per tant,
0: França-Estats Units.
1: Estat espanyol trigarà en arribar.
0: Clar, en la monarquia hispànica forma part dels sospitosos habituals, no? Protestants, maçons, jueus, musulmans, no sé què, catalans... És aquesta idea de un grup de persones que trenca la cohesió, sigui aquesta cohesió la que sigui, del catolicisme, la monarquia, més endavant l'estat espanyol, bla, bla, bla, que la trenca des de dins. Sempre tindrà problemes la maçoneria a Espanya per difondre's. No serà immune, evidentment, però tindrà problemes. Amb els jesuïtes va passar una cosa semblant. Els jesuïtes també és una ordre religiosa que, com que va moltes vegades a la seva, els expulsen cada dos per tres de diferents llocs del planeta o els tenen altament controlats perquè van molt a la seva o directament només tenen lleialtat cap al papat, i això no agrada sempre.
1: I estem, bueno, encara estem segle XVII, principis del XVIII, segle XVIII, i aquesta gent, que dic que començaven sent uns simples, entre cometes, constructors, passen a ser alguna cosa més, i entenc que acaben ocupant quotes de poder dintre dels estats on la maçoneria es va estenent i, diguem, van restant poder dels ordres establerts, el que és noblesa, etc, i passen a ser sectors més populars, entenent popular com el concepte popular d'aquesta època, del segle XVIII, o sigui, treballadors liberals, classes liberals, comencen a ocupar quotes de poder i comencen a estendre el que és la idea de la maçoneria, i la maçoneria comença a influir dintre de la societat, ja no només a nivell polític, sinó també a nivell social i a nivell econòmic, no? Tenc que sí, la cosa.
0: Sens dubte és així, perquè és que de quina altra manera pots fer-ho, no? És a dir, estem canviant d'un món en el que, si tu ets fill d'un pagès, ets pagès. com es progressa? No pots progressar. No. És que ara és impossible progressar dintre de l'estructura feudal. El liberalisme el que permet és el progrés de... El liberalisme, per entendre's, és la societat en la que vivim avui en dia, sense posar-li més etiquetes, aquest tipus de liberalisme. I dintre d'aquest liberalisme un pot progressar i fer actes que són impensables en el passat. Per exemple, que jo ara m'aixequi en armes contra gent que mana en un territori i ferma en aquest territori, això només passa en contextos liberals dels segles XVIII i XIX. Clar, la revolució americana del segle XVIII i la francesa del segle XVIII no la fan nobles. La fa gent que des de baix es va construint i amb quatre pistoles i gent armada doncs es fan en un país, que és el que fa Napoleó, bàsicament. I no és, o sigui, Napoleó no, és el duc de no sé què, que és el que passava fins aquell moment. Clar, tu controles un territori perquè ets el comte de, el baró de o el rei de. I lluites contra altres que són reis, barons i comtes. Això canvia radicalment amb la difusió de societats liberals i dintre d'aquestes societats liberals una forma evident de progressar és a través de societats com la maçoneria. Per això, doncs, molts dels presidents dels Estats Units són maçons i líders de diferents països.
1: Clar, però abans d'arribar a això, dèiem, de ser una organització molt important, diguem, que agrupa gent important, diguem que l'entitat com a tal s'ha d'anar construint lentament i agafar graus de poder. Clar, diguem que va haver una època on qualsevol podia ser maçó, acceptaven a tothom, entre cometes, tothom que volgués ascendir dintre els seus estatus socials, i després va arribar un punt on la maçoneria es va tornar una cosa més elitista i més determinada, perquè actualment no sé si jo, si jo em pogués fer maçó no sabria on hauria d'anar-hi, i tampoc sé si m'acceptarien, però podem dir que va haver un punt de quan la maçoneria es creava que qualsevol que volgués evolucionar o volgués tenir unes idees que anaven en contra de l'ordre preestablert podia arribar a ser maçó, però arriba un moment que per ser maçó només ets... formes part del que ells criticaven, ets una èlit i no qualsevol pot arribar a ser maçó, perquè actualment no sé com es fa per ser maçó, no sé si tu ens ho explicaràs, però no sé si has d'estudiar alguna cosa o has de ser família de...
0: Té un component, ser maçó té un component elitista, evidentment, sempre l'ha tingut.
1: Però a l'època no, o sigui, quan van créixer no,
0: clar,
1: o també?
0: Clar, a l'època el que està passant és que està canviant la definició d'elit. Ser una elit ja no és ser fill del comte, amb la maçoneria ser elit vol dir estudiar medicina, lleis, tenir terres, uns quants esclaus, ser home, perquè clar, les dones no poden entrar a les loges maçones.
1: Encara no?
0: Les inicials, després naixerà una mena de cisió, no és una cisió, és una forma diferent d'entendre la maçoneria, és la continental, en la qual les dones poden entrar-hi.
1: Però, per exemple,
0: però això no vol dir que totes les lògies ho acceptin.
1: El que potser en el segle XVII-XVIII hi havia més, un pagès, digue, una persona que es dedicava a treballar la terra, podia ser maçó?
0: No. Perquè probablement aquesta persona no és lliure, perquè no té una professió que li dona llibertat.
1: Val. Però si tu ets terratinent, diguem, llavors sí.
0: Segurament ho eres. És que, de fet, clar, és que en un món que no hi ha partits polítics, no hi ha internet, clar, com et coordines amb altres persones que són poderoses com tu, en el sentit que siguis poderós, ho fas a través de societats secretes. Com coordines... Gairebé tots els cops d'estat que hi ha hagut a Espanya del segle XIX-XX, s'han coordinat des d'organitzacions que són societats secretes directament maçones o que semblen maçones. A la dècada del 20 existia la Societat de l'Anell, que és bàsicament maçoneria versió espanyola, per difondre el liberalisme i aconseguir treure-li poder a Ferran VII el 1820. És que si no ho fas des d'aquí, com ho fas? No hi ha manera, no hi ha un grup de WhatsApp que diu a Porta del Sol a les 4... Por 15M, plaça 15M, no?
1: Tothom a l'aeroport.
0: Tot l'aeroport. Això es necessita una organització, que vol dir reunir-te regularment en un lloc específic, llegir els mateixos diaris, compartir els mateixos símbols, les encaixades de mans, etc.
1: I com s'organitza aquesta gent? Perquè entenc com a societat... O sigui, jo crec que la idea de constituir-se en societat secreta la creen ells mateixos. Bàsicament, primer només era una societat, una reunió de gent... però per fer-ho, no sé si més místic o més exclusiu, creen una espècie de, com deies, de rituals, no? Sí. Perquè els que són socis, entre cometes, es reconeguin sense conèixer-se, no? Si te'n vas a Anglaterra, sàpigues com pots veure un masó, o sigui, creen diferents rituals, entenent no des del punt de vista, diguem, religiós, però des del punt de vista ritual, manera de comportar-se per poder-se reconèixer entre ells. Com són aquests rituals masons? O sigui, com s'ordena un masó? O sigui, jo vull ser masó, un cop soc masó, què he de fer?
0: Sí, està molt bé que hagis fet servir el terme de reconèixer, perquè és que de fet és un concepte clau en el món de la maçoneria, el reconeixement. Doncs, en el sentit més bàsic, en principi, un cop pogut entrar i tota la pesca, doncs comences amb el grau més baix, que és el d'aprenent. Hi haurà tres graus, és el d'aprenent, el següent grau és el
1: becari, de... aprenent, diguem, el que porta els cafès i aquestes coses.
0: Llavors el aquest company de viatge o com ho traduïen en català, i llavors el mestre és el tercer grau. Uh-huh. Per passar de cada un d'aquests punts, del primer al segon, del segon al tercer, hi ha unes normes que es decideixen dintre de la pròpia lògia. És a dir, cada lògia és independent. Bon. No hi ha un cervell gegant alienígena que dirigeix. Cada lògia, dintre de unes normes bàsiques que són creure en un ésser suprem, uh-huh, no parlar de religió i política, totes les persones de diferents religions estan acceptades. Hi ha algunes lògies que demanen ser cristià, per exemple, a Suècia, el ritu suec només accepta cristians dintre de la lògia, i ser home. Ja he dit que les lògies de tipus continental comencen a acceptar dones, cosa que va i ve, perquè això és una cosa que... El progrés no és una línia recta cap al futur, mai, en cap aspecte.
1: Però això que has dit de no parlar de política, sí, els masons sí, no parlaven de política.
0: En el sentit d'entre ells que fossin de diferents grups polítics i es poguessin reunir com a germans dintre d'una lògia, sí, no tenen per què... Però clar, òbviament són institucions polítiques d'acció cap enfora.
1: Clar, però dic, jo entenc que les reunions de masons sí que es parlava de política, però que jo pensés una cosa i tu pensessis una altra, diguem, que no era un impediment perquè poguéssim estar reunits junts dintre la mateixa lògia, diguem.
0: I el mateix amb la religió, de fet, s'animava que quan tu juraves, quan eres acceptat en aquests rituals, perquè sempre hi ha un jurament d'algun tipus, doncs tu portaves com a juraves sobre el llibre sagrat de la teva confessió. Donava aquesta... Se't dona aquesta possibilitat. El que passa que s'afegia el símbol de la G i el compàs aquell i tal, que tots coneixem, el triangle, tot el rotllo aquest, s'afegeix en el llibre, no? com a símbol. També la creença en l'ésser suprem, que és aquesta mena de divinitat, que serveix per a qualsevol divinitat, per no dir-li ja bé o Alà o el que sigui.
1: El gran Cartabón, no? S'ha arribat a fer alguna vegada broma.
0: El què?
1: Per ridiculitzar els masons, s'ha arribat a fer la broma del gran Cartabón.
0: No? El gran Cartabón. Val, aquesta no la sabia. Sí, doncs és això, és una substitució, per això durant la Revolució Francesa hi ha molta gent que elimina Déu i el substitueix per un ésser suprem, això ve de la maçoneria, evidentment, però ja he dit que hi ha altres lògies que el que diuen no, és aquí s'ha de creure en el Déu cristià i tots han de ser cristians, ni jueus ni coses rares. I a més segurament és alguna forma específica de cristianisme, no em crec que sigui qualsevol confessió del cristianisme. Clar, què passa quan una lògia decideix això i dius, hòstia, llavors quina organització hi ha, no? És que les lògies es vigilen les unes a les altres. Oh. Aquí hi ha el concepte de reconeixement. Les relacions que hi ha entre lògies, sobretot grans lògies, que les grans lògies és la unió de les petites lògies dintre d'un territori concret. Per exemple, als Estats Units hi ha 51 grans lògies.
1: Una per estat, diguem.
0: Una per cada estat i llavors el districte de Colúmbia. Val, què vol dir? Que la gran lògia...
1: Però hi ha una gran lògia que les uneix a totes? Hi ha un anillo único de lògies o no?
0: No hi ha un consell mundial de...
1: Vale, sí, no hi ha un consell mundial dels masons.
0: Sí, exacte, no existeix. Clar, llavors com funciona? Doncs la gran lògia d'Alabama diu, totes les lògies que hi ha aquí a Alabama es reconeixen entre elles i a més jo tinc la jurisdicció exclusiva. No pot haver-hi dues grans lògies d'Alabama. El que pot passar és que hi hagi dues que en lloc d'entrar en conflicte es reconeguin l'una amb l'altra com a nosaltres dues o tres, els que siguin, som les grans lògies d'Alabama. No és el cas d'Alabama.
1: M'estàs dient que en algun país o en algun estat pots trobar tres grans lògies.
0: Sí, no és habitual, però pot passar.
1: Però llavors, i cadascuna amb els seus rituals, diguem, o les seves maneres d'entendre la masoneria diferent.
0: Per això és important que es reconeguin les unes a les altres. I tu tens una llista dintre de la teva lògia de quines altres lògies reconeixes com a lògies.
1: Grans, són amigues. Grans lògies o lògies? O sigui, de les ciutats.
0: Lògies petites.
1: Lògies petites. De gran
0: ara tornem a les...
1: Vale, de gran
0: només en només pot haver-hi una.
1: Vale, i de petites, llavors sí.
0: De petites, clar, tu i jo creem la nostra lògia, la lògia de Roses, de no sé què, i una de les coses que hem de fer és mantenir una llista d'amb quines tenim amistat, que és el terme concret.
1: Llavors vol dir també en amistats, també.
0: En amistats, exacte.
1: O sigui, aquí podem entrar a la part negra, hi ha crònica negra dintre la masoneria.
0: Són les que un considera que no són regulars, per tant són irregulars. Jo puc considerar que la lògia de Girona, doncs des de Roses, és una lògia que és irregular i no la reconec com a amiga. Què vol dir que no és amiga? Que els nostres germans, dintre de la nostra lògia, no poden anar cap allà. I ells, que això és el més important, no són acceptats, no poden venir a fer actes amb nosaltres, no els reconeixem com a tal.
1: O sigui, en el cas que vingués un... suposant en el cas que segurament... Bueno, Rosa, em sembla que no hi ha llotja maçònica, si hi ha que algú ens ho digui, però imagina't que la lògia de Barcelona està enfadada amb la lògia de Girona. Què passa si es troben un... A la lògia central, la gran lògia, es troben un de Barcelona i un de Girona?
0: Hi ha simplement que no es reconeixen.
1: Però no es reconeixen, què vol dir? O sigui, es saluden com a masons o directament ni això?
0: En teoria no haurien de poder fer-ho.
1: O sigui, es troben allà ni es parlen, com dient.
0: Exacte, perquè jo no reconec l'altre i potser l'altre tampoc em reconeix a mi. Segurament tampoc. I aquí doncs sorgeixen els conflictes. Però clar, si t'hi fixes, és una forma orgànica de resoldre els conflictes. Perquè depèn de... Però això és com funcionen els països. A veure, el que va fotre l'altre dia el Regne d'Espanya reconeixent l'estat de Palestina, ja l'havien reconegut 140 països, l'estat de Palestina, 142 o una cosa així. Els països no són realitat objectives que surten de sota terra, o sigui, depèn de que els altres estats també ho reconeguin. El Regne d'Espanya no reconeix la República de Kosovo. Per què no? Doncs per què no? I llavors quan tu, un kosovar, ve amb passaport kosovar i es planta a l'aeroport de Barcelona, el foten fora, perquè no tenen el reconeixement. Doncs amb les lògies maçones funciona igual. Quan arribem al nivell de gran lògia, el problema afegit és que jo se suposa que he de controlar aquest territori, però clar, què passa quan hi ha faccions rivals, no? És el que passa a Nova York. De fet, la gran lògia de Nova York, al segle XIX, mitjans del segle XIX, doncs n'hi ha dues de grans lògies de Nova York. I la solució és que, d'acord, som rivals, però cadascuna afirma que l'altra és legítima.
1: Vale, o sigui, és legítima. Llavors, o sigui, no s'enfronten, sinó que és legítima.
0: Exacte.
1: O sigui, no hi ha un conflicte.
0: No ens unim tampoc, però reconeixem que l'altre existeix.
1: Va. Sí, diem que el gran mestre de la lògia de Nova York 1 no ha anat a assassinar el gran mestre de la lògia de Nova York 2 perquè no es porten bé. No, això no ho trobarem.
0: No, vaja, no ho sé, però...
1: En principi no va així.
0: Però en principi no hauria de ser així. Vaja. O sigui, és més civilitzat. De fet...
1: Va. És que jo estava buscant documentació per un programa d'hivern. Veig que no.
0: Bé, segur que buscant es troba alguna cosa, eh? Perquè, clar, és que maçons n'hi ha tants que sí, n'hi ha hagut tants al llarg de la història que segur que ho volat... tiro l'altre, o sigui, no m'estranyaria. I aquí, en aquest concepte de reconeixement, és important el tema de la regularitat. Clar, jo per què no reconec una altra lògia? Doncs perquè considero que els rituals que fa, doncs, no són maçons, o considero que tenen influències d'altres coses, o a la meva acceptem dones, a l'altra no, doncs potser l'altra no em reconeix.
1: Sí. Dintre del que és la idea principal de la maçoneria, que ara ens explicaràs, no sé si hi ha tres o quatre elements principals, podem dir que hi ha llibertat de càtedra a l'hora d'exercir, tant siguin rituals com maneres d'entendre el món.
0: Home, hi ha llibertat de càtedra dintre de la teva lògia.
1: Exacte, sí. No, dintre de cada lògia diem que hi ha llibertat de càtedra per entendre diferents conceptes.
0: Home, sí, no, és a dir, no hi ha llibertat... Clar, és que això de llibertat de càtedra també
1: bueno,
0: té...
1: I el lliure pensament.
0: Sí, home, és que de fet és on neix el lliure pensament. El concepte del lliure pensament és una... És que no entra ni dintre de la conceptualologia de l'escolàstica medieval. O sigui, l'escolàstica medieval tu has de dir coses que se suposa que algú altre ha dit d'abans, sigui Aristòtil o Plató o qui sigui. Amb la maçoneria això es trenca. Amb la maçoneria tu pots començar a raonar al marge del que et diguin certs textos sagrats. De fet, el que s'anima, per això s'anima gent de diferents religions que hi vagi, perquè puguin pensar i superar aquestes idees. Però, clar, llavors hi ha uns límits, no acceptar dones, coses per l'estil, o has de creure en un ésser suprem, encara que no creguis en un déu, però alguna cosa hi ha d'haver, vale, d'acord, ésser suprem, li direm així.
1: Perquè, per exemple, coses que són inamovibles a la maçoneria. Hem vist que el tema de les dones, sí i no, depèn, però has de creure sí o sí en un ésser suprem.
0: O directament amb el déu cristià, que és el que passa amb el ritu suec.
1: Val, o sigui, has de creure o amb un déu, ha d'haver alguna cosa més que per explicar certes coses.
0: Sí.
1: Alguna cosa més?
0: I tenim casos de maçoneries a Espanya, per exemple, que hi ha hagut situacions d'aquestes de... És que aquesta persona creu en la Verge Maria i, ostres, a veure com ho fem això, com ho fem casar, no?, dintre de la lògia... en concret la que sigui de Madrid, de Barcelona o on sigui, no? També la qüestió de la fe, si és trinitària o no, si creiem en Déu Pare, Espírit Sant, com la mateixa forma, que
1: si té connotació,
0: és això.
1: Té connotacions religioses, o sigui, el que és la maçoneria estrictament entesa té comportament religiós.
0: És que ha de conviure amb un món que és altament religiós, especialment quan neix,
1: clar, però...
0: en les primeres lògies, i de quina manera han de lidiar amb això.
1: Quan avancen, diguem, quan ens apostem més cap a mitjans del segle XX, això no es trenca una mica i apareixen noves maneres d'entendre la maçoneria més, no direm atea, però sí que un pensament menys vinculat a l'Església?
0: Clar, és que a partir de mitjans del segle XX el que canvia és la concepció del món encara més. No només... en sentit religiós, sinó en tots els àmbits. Clar, la maçoneria, una de les funcions que té és la caritat. Uh-huh. I crear actes que ajudin els altres. A mitjans del segle XX, i especialment avui en dia, el que ja tenim són altres organismes que ens permeten fer això. O sigui que la gent jove es fa de...
1: Greenpeace.
0: Sí, de Greenpeace. Abans, o sigui, abans de Greenpeace, això ho feies des de la teva lògia. A la teva lògia el que feies era ens reunim i discutim sobre... i bevem i mengem i tal. I discutim sobre... escolta, no anem bé aquí a la ciutat. Hem de crear algun tipus de pressió sobre l'alcalde perquè decideixi fer no sé què. Ah, no et preocupis, l'alcalde està aquí al costat. És la lògia de... Ah, vale, doncs. Falange. A veure.
1: A veure, a veure, a veure, a veure, a veure, a veure.
0: Falange, és que abans ens has enviat una cosa de
1: sí.
0: Falange i t'ho volia dir fins ara.
1: Bueno, us he passat un àudio que ara escoltarem d'aquí una estona quan parlem de la maçoneria a l'estat espanyol, diguem, sobretot als anys 40.
0: Ahà. Falange, quan la Falange, les seccions locals de Falange es reuneixen a cada poble d'Espanya, de bla, bla, bla, bla, bla, per decidir coses, no deixa de ser una reunió de societat, no és secreta perquè tothom sap qui és de Falange, no et preocupis que t'ho faran saber, i es reuneixen per decidir de quina manera pressionar els governs locals o qui sigui a l'hora de fer coses, i també fan actes d'aquests de recollida de diners i per auxili social, per donar el menjar a qui li faci falta, etcètera, etcètera, i es reuneixen per decidir coses de l'urbanisme i de per on han de passar a les carreteres entre un poble i un altre. Això, repeteixo, això són els anys 40, 50, 60, perquè no hi ha alternativa. Avui en dia ja no tenen sentit moltes d'aquestes organitzacions perquè han estat suplantades per altres més internacionals o perquè hi ha internet, que ja no requereix de reunir-te físicament en un lloc cada dilluns.
1: Tu, això ho has obert tu, directament. Els masons, bàsicament, més o menys a tots ens sonen, sobretot pel seu símbol, pel seu logo, l'escalla i el cartabó, i la G, aquella gegant, en el logo, i diguem, els que pocs ho coneixem, sabem que l'origen ve de la construcció, però clar, si us centrem dintre de l'estat espanyol, el que és el un masó, i sobretot un masó, diguem, cap a mitjans dels anys del segle XX, diguem, o sigui, els anys 40, 50 i 60, diguem que ser masó era gairebé pitjor que ser el diable, perquè, bueno, sobretot el règim dictatorial de General Franco, diguem, va atacar molt a lo que és la masoneria. Si us sembla, ara us ficarem un tall de vídeo on, bàsicament, surt Franco criticant el comunisme i la masoneria, que després ens ho expliques, eren, diguem, els dos grans pilars que anaven en contra de la fe, la pàtria i la unitat d'Espanya, no? Que eren el comunisme i els masons. El primer potser el podem entendre, el comunisme, però el segon ara ens l'expliques.
2: El comunismo no es para nosotros un producto de exportación al que pueda decirse que se le recibe o se le cierran las fronteras. El comunismo es un mal moderno que se propaga con tanta mayor rapidez cuanto más débiles son los organismos con quienes se pone en contacto. Desde fines del siglo XVIII no ha habido en nuestra nación ninguna rebelión ni con acto de traición contra la patria que no se fraguase en la sombra de las logias masónicas. Y aún hoy, liberada España de esta carroña, todavía esas insignificantes marejadas políticas, por mucho que se disfracen, obedecen siempre a la intriga y a la oculta inspiración de los masones expatriados.
1: Vale, doncs com dèiem, després d'escoltar aquí el senyor aquell,
0: el
1: cap de l'estat, sí.
0: La gent a vegades parla de Franco com si fos un alienígena que va arribar de no sé on, i no, està parlant del cap de l'estat, i llavors va venir un altre cap de l'estat, que és Joan Carles I, vull dir.
1: Sí, bé, canviant, no sé, Guatemala, Guatepeor, de Guatepeor a Guatemumal, o, bueno, sí.
0: No, o sigui, és que les coses són així, punt. O sigui, les monedes amb la cara de Franco van estar circulant fins al final dels 90.
1: Bueno, fins que va...
0: Per si la gent s'ha despistat.
1: I fins que va canviant per l'euro, jo...
0: Home, és que...
1: Va canviar l'euro i encara hi havia monedes de Franco, però ara que els podies canviar al Banc d'Espanya, eh?
0: Què vols dir per ahí? Però si són les més normals, o sigui, el que passa que la gent té aquí la memòria de peix.
1: Bueno, sí, podem dir que sí. Però la masoneria... O sigui, fins ara ens has explicat que la masoneria era un moviment, això, liberal, no? Que tampoc és que es fiqués gaire en política, tot i que sí que influïa en políticament. No ens has dit que era un moviment liberal, tampoc has dit que fos un moviment d'esquerres. I el que és la dictadura de Franco, quan Franco arriba al poder, quan fa el cop d'estat, diguem, en contra de la república, sí que tenia uns pensaments més socials i més d'esquerres, canviant el sistema totalment. El que és la pàtria, el que és Espanya, ell entén Espanya com a pàtria, no? Que unitat, Dios, pàtria i unitat o alguna cosa així, entén que té dos enemics, que són el comunisme, que ho podem entendre, estem a l'any 40, on les idees comunistes, diguem, estan calant fort a Europa, i és, diguem, contraposa a tot el sistema que ell vol imposar a l'estat espanyol, però el seu altre gran enemic és la maçoneria. I aquí la pregunta és, què tenen a veure els comunistes amb la maçoneria i què els enfronta a una dictadura com la que va imposar Franco a Espanya?
0: Doncs, quan parlem de teories de la conspiració, normalment pensem que són innòcues o que només són coses de quatre xalats. A vegades es converteixen en filosofia política, en cultura política. Uh-huh. D'un determinat país. En el cas d'Espanya, el famós contuberni...
1: Junta masónico. Ah, bueno, clar, és veritat, comunista. L'altre enemic també eren els jueus, clar, és veritat, el tercer enemic. Sí.
0: Sí, tot i que l'edicte d'expulsió dels jueus s'elimina el 1969 amb Franco. Després d'aquest parèntesi, tot i que l'estat d'Israel no es reconeix fins als anys 80, aquí els, tot està en ordre. Aquesta teoria de la conspiració que ve de la difusió d'aquest document anomenat Protocols de Sió, dels savis de Sió, i que circula per tota Europa, la idea aquesta de que... Clar, quina és la idea força del darrere? En un moment en el que s'estan creant estats-nació, ja des del segle XIX, i repeteixo, creant, no existeixen. Espanya no té 4.000 anys, ni cap país té. O sigui, Estats Units i França són els països més antics del món en el sentit de República Francesa. Estats Units és el país més antic del món, perquè des del 1776, amb la Declaració d'Independència i la Constitució una mica més tard, no ha canviat. És a dir, continua sent el mateix país. Espanya té 40 anys.
1: Perdona que et contradigui, perquè Catalunya té 1.000 anys, però Torre ja hi era.
0: Aquesta, una cosa són els llocs, els topònims, i l'altra cosa és realment el que pone tu DNI, no? Sí, el DNI d'Espanya és el Regne d'Espanya, perquè en el DNI posa Regne d'Espanya i el carnet de conduir posa Regne d'Espanya, i això és als anys 70, al segle XX. No. Total, quan neixen aquests estats-nació, clar, no hi ha un estat jueu, però hi ha jueus per tot arreu. Sí. Clar, llavors, ja des de feia segles, és l'asa dels cops per mil motius de tipus religiós, doncs a partir d'ara els jueus seran l'asa dels cops, és a dir, aquella persona que està dintre però al mateix temps està fora del teu entorn social, i que que conté moltes contradiccions i que és perillós per a la teva societat, en aquest cas, l'estat-nació, en concret, l'espanyol. I els comunistes i els masons formen part d'aquestes idees també d'enemic intern, que està dins però al mateix temps està fora del teu entorn. Però això, quan hi ha les lleis antimasons en molts països, Iraq, per exemple, Estats Units al segle XIX, són lleis antisemites també, que s'aprofita per perseguir els jueus. De la mateixa manera que quan es persegueixen vagabunds a l'Espanya de Franco es persegueixen homosexuals també, perquè formen part d'un pack de personatges antisocials.
1: O sigui, és perseguir tot el que no és diferent al teu.
0: Tot allò que és perillós per a l'estat. Els enemics interns...
1: Sí.
0: Clar, evidentment. Els enemics interns es considera que són persones que creen, o sigui, que realitzen actes antisocials. Que són lleis que, de fet, ja venen des de molt enrere. Les lleis de vagos i maleantes, que se'n diuen en castellà, estan pensades per reclutar persones que no tenen feina definida, són estudiants inconstants o homes que maltracten les dones, també.
1: Llavors, això, aquestes persones... Als 50, s'hauria d'anar a la presó gairebé tothom, no? Perquè
0: només l'adulteri és il·legal.
1: L'adulteri és il·legal, però si l'adulteri el cometia una dona, està penat, i si el cometia un home, és que la culpa és de la mujer, que a la
0: mena... No, està penat també perquè es percep des del punt de vista de que l'home és un proxeneta. Potencialment un proxeneta.
1: Vaja.
0: Perquè està obligant a la seva dona segurament a llitar-se amb altres homes per diners i tal i qual. Per això la prostitució a Espanya és... No és que sigui legal o il·legal encara avui en dia, és que no existeix com a tal. El crim és el proxeneta. És la tercera persona que es nodreix econòmicament d'això. Total.
1: No sé què té a veure aquí, els masons amb el proxenetisme.
0: És moment... que el franquisme és fascinant des del punt de vista legal i és una pena que la gent no l'estudia més a fons perquè explica moltes coses.
1: En el franquisme s'ha de dir que la prostitució en algun moment va estar permesa, o sigui, no era legal, però sí que era, diguem, legal, després sí que s'ha prohibit finalment, però diguem que la prostitució era legal perquè es deia que les dones havien d'arribar verges al matrimoni, però l'home no. I per tant, com que per garantir que l'home, diguem, pogués anar amb altres dones, però clar, no podia anar amb dones perquè les dones havien de ser verges, havien d'anar amb dones de moral distesa. Per tant, la prostitució estava permesa, però només amb dones de moral distesa i per homes.
0: I abans de Franco, també. O sigui, he llegit documents que demanen i són concedits els permisos de, com es diu a la documentació, cases de actos de leocinio. És el terme. Leocinio és el terme tècnic d'això. Doncs els actes de Leocinio estan permesos, però la masoneria no. La masoneria passa per molts mals moments perquè, evidentment, rebutja el feudalisme, ho tens cru a l'Espanya del segle XIX, perquè no és una cosa que es comença a desmuntar fins a les dècades dels 30-40 del segle XIX, i més endavant doncs es barregen amb aquestes idees de són espanyols però no són espanyols del tot. Per fer-ho fàcil, la percepció automàtica, intuïtiva, que té l'espanyol estàndard, sobretot mitjans de comunicació polítics, sobre un català, no és res més que una reminiscència d'aquesta forma de pensar. De fet, és antisemitisme traslladat. Aquesta idea de que, hòstia, els catalans, si són tan rics, ara, seguiu-me el raonament, com és que teniu els nens en barracons a les escoles i els trens no funcionen? Això és bàsicament el que feia l'Alemanya nazi als anys 30-40, encara també, quan feia propaganda antisemita, ensenyava jueus que treballaven en bancs, però vivien en cases brutes.
1: Perquè eren uns ràcanus, no?
0: Perquè la idea és crear aquesta contradicció que genera encara més enemistat, més animositat agressiva cap a aquell grup. Perquè són bruts, però bons amb els diners. No, com és possible això? Aquesta gent no està bé. Aquesta gent és perillosa. Aquesta gent, com que aquesta gent no sóc jo, a més a més. Però jo he arribat a tenir discussions del tipus dir que una paraula és d'origen català perquè és un préstec lingüístic i segurament ve del francès i tal, i entre col·legues lingüistes, sentir un rebuig quasi com de malaltia de transmissió sexual, de que això no és possible, perquè és una cosa catalana.
1: Això que t'estic dient és definir el cuento de Navidad de Dickens, és això, no? És un senyor que és un avar, però que és un guarro.
0: Sí, mira, aquest és un altre bon exemple. Presentar persones que són contradictòries, això és un element bàsic per crear grups que són, diguéssim, que seran atacats per el grup que té el privilegi de ser el grup estàndard o el grup superior. Els masons reben també per aquí. Clar, per això la masoneria està darrere de les idees republicanes. Això de Catalunya. A veure, el triangle d'Esquerra Republicana de Catalunya, l'estrella de l'estelada, són símbols maçons.
1: Clar, això entrarem ara perquè, bàsicament, el que és potser també una de les persecucions de la masoneria és perquè es va, diguem, alinear amb els sectors més revolucionaris i més d'esquerres, més que res per contradir-ho. O sigui, Espanya, diguem, l'estat espanyol no va fer de manera com ho va fer Europa el traspàs, no?, del món feudal o de la monarquia absolutista a un món més liberal, sinó que va ser tot molt més paulatí, molt, amb moltes contradiccions, amb molts canvis de rumb, i potser, diguem, que la masoneria es va... Per a partir d'aquesta idea liberal, no?, del món de la Il·lustració i món de la Revolució Francesa, van donar suport a partits o ideologies més d'esquerres, com podem dir Esquerra Republicana, és un partit clarament fundat per masons i liderat durant molts anys per masons, però també dintre moltes bases del Partit Socialista Obrer Espanyol, que és l'altra, diguem, l'altra esquerra, l'esquerra espanyola, diguem, per antonomàcia, que també estava fundada i dirigida per masons. Fins i tot també dintre de la mateixa república els masons es van alçar contra la república perquè potser consideraven que no era prou liberal, no? I potser aquesta va ser una de les vessants que va condemnar la masoneria a l'estat espanyol a ser un nido de rojos, no? Ets masó, per tant, ets rojo, no?
0: Sí, és l'enemic intern, el famós jurament, no?, de lleialtat als Estats Units, que ajuda a lluitar contra els enemics externs i interns. La pregunta és, què collons són els enemics interns? Bueno, no et preocupis, que ja t'explicarem. Quan tindrem el fusell, ja t'explicarem qui són els enemics interns.
1: Qualsevol que no pensi com tu.
0: A la Constitució espanyola, si no recordo malament, un dels deures, no drets, un dels deures dels ciutadans espanyols és defensar Espanya.
1: La unitat d'Espanya, sí.
0: També d'enemics, no sé què, no sé quantos. La idea és que hi ha unes persones que, sobretot quan actuen com a grup, que són perilloses. Però a veure, és que heu estat dormint aquests últims 20 anys o què, amb el tema del procés? Al darrere hi ha això. O sigui, quan el tribunal que persegueix a comunistes i maçons, que és el nom oficial que té el tribunal durant el franquisme, evolucionarà cap al top, el Tribunal d'Ordre Públic, que al seu torn evolucionarà cap a l'Audiència Nacional. L'Audiència Nacional és la que, si tu surts cremant la foto del rei o escups sobre la Constitució o et pixes a la bandera espanyola, a tu et crida l'Audiència Nacional, que és un tribunal que la majoria de països no tenen. No fa falta que el tinguin. Això són característiques de la societat espanyola que s'han anat acumulant amb el temps i que expliquen comportaments polítics i socials de l'Espanya actual.
1: Però
0: no és una cosa que cau del cel i tal.
1: Però, diguem, si dintre del que és l'estat espanyol, la història moderna d'Espanya, ens trobem la masoneria perseguida, tot i que això, grans líders polítics, fins i tot presidents de la Generalitat, han estat obertament masons i ho han declarat, per exemple, Esquerra Republicana es va fundar per masons, Lluís Companys era, es diu que era masó, Josep Irla, que va ser president del Parlament i president de la Generalitat de l'Exili, també era reconegut masó, presidents del govern espanyol durant la República també eren obertament masons. Tot això, diguem, en algun moment diguem que va ser normal, després amb la dictadura tot va caure, va ser perseguit. Hi ha un altre país on ser masó sembla que no sigui perseguit, sinó que a més és un orgull i a més ho llueixen. I fa un moment, quan en Jacint no hi era, tu m'ensenyaves en un bitllet, com és per exemple als Estats Units, que als Estats Units no només ser masó és una cosa normal, sinó que en presumeixen de tenir arrels masòniques, com per exemple tenir simbologia masona en els bitllets de dòlar, per exemple, o construir grans estàtues dedicades a grans masons.
0: Sí, és una cosa que la poses al currículum, vaja, el pertany a qualsevol, no només la masoneria, qualsevol organització, Sigma Delta Pi, Kappa Theta Gamma, etc. Totes aquestes organitzacions tu les poses al currículum i perquè acabarà sent reconegut probablement per les altres persones de lògies que són amigues o per membres de la teva pròpia lògia que potser tenen la mateixa feina o t'ajudaran a l'hora d'aconseguir...
1: Però que hi ha un problema. Imagina't que el tio que et fa el jefe de l'empresa que et fa l'entrevista és de la lògia que no reconeix la teva. Llavors el contracten, no?
0: Pot passar, sí.
1: Llavors, mal o no?
0: Hi ha d'haver molta coincidència perquè només hi ha com 6 milions de persones de tot el món, que siguin maçons.
1: Però imagina que et toca el que està enfadat amb la teva lògia.
0: Clar, pot passar.
1: Vale, la masoneria, hem dit, estat espanyol mal, o sigui, a tot Europa, a principis del 18-19, bé, estat espanyol...
0: Sí, de fet, també no ha estat perseguida, excepte un moment concret del segle XIX als Estats Units, que es crea fins i tot un partit polític antimasó, que és el context en el qual neix Skull and Bones. De fet, Skull and Bones és masoneria, de fet, el que passa que s'ha de dir d'una altra manera per despistar el personal.
1: Podem dir que
0: a Iraq també està perseguit, perquè es considera un grup jueu.
1: Clar, però podem dir que la persecució de la masoneria és poderosos en contra d'uns que no volen ser més poderosos que nosaltres i, per tant, anem a evitar que aquests siguin més poderosos que nosaltres.
0: No, és simplement la idea de que jo tinc una idea al cap del que és l'estat espanyol, que és castellà, catolicisme, unitat, política i tal, i llavors hi ha gent que no encaixa amb això i me'ls he de carregar.
1: Per tant, la meva...
0: Tots, homosexuals, catalans...
1: La meva teoria que us deixa d'abans fora de micro no serveix, no? Perquè Franco tenia mania als masons?
0: Ah, bueno, sí, clar, la famosa llegenda... Bueno, llegenda... El tema de que Franco va intentar ser masó... Clar, és que qui no volia intentar ser masó?
1: Clar, és que en aquella època era guai.
0: Tots els monarques anglesos des del segle XVIII són masons. Tots els generals... Clar, és que és la manera que tu tens d'organitzar-te i també de lluitar contra els altres que no t'agraden.
1: Bueno, i també...
0: El que passa és que a Espanya li diguem partits polítics, però...
1: No, però si...
0: Dècades ha estat així.
1: Si ets una persona amb inquietuds polítiques i socials, és la manera de trobar-te amb gent que té les mateixes inquietats que tu.
0: Clar.
1: És com si t'agrada jugar, jo què sé, a escacs, doncs te fas un club d'escacs.
0: Però si hi ha lògies connectades amb activitats, no amb llocs.
1: Clar, exacte. Si t'agradava parlar de política o t'agradava això militar políticament en un moment que no hi havia partits polítics, doncs et feies masó perquè era la manera de trobar-te amb gent que era igual que tu, entenc.
0: Això és una de les últimes converses que vaig tenir amb un dels amics que encara viu a Florida. Ell s'acabava de fer de la lògia del seu pare. No els va descriure com masons, va fer servir un altre, va dir, no som exactament masons, bueno, és la mateixa cosa, i tenia un anell i tal, i ell s'ho va fer perquè en part volia mantenir lligams més forts amb el seu pare i saber quines activitats ell formava part, bueno, com aquí que el pare li compra el no sé què de l'etiquet del soci del Barça, sí. I també volia doncs, saber més coses, no? Tenia interès de seguir estudiant, però al marge de les universitats, institucions més comunes d'educació. Així m'ho va descriure.
1: Val, per anar acabant, el primer capítol hem veure que Skull and Bones, diguem, que era una organització que estava no a punt de desaparèixer, però dic que ja no tenia la tirada que tenia abans. La Rosa Creu era una cosa complicada, que cadascú tenia... havien dos roses creuistes i formaven una tercera congregació, diguem. A la masoneria té bona salut, diguem, com a societat secreta, o ja no tan secreta, o té pinta de també anar cap a baix?
0: Clar, o sigui, els números són més baixos. Cada cop més, per el que he explicat abans, que hi ha funcions que ja no són necessàries que les facis a través d'una lògia maçona. Ara ja tenim... O sigui, no és que tinguem partits polítics forts, és que ja tenim seccions de joventut, per exemple, dintre d'un determinat partit polític, o tenim sindicats, o tenim Greenpeace... O sigui, estem parlant que hi ha menys d'un milió de maçons als Estats Units. continua sent important, sí, evidentment, o sigui, el marit de la cap del departament on jo estudiava quan era estudiant de doctorat a Florida, era masó, tenia un diploma de maçoneria allà a casa seva, al Gran Orient de no sé què, m'ha donat la llum, etc., de tot el percal, ara és alcalde de la ciutat. Però a França doncs estem parlant de 50.000, a d'altres llocs són, no arriben als 10.000, 20.000, o sigui, sempre estem parlant de xifres d'aquest tipus, i és important doncs on va néixer, en el món anglosaxó, on va néixer el liberalisme, on es va difondre amb més llibertat, i no hi ha hagut persecucions massives de, és que el que hi ha a Espanya, però quan es parla de la maçoneria a Espanya es parla que sembla el Código da Vinci, però és que, però és que fora d'aquí, jo ara camino aquí en certa direcció d'una hora o menys i hi ha el temple maçó de Tascalusa i no passa absolutament res, la gent ho porta a la matrícula del cotxe, la gent amb el no sé què, està als bitllets en els que paguem i està a les tombes quan et mors. I a més el catolicisme que l'ha perseguit, perquè les societats secretes les ha perseguit, ha acabat creant les seves pròpies versions maçones, els cavallers de l'ordre de... els cavallers de Christopher Colom, que tenen molta tirada aquí als Estats Units, està molt present. Vaig anar a un acte no fa gaire, fa un parell de mesos, organitzat per una església catòlica, l'església catòlica d'aquí de Tascalusa, i hi havia mexicans i centroamericans fent de les seves actes de balls i tacos i tal, i estava organitzat, i es va dir en més de 5 ocasions, es va dir que moltes gràcies als cavallers de Cristòfor Colom per haver organitzat això d'aquí, perquè segurament són els que van organitzar aquest acte de beneficència i de comunitat a Tascalusa, a Alabama.
1: La part que ve ara, jo crec que també està una mica relacionada amb el tema que tu has parlat, amb el tema de la història dels masons, perquè ara ve en Jacint Casademont, que està aquí, i ens explicarà la part més cultural, però dintre de la que és la masoneria segurament tocarem certes coses on acabarem parlant de com, o sigui, d'altres aspectes dels masons que no hem parlat durant el programa. Per tant, Jacint, què ens portes aquí culturalment sobre els masons, que segurament serà ampli i divers?
3: Bé, doncs la veritat és que com que els masons no s'amaguen de ser-ho, fa que moltes obres sapiguem que realment estan basades en la maçoneria o que els seus autors en formaven part, i això fa que siguin coses bastant palpables, sí, que quedin per escrit. Com per exemple Guerra i Pau, de Leo Tolstoi. Aquesta novel·la inclou un personatge que es converteix durant la narració en Frank Masó, o sigui que directament podem dir que té inspiració en el grup aquest. L'home que volia ser rei, el seu autor, que és Rudyard Kipling, era un francmaçó demostrat, declarat, o sigui que tampoc amaga gaire que els seus valors i les seves idees són francmaçons. I, com no, el símbol perdut de Dan Brown, l'autor del Código da Vinci, també havia escrit aquesta novel·la, que també es basa amb teories conspiratives i els símbols dels francmaçons. I si voleu saltem els còmics, si parlem de From Hell, de Alan Moore, no sé si coneixeu el còmic, és bastant bo, que és la història de Jacques... Ni Marvel ni DC, diria. No sé si és a Dark Horse.
1: Ah, perdó. Podria
3: ser Dark Horse. Sí,
1: m'ho diré.
3: Sí, com sigui, està molt bé perquè és una investigació que va fer ell sobre Jacques l'Esbudellador, i la veritat és que apareixen molts símbols francmasònics, que això ho fa que sigui interessant, ja estic relacionat amb el que parlem. I després tenim The Invisibles, que és a Grant Morrison, també us el recomano bastant. Matrix va veure molt d'aquest còmic, i també tenim societats secretes i esoterisme, i es nota clarament influenciat per la francmasoneria. I després parlo de dos músics absolutament contraposats, que un és Wolfgang Amadeus Mozart, que era un francmaçó recalcitrant i que va incorporar elements masònics a la seva òpera La flauta màgica. I per la seva part tenim Jay-Z, que és el rapero, l'MC, que utilitza molts símbols com el triangle amb l'ull i de més, que fa que se l'hagi associat amb els francmaçons.
1: Per cert, tema pel·lis, a part de, o sigui, llibres, pel·lis, tot i que és ficció, Código da Vinci, no, sí que toca el tema de la francmaçoneria, però hi ha una pel·li francesa que es diu Fuerzas Ocultas, que va d'un senyor que vol ser diputat a França i es fa directament masó, i el cartell de la pel·li, el que mola és que surten uns senyors allà i el símbol directament de l'escala del cartabó per dir, pues, sí, sí, aquesta pel·li va dels masons, podem, així podem veure que no s'amaguen, no s'amaguen gens. O sigui, tema cultural, per masons es podia bastar hores parlant d'això, oi? Entenc.
3: Sí, sí.
1: Va, doncs, si us sembla, ho deixem aquí. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials, a Facebook, Twitter, Instagram, TikTok i YouTube, amb l'usuari @arimesfosca i potser amb l'usuari @masonescatalunya.cat. No sabem si passarà o no. I si voleu, també us podeu fer mecenes del programa a Patreon i Vox Premium, on a partir d'una petita aportació econòmica doncs tindreu contingut extra, diguem, de forma regular, on tindreu un programa de crònica negra canònic, també durant aquest estiu. I res més per avui. Bona nit, Francesc.
0: Bon dia.
1: Bona nit, Jacint.
3: Tapeu-vos.
1: I, home, no, que fa calor. I bona nit a tots vostès, i recordeu que a l'estiu la nit més fosca és Pànic a la Ciutat.

0: Family, molt bones. Ja hi tornem, com sempre, com cada setmana, amb aquesta primera setmana del mes de setembre. I aquí estem per començar a repassar la llista del Top 30 de Vilafant FM, per posar-nos al dia del món de la música, conèixer les novetats i, com no, gaudir de la millor música que es punxa actualment. Qui us parla? Aquí estarà amb vosaltres, en Lluís Guerrero. Molt benvinguts. El ritme al 100%. I com sempre, com cada setmana, comencem per les novetats, aquestes noves peces que volen formar part del Top 30.
1: Novetats de la setmana.
0: Es nota que s'ha acabat l'agost perquè tenim molt poquetes. Dues de prou importants. La primera, aquesta, Farruko, Madrid.

nova proposta de My Towers. I de les dues novetats a la peça musical que ens abandona, sí, sí, perquè hi ha una de sola que ens abandona aquesta setmana aquí a la llista del Top 30. Una que agafa els trastos i se'n va directament cap al carrer. Catorze setmanes a la llista, marxant des del 29. John Submit, Chainsmokers, All the Time.

0: Una bona proposta musical que fins i tot va arribar a la posició número 4. Ara ja mica en mica cada setmana de baixant i aquesta setmana ens diu adéu. I ara sí, ens anem a repassar la llista completa del 30 fins a l'1.
1: Número 30.
0: I en el 30 trobem una altra proposta de...

0: Vinga, hem començat forts, eh? Hem començat amb aquesta proposta de John Submit i el seu Chica 305. Bé, ens acostem en el 29.
1: Número 29.
0: Maisac, Nicky Jam, Con Amor. Quina tendresa.

0: Hey Baby, estic enamorat. La proposta de Isaac, John i, com no, Nicky Jam. En dèiem que porta 8 setmanes a la llista i que cau des del 23 fins a aquest 29.
1: Número 28.
0: En el 28, Becky G, el seu Automático. Novetat a la llista, nova entrada aquí al Top 30. It's new.

0: Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Número 27.
2: Vinga, som-hi, en el 27 la proposta és de Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa.

0: gracias a la vida es más sabrosa.
1: Es mucho más sabrosa en La Graciosa, la vida, la propuesta de Quevedo y Elvis Crespo. Sonant, com dèiem, aquesta setmana ben col·locats, tinguent en compte que porta moltes setmanes fins al costat i que ens arriben directament al lloc número 27, 16 setmanes fins al costat. Ens anem cap un mes en l'aire, ens ajuntem amb la música del lloc número 26.
2: Número 26.
1: És una proposta de Silver Panda, potser no et diu gaire cosa, però l'om del productor, Armin van Buuren, sí que et diu. I el títol, encara més, Enjoy the Silence.

0: fota una canya, aquest Enjoy the Silence de Silver Panda i Armin von Buuren, com dèiem, sonant aquesta setmana en lloc número 26 de la llista. Ens acostem en el 25.
1: Número 25.
2: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Com dèiem, aquesta proposta sonant directament a la llista del top 30, lloc número 25, al Maradé. Ens anem fins al 24.
1: Número 24.
0: Ryan Castro, Maluma, Palaseca. Aquesta porta a la llista 18 setmanes.

0: Plou, plou, que plou. La peça musical de Maluma, Ryan Castro, Bala Seca. Com dèiem, situant-se aquesta setmana a la posició número 24. Cap al 23, amb música de casa nostra.
1: Número 23.
0: Sutherland, tu, que aquesta setmana, tu, baixen cap avall i es col·loquen en aquesta posició, vinguent directament des del lloc número 20.

0: platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Gaudíem de la música que sonava de Cid Hernández el 23, però ens acollim en el 22, que et sembla?
3: Número 22.
2: I ho farem amb Shakira i el seu treball Dai Dai, en companyia de Burna Boy.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We

0: Let's go, anem-se. La proposta que va triomfar de Shakira i Burnaboy ens acompanyava directament des del lloc número 22 i ara ens hi posem una miqueta més seriosos amb el 21.
1: Número 21.
0: Més seriosos per què? Perquè arriba el Whisper de Joy.

0: Molt bon ritme, molt bon rotllo que porta aquesta cançó, el Whisper de Joel Curry, com dèiem, sonant en el lloc número 21, 4 setmanes a la llista, fent-se costat i continua donant guerra.
1: Número 20.
0: Bé, ja hi som en el 20 i ho farem amb My Towers i el seu Bizarre.

0: dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio.
1: La teva ràdio.
2: La teva ràdio, la teva música, la teva sintonia. I aquí des del Top 30 repassant la millor música del moment. Ara, en el 19.
3: Número 19.
2: Gordo, amb el seu Loco Loco, una que podria ser una de les moltes cançons que recordarem d'aquest estiu.

0: Ell mateix ho ha dit, I Want You, Gordo, amb el seu Loco Loco, una de les cançons que, com dèiem, podria bé clarament fer-nos en recordar d'aquest estiu d'aquí un temps. Però continuem i ens acostem en el 18 de la llista del Top 30.
1: Número 18.
0: Aquesta porta dues setmanetes, amb aquesta 3 a la llista, i és el ZZ de Omar Courts i Ozuna.

0: Aquest era el Zizi, la nova proposta d'Omar Cors i Ozuna, com dèiem, de mica a mica remuntant, porta molt poquet a la llista. Aquesta és la seva tercera setmana i tenen ganes de triomfar el mateix que el lloc número 17.
1: Número 17.
0: Aquest potser és una miqueta més veterano, porta 10 setmanes a la llista, és la proposta de Tujamo.

0: Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Gaudien de Toham el seu My Mind, com deien, col·locant-se en el 17 de la llista.
2: Número 16.
1: Estiu 22, el Xiringo. Aquesta és altra proposta musical que també lluita per mantenir-se 7 setmanes a la llista.

0: El Xiringo, la peça d'estiu 22, que sona justament un per sota de la meitat de la llista. I arribem a aquesta posició, en el 15.
1: Número 15.
0: Aquí trobem la que va estar número 1 dues setmanes consecutives, que després va començar a baixar i aquesta setmana pues, torna a baixar una altra vegada. Es col·loca directament en aquesta posició número 15, baixem des del 13. És la peça de Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio.
1: La teva ràdio.
2: La teva ràdio, la teva sintonia, la teva música. Repassant la llista del top 30, ja creuem la barrera de la primera horeta de programa i hem arribat al lloc número 15. Ho tenim ben clavat, això. I continuem. 14.
3: Número 14.
2: María Becerra, qué ganas tengo de ñam ñam comerte.

0: Això és el ritme de Maria Becerra. Que ganes de comer-te, com deien, creuant ja la barrera del 15, justament a la 14, i deixant pas en el 13.
1: Número 13.
0: De lejitos, Jay Weller.

0: Jay Weller i el seu De Lejitos a la llista del top 30, 13 setmanes fins a costat i repeteix la posició número 13. Déu-n'hi-do, li va al número aquest. Ens anem, ara al 12.
1: Número 12.
0: I és Reels B, el Quien te ve.

0: Quien t'ha vist i quien te ve, les paraules de Royals B, com dèiem, des d'aquesta posició número 12. I continuem, i ens anem a l'11 a fer un golpito.
1: Número 11.
0: Nueva línia, Quevedo.

0: La veu de DJ Doga, Jason Derulo i en companyia de la Melody des del 10 de la llista del Top 30, Michiko, cinquena setmana en llista, al tanto pugen des del 18.
1: Número 9.
0: Omar Kurz, aquest també va pujant de mica en mica, el seu nou track s'anomena Coco.

0: Sube, súbela! Omar Cors, el seu Coco, des del nou de la llista, proposa que porta 14 setmanes lluitant i movent-se per al top 30.
1: Número 8.
0: J Balvin, Ryan Castro, un a la B.

0: G. Baldwin, que ens diu que solamente una a la vez, poc a poc, és, no m'alteris, no em posis nerviós. La proposta sona des del lloc número 8, 15 setmanes a la llista i ens deixen al 7.
1: Número 7.
0: Aquesta sona fantàstica i al tanto, en tan sols amb 4 setmanes s'ha col·locat aquesta posició.

0: ritme a la teva vida.
1: La teva vida.
0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
3: Número 6.

0: Baifo, la peça, la proposta, el nou track d'un ritme que ens ha acompanyat directament de mans d'aquest gran actualment de la música i que tots ben coneixeu, que és Quevedo. Sona directament des del lloc número 6 i ens anem en el 5.
1: Número 5.
0: Manuel Turizo, Elena Rose, La Setmana.

0: Todos los días, Manuel Turizo i Elena Rose, la setmana, quina marxa que porten a sobre. I ara ens anem fins a la posició número 4. Estem a punt de desvellar qui és el nostre número 1 de la setmana.
1: Número 4.
0: Una de més, My Towers.

0: Un any més, la peça de My Towers, com dèiem, des del lloc número 4, i arriba el moment del 3.
1: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Número 3.
0: Patito A.

0: Petitó en la peça diàriament a Lola Índigo, que arriba fins al lloc número 3, 9 setmanes que ens acompanya, repeteix la mateixa posició que la setmana passada, però té ganes de lluitar per arribar com a mínim al lloc número 2. I parlant del 2, aquí el tenim.
1: Número 2.
0: També està Lola Índigo, però aquesta vegada en companyia del Lucho i el seu El Bachatón.

0: És el ritme, és la música, és el to del nostre número 2, Lucho, en companyia de Lola Indigo, el Bachatón. Aquesta porta 6 setmanes a la llista i ocupa el lloc número 2. I arriba el moment de conèixer qui és el nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Hagel, Moving to the Sun.

0: Sun. Moving to the Sun, número de la llista, número 2 del 30, número aquí a Vilafant FM. I ara és el moment de conèixer ràpidament les 10 primeres posicions de la llista, una ràpida repassada. Des del 10, Jason Derulo en companyia de Melody i el seu Mi Chico. Cinquena setmana llista, pujant des del 18. Un mes en l'aire, en el lloc número 9, Omar Kurz amb el Coco, que de mica en mica es va ben forat. Ja ocupa aquesta posició número 9. Ara amb 8, Jim Baldwin, Ryan Castro, un a la vez. 15 setmanes a la llista. Un pèl més en l'aire, una proposta musical que sona molt bé, que és de North, el seu Bulk to You, que pugen directament des del 19. En el 6, Quevedo, El Pafio. 3 setmanes a la llista amb aquesta, 4 remuntant des del 15. Manuel Turizo, Elena Rose, el seu La Semana, també pujant des del lloc número 7. En el 4, My Towers, una de més. En el lloc número 3, Ana Mena, Lola Índigo, Patito Oa. Pujant directament a aquesta posició número 3. En el 2, El Bachatón, Lola Índigo i Lucho. I el nostre número 1, el capdavanter, el que ocupa la posició més alta de totes, que està en un pedestal, és el mateix que fa 7 dies, Moving to the Sun, Hagel. Parlem ara de les noves incorporacions a la llista del Top 30.
1: Entra en llista.
0: Una única entrada en llista.
2: Número 28.
0: I es tracta de la Becky G.

0: Novetat a la llista, lloc número 28, aquest nou treball del nou Llarga Durada, que està carregat de duets de la Becky G, el seu Automático. I si entra la Becky G vol dir que algú marxa, és clar que sí, i algú que surt de la llista.
1: Surten de la llista.
0: Després de 14 setmanes donant voltes amunt i avall, marxa John Submit i Chainsmokers.

0: Aquesta s'abandona després de 14 setmanes se'n va des del lloc número 29. I ara parlem de les novetats, noves peces que volen incorporar-se al Top 30.
1: Novetats de la setmana.
0: Vinga, primera novetat, al tanto, Farruko parlant de Madrid.

Farruko, el seu nou track, Madrid. I com no, també tenim l'altre nou track de la setmana, que sona molt bé. My Towers, Carita Feliz.

Aquesta és la nova de My Towers, el seu Carita Feliz. L'altra novetat de la setmana que espera les vostres votacions per a veure si forma part del top 30 o es queda amb un espagisme. Si todos fueran iguales y no es fácil, pero mantenerse positivo es lo que vale. A veces no quiero saber de nadie. La proposta, la música, el ritme de My Towers i Farruko, dues novetats imponents a la llista del top 30. Ei, família, amb això se'ns hi acaba el bacallà perquè ja hem de marxar.

Sempre dues horetes, 120 minuts, repassant les 30 peces que conformen la llista del Top 30, les novetats i moltes més coses entremig. Tot això des d'aquí, des de Vilafant FM, des de l'estudi número 1, i aquí us parla en Lluís Guerrero. Tornem, com sempre, d'aquí 7 dies, perquè tenim tela de música que explicar-te, punxar-te, perquè gaudeixis. Perquè ja al setembre la cosa es normalitza, sembla que tothom torna de vacances i la cosa torna a riar. Fins a llavors, a passeu, família, a disfrutar del que queda d'estiu.

0: presentat per Josep Maria Jurado.
1: Avui, a la història de la música disco, tindrem uns productors que feien doncs remix, mashups de cançons d'intèrprets dels 80. I després, la resta del programa, doncs escoltarem temes funky.

Clubhouse va tenir èxit el 1983 amb una mescla de Do It Again de Steely Dan i Billie Jean de Michael Jackson, titulada Do It Again Medley with Billie Jean. Va aconseguir el número 7 a Irlanda, el número 11 en el Regne Unit i el número 75 a la Billboard Hot 100 dels Estats Units. Així comencem l'edició d'avui de la història de la música disco.

1987 Clubhouse va llançar un poporri barrejant Yeke Yeke de Moricante amb I Am A Man de Spencer Davis Group. Un senzill amb llicència de Music Man Records en el Regne Unit que es va convertir en un petit èxit. Ha aconseguit el 1989 el número 69 a les llistes britàniques.

El gran èxit, el més gran èxit de Clubhouse a la llista de singles del Regne Unit es va produir el 1994 quan el seu senzill Like My Fire amb Carl Panini en la veu fou remesclat per al projecte de capella de Bertolotti i publicat com a senzill per al segell discogràfic Freewheel.

Benvinguts i benvingudes a la pista central de Hot Dance 80. Si ets nou, si ets nova a la nostra sintonia, t'aniràs enterant de que aquí punxem músiques de dance dels 70s, 80s i 90s. I si es fan remix de cançons d'aquestes dècades, també els punxem. O si es fan versions de temes. Avui comencem amb uns clàssics com són aquesta parella Ashford & Simpson. Una parella de compositors, productors i artistes americans formats per Nicholas Ashford i Valerie Simpson. Una parella que molts temes seus han estat interpretats per altres intèrprets. Benvingut, doncs, a Hot Dance 80.

Dents 80, si ens sintonitzes des d'Osona, des del Moianès, des de l'Alt Empordà, des del Baix Montseny, des del Garraf, des del Baix Penedès, des del Segrià, des del Ripollès, des del Maresme, des de Terres de l'Ebre, o bé des de la Cerdanya. I si no estàs a aquesta comarca i vols escoltar Hot Dance 80, ho pots fer mitjançant l'iVox. Allà tenim el nostre podcast, que es va penjant cada setmana conforme es va fent el programa. La música de Clash, a Mob Boy, és la que arriba ara a la pista central de Hot Dance 80.

La música de la formació Earth, Wind and Fire, Terra, Vent i Foc, amb aquest remix que es va fer 21 anys després d'editar aquesta cançó per Pats on Small. Una cançó que es va editar originàriament el 1978 i aquest remix que escoltem és del 99. Una de les formacions funk més conegudes arreu del món, els Earth, Wind and Fire. I ara ens arriba la música de JD amb aquest Plastic Dreams. Els somnis pel plàstic, pel vinil.

Plastic Dreams, un somni de JD que es va editar el 1992. Benvinguts a Hot Dance 80, el programa de dècades anteriors en el que avui et punxem quelcom dels 90s. I és que, com hem dit abans, hi ha cançons dels 70s i 80s que als 90s encara es feien versions. També es feien coses originals. Recorda que Facebook, Twitter, iVoox, pots trobar els programes de Hot Dance 80. I és que ja portem 13 temporades amb tu. Anem a escoltar un home que prové del sol, però anem a escoltar un remix fet per Funk Star Deluxe. One ticket, please.

1978. I aquesta és una cançó original de Sylvester, anomenada You Make Me Feel. Anem a escoltar avui un remix, i és que estem presentant avui versions que no són les originals, però que estan passades per la batedora.

La majoria de cançons als anys 80 eren de 100 minuts perquè seguia la versió maxi. Així els digis podien quadrar els BPMs amb els seus plats i fer la mescla perfecta. Però a la ràdio 100 minuts és molt temps. Ens dona temps a escoltar dues cançons. Let me be your lucky star. Shine it down. És la música que ens arriba de la mà de Superfunk amb Ron Carroll. Això és Lucky Star. Lucky Star.

Val la pena escoltar remix de cançons que ja tenen 30 anys llargs, 40. I és que ens ensenya el que fan els DJs productors. I a Hot Dance 80 no tanquem les portes de la bona música. Ens fessin un reggaeton d'un tema dels 70-80, aquí segur que no sona. Però coses com aquesta, doncs sí, clar, tenen el seu lloc. Anem ara a escoltar la música de Rillet des del seu DJ Clubhouse 2011.

és la música del Michael Jackson, Thriller, passat per la batedora de Fresh Makers Midnight Mix. És Reload qui ens porta aquest treball, que té, doncs, uns tocs de Thriller, però, clar, lògicament no té res a veure amb la cançó del Michael Jackson. Tirem enrere, enrere, enrere i ens anem al 1978. És la música de Farley Jack Master, Daryl Pandy.

una cançó del 1986. A Little Bit of Lovin', una miqueta d'amor. És el tercer senzill del sisè àlbum Sullet d'aquesta formació. Chocolate. I ara anem a escoltar a Hot Chocolate. Ho veieu, eh? No té res a veure una cosa amb l'altra.

Aquesta és la música que es feia als Estats Units als anys 70. I això es feia als 90. La música de Dr. Alban amb Jambú. Sing Aleluia. Avui estem escoltant remix de cançons originals dels 70s, 80s, 90s, com és que

Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80, la teva emissora preferida. O si no tens temps d'escoltar-ho per la FM, ho pots escoltar des de l'iVox, que estan penjats els programes. I recorda, Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la coordinació tècnica i musical per Barroja Show i dirigint, editant i presentant Josep Maria Jurado.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: de diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar. Humanoid.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.
7: Jo vull

wrong, trying to make things right.

0: apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

respirava i tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules.

0: one, I think I might.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
2: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
3: Qui no balla no és viu.